Seguim a Nits de Ràdio i ara encetem una segona hora en la que tindrem propostes de llibres que ens farà el José Agustín Gómez. Sempre llibres basats, que després han estat adaptats. La mateixa història o alguna de similar al cinema. Coneixerem alguna de les biografies de personatges que ens fa en David Morales i ara estarem també amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem, en aquest tram, en aquest segon tram. Després, en el tercer, ja sabeu, el que fem és escoltar algunes de les millors entrevistes i després tindrem doncs el millor de la ciutat i el tram despertador, perquè així us anem acompanyant fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio.

0: Aquestes hores ja sabeu que ens agrada molt totes les setmanes doncs poder-vos fer recomanacions de llibres que ens parlen de situacions que vivim a la vida o de personatges o de persones que ens fan passar una bona estona mentre el llegim, però també ens fan fer-nos moltes preguntes i que, a més, sempre podem doncs, anar buscant d'altres mitjans que també ens expliquin històries similars, com ha passat, per exemple, molts cops en el món del cinema. I per parlar d'aquests llibres ho fem totes les setmanes amb el José Agustín Gómez. José Agustín, gràcies per passar per aquest programa.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, David.
0: Pues venga, vamos allá. Primera propuesta, ¿qué nos has traído esta semana? A ver...
1: 368 maravillosas páginas que nos adentran en los mecanismos ocultos de La Edad de la Inocencia, la célebre novela que publicó en 1920 Edith Wharton. Lejos de la interpretación tradicional, que se reduce a un simple melodrama victoriano, Wharton retrata la pugna entre el deber y el deseo. Expone una multiplicidad de voces donde los personajes femeninos subvierten constantemente los roles de género que la sociedad de la época les impone. La importancia de este libro en la historia de la literatura

0: La història que avui ens ocupa comença en una nit fosca i humida d'una postguerra implacable. En un pavelló carcerari, entre barrots i sota la fredor del ciment, un home jove de mirada incisiva doblega un paper i comença a traçar línies. Des d'aquella cel·la freda neix una llum que acabarà il·luminant les llars de milions de persones. Parlem d'en Miguel Gila Cuesta, una de les figures més monumentals de l'humor del segle XX. Un home que va trobar en el somriure el seu millor escut contra el dolor i que va triar Catalunya, concretament Barcelona, com el refugi definitiu on viure els seus últims anys. Nascut a Madrid el 12 de març del 1919, la infantesa de Gila va estar marcada de bon començament per la precarietat econòmica. El seu pare, fuster d'ofici, va morir abans que ell naixés a causa d'un fatídic accident precisament a Barcelona, deixant la mare en una situació de vulnerabilitat extrema que la va obligar a oferir el seu servei de bugadera, rentant roba per altres persones, per poder tirar endavant econòmicament la família. Educat principalment per la seva àvia Manuela Reyes en una humil llar del districte de Tetuán, el petit Miguel va viure una infantesa de carrer, de jocs populars i de futbol improvisat, on el cotxe era un esdeveniment estrany que aturava el partit. A les aules, la seva ment inquieta ja començava a utilitzar la vinyeta com a mètode d'expressió i de rebel·lia. Podem sentir-lo en una entrevista que li va fer Pablo Lizcaíno al programa Autorretrato l'any 1985.
1: Bueno, yo ya dibujaba en el colegio, es decir, ya hacía humor en el colegio, en los cuadernos y en los libros de historia yo me hacía, es decir, a los personajes de los libros de historia le ponía globos, de ahí que me echaran del colegio a los 13 años, ¿no? Porque cuando los frailes abrieron un día el libro y vieron lo que decían los comuneros de Castilla y los godos y todos los globitos que yo le hacía arriba, me pusieron en la calle. Lástima que no conservo ese libro, porque sería una hermosura tenerlo, ¿no?
2: Me hubiera gustado verlo.
1: Y bueno, de ahí, creo que ya a partir de ahí empezó mi vocación. Mi abuelo era ebanista, tenía en casa las maderas ya lisas y preparadas para hacer muebles, y yo me dedicaba a pintar guerras dentro de las tablas, y con soldados que decían, ay, cuidado que me vas a dar, no dispares, todas esas...
0: Aquell jove expulsat de l'escola dels frares va haver de saltar ben d'hora al mercat laboral, treballant primer en una fàbrica de xocolata, després com a pintor d'automòbils i finalment formant-se com a mecànic d'aviació, un ofici que ell sempre va considerar la seva autèntica professió frustrada. Paral·lelament, la seva conscienciació social anava creixent. Amb l'arribada de la Segona República, l'any 1931, sent només un marrec, va viure el seu bateig polític de manera accidentada en enfilar-se a una estàtua per col·locar una bandera tricolor, caient a terra i perdent tres dents. Un presagi físic del compromís ferotge que marcaria la seva joventut en esclatar la Guerra Civil l'any 36. Amb només 17 anys imbuït d'un vell ideari republicà que mai l'abandonaria, es va llistar com a voluntari al 5è regiment.
1: Bueno, yo me fui voluntario a Somosierra, con el 5º regimiento, y después estuve en los frentes del Pardo, en Guadalajara, en Trijueque, y después de ahí a Teruel, Extremadura, y ahí que hay prisioneros en Extremadura. Así que viví la defensa de Madrid todo el tiempo que estuve en la Cuesta de las Perdices, en la carretera del Pardo, en el sector de la Peraleda, el río Manzanares, toda esa parte del Pardo.
0: La duresa del front de batalla es barrejava de vegades amb el costumisme més quotidià de la vida civil madrilenya, on el conflicte bèl·lic s'havia convertit en una rutina gairebé mecànica. Gila recordava amb un somriure amarg com tornava de les trinxeres amb la seva bicicleta per anar a dormir a casa de la seva àvia, o com els madrilenys feien cua als cinemes de la Gran Via mentre els serveis municipals netejaven les restes de la darrera runa provocada pels bombardejos. Al desembre de l'any 1938, a Extremadura, el destí li va clavar la seva urpa més salvatge. Va ser capturat pel bàndol franquista i posat davant d'un pelotó d'afusellament en una nit plujosa. Gila va sobreviure miraculosament

0: meticulosament fent-se el mort, camuflat entre els cossos inerts dels seus companys, gràcies al fet que els botxins, beguts i tips de matar, no van comprovar els trets de gràcia. Després d'aquell infern físic va venir l'infern burocràtic i carcerari de la dictadura. Va recórrer diversos camps de concentració i presons, patint el fred, el treball esclau, cavant rases de sol a sol amb una alimentació miserable basada en quatre figues i un tros de xocolata. Va ser enmig d'aquell tancament punitiu on Hila va trobar en el dibuix humorístic la vàlvula d'escapament necessària per mantenir el seny i la dignitat. Des de la mateixa presó va començar a enviar vinyetes a revistes, descobrint que l'absurd de la vida era l'únic instrument capaç de desactivar la tragèdia.
1: No sé si s'aprende algo. Es lo que sí se aprende es a que uno tiene que luchar por algo y defender algo en lo que uno cree. Yo más que nada sufrí más en los campos de concentración que en la cárcel. En la cárcel había un techo, en los campos de prisioneros no. Aparte de que nos hacían cavar zanjas y nos daban de 7 de la mañana a 5 de la tarde para trabajar, y a las 5 de la tarde dos sardinas de lata, cuatro higos y una onza de chocolate hasta el día siguiente. Todo esto picando muchas horas, pico y pala.
0: Un cop en llibertat, el seu talent gràfic va cridar l'atenció del gran Miguel Miura, fundador de la mítica revista La Codorniz, gràcies a una carta agosarada que el germà de Hila li va fer arribar amb uns dibuixos. La col·laboració en aquesta capçalera va catapultar en Hila al món de la premsa satírica. Tanmateix, el salt definitiu que canviaria la seva trajectòria professional va ser el 1951 a Madrid, quan de manera improvisada va pujar a l'escenari d'un teatre per fer un monòleg sobre la seva experiència a la guerra. L'èxit va ser immediat i fulminant. Hila va crear una escola única. Vestit amb camisa vermella, una boina i amb un telèfon negre a la mà, simulava parlar amb l'enemic per demanar-li si podien aturar la guerra una estona o si podien posar el capità. Aquell humor de l'absurd, fill directe de la postguerra, li permetia criticar la crueltat humana sense mencionar directament la política del règim, esquivant la censura.
1: Yo pienso que pertenezco a una generación de humoristas que crearon un estilo de humor gráfico, como fue el humor de la Codorniz, y que después yo lo llevé a los escenarios. Pero eso no quiere decir nada. Creo que cada humorista tiene su personalidad y su forma de hacer humor, y para mí muy respetable. Lo que sí creo que fue una época en que el humor que yo hacía, por absurdo y por disparatado, era bastante chocante. I la gent li divertia molt.
0: Mentre la seva fama s'estenia per tota la península, omplint teatres i convertint-se en una veu imprescindible de la ràdio, la seva vida personal travessava turbulències significatives. Els seus matrimonis i relacions amoroses es van veure embolicats en disputes legals i denúncies per abandonament de llar i infidelitats. L'any 61, enamorat de la ballarina Maria Dolores Cabo, que ja no se separaria d'ell mai més, la pressió de l'entorn judicial i un ordre de desnonament i embargament de les taquilles dels seus teatres van forçar la seva marxa d'Espanya. L'exili cap a l'Amèrica Llatina es va vestir de necessitat vital i econòmica. Hila es va establir a l'Argentina el 68, muntant la seva pròpia companyia teatral i triomfant a les televisions d'arreu del continent llatinoamericà. Allà va redescobrir el valor de la llibertat, tot i haver de viure també moments convulsos com el cop d'estat militar argentí i les amenaces de la AAA. Durant aquells 23 anys de residència americana, Hila feia viatges regulars a Espanya per treballar, col·laborant assíduament en mitjans i mantenint el contacte amb la realitat espanyola. Sempre es va definir com un home profundament observador del costumisme de la societat, de les xicotetes paradoxes diàries que configuren la nostra identitat col·lectiva.
1: Las cosas costumbristas, por ejemplo, yo ahora, ¿cómo le digo? Yo ahora vengo a España después de estar 15 años fuera, aunque he estado viniendo todos los años a trabajar y a ver a mi familia, y he estado incluso 11 meses del año, pero ahora me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo se compra un medicamento en una farmacia o cómo se compra un paquete de cigarrillos en un estanco. Y ya voy a hacer, o ya tengo hecho, un monólogo de cómo van a ser las farmacias dentro de un año, ¿no? Un agujero para la lengua, por ahí cae la pastilla, después saca la lengua y por un tubo sale el agua, uno se toma la pastilla, se va a la calle, es decir, todo así para proteger. Pienso que si ahora ya en los taxis colocan ese vidrio
2: antigolpe
1: y ya los

0: también nos ponemos el chaleco antibalas. Lo importante es, como yo decía, si hay un letrero que dice peligro, bache peligroso, yo creo que es más cómodo quitar el bache que poner el letrero. Es como si hubiera un loco en la carretera y pusieran peligro loco, ¿no? Llévese al loco y quiten el cartel de peligro loco. Y bueno, hago humor con el costumbrismo, con los viajes de avión, con los viajes en el tren.
1: Tot i l'alegria que encomanava des dels escenaris, sovint planava sobre ell el tòpic cultural del còmic trist, de l'home l'ànima del qual amaga una gran gravetat darrere de la somrient màscara de pallasso. Hila refusava aquesta visió melodramàtica, reivindicant el dret de qualsevol professional del riure a viure les seves pròpies tristors, dolors i malalties familiars de manera íntima, separant l'ofici professional de les fluctuacions naturals de l'estat d'ànim humà. El seu humor no naixia d'una eufòria constant, sinó de la capacitat analítica d'observar les tragèdies des d'una distància estètica i conceptual que feia el dolor més suportable per al públic.
0: Bueno, tengo mis estados de ánimo, tengo mis momentos en que soy un hombre muy divertido y momentos en que soy un hombre, no diría dramático, pero sí que me conduelo con todo lo que me rodea cuando hay dolor a mi alrededor.
1: Davant de qui li preguntava si l'humorisme espanyol per se presentava unes característiques innates de duresa, acidesa o violència verbal, ell defensava que la societat en general reaccionava davant la posada en evidència dels defectes i les ignoràncies alienes, però remarcava amb orgull que el seu humor particular preferia centrar-se en l'absurd de la vida quotidiana, el gran sentit del ridícul dels ciutadans i les situacions costumistes.
0: Pienso que tal vez lo que ocurre que esa gente que de pronto rodea a quien hace humor se divierte mucho descubriendo defectos o ignorancia de otra gente, que el humorista la pone de manifiesto ahí y esta gente se divierte con eso.
1: En un món professional on molts humoristes queien en l'acudit fàcil o el comentari groller de caràcter sexual, Hill es va mantenir sempre fidel a uns principis artístics estrictes. Considerava l'humor de traç gruixut o l'anomenat humor verd com una drecera barata i buida que no aportava res de valor als espectadors. El seu món era el de la paraula polida, el de la faula surrealista d'uns personatges rurals o urbans atrapats en un món deshumanitzat, però profundament tendres.
0: Sí, que l'humor verd és muy barato. És una cosa muy fàcil, no conduce a nada.
1: En els seus últims anys, envoltat de l'afecte de la seva família i el respecte dels seus col·legues de professió a Catalunya, que el veien com el gran pare de l'humor modern, en Miguel Hila va continuar treballant gairebé fins a l'últim alè. Finalment, a causa d'una greu malaltia pulmonar crònica, l'humorista va traspassar a la Clínica Technon de Barcelona el 13 de juliol de l'any 2001, deixant un llegat humorístic immortal. Des d'aquella trinxera pacífica de l'escenari, armat només amb un telèfon i el seu enginy, va aconseguir la proesa més gran que es pot demanar a un artista: fer que un país oblidés el plor de la guerra a força de somriures.

0: I una setmana més, ja sabeu, a Nits de Ràdio, totes les setmanes, ens agrada fer una mirada introspectiva que m'agrada perquè cadascú de nosaltres se la pot aplicar en qualsevol moment. És a dir, pot ser ara mateix, quan ens esteu escoltant, sigui l'activitat que esteu fent, perquè aquestes hores tan llarg com el qui s'està dormint, com el que s'està dutxant, el que s'està despertant, passejant el gos o anant cap al gimnàs o fins i tot fent gimnàs. I sigui quina sigui la vostra situació, pot ser que ara o d'aquí una estona us vagi bé reflexionar sobre el que us hagi dit el nostre coach a capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana que amb ganes altra vegada que arribés la setmana aquesta.
0: Aquesta ocasió el Jordi ens vol parlar d'unes preguntes, però preguntes sinceres.
1: Sí, mira, és que moltes vegades passem la nostra vida sense preguntar el per què.
0: Ben vist.
1: Sí, perquè moltes vegades diu, per què no puc això, per què no puc matar? I jo moltes vegades dic així, i per què no? a través, el per què el canviem per què no? El per què no vol dir possibilitats. Tothom tenim possibilitats. El que passa és que ens hem de fer preguntes

0: sinceres, obertes i sinceres, les autopreguntes que nosaltres diem.
1: Sí.
0: Més que preguntar a la gent, perquè si tu preguntes a algú, pot ser que l'estiguis interrogant i tal. Mm. Per què no ens preguntem? Per què no comunicar-nos a nosaltres? Mm. Fem preguntes sinceres. Aquesta feina que jo estic fent, què tal? La relació que tinc amb la parella, què tal? En els companys, en l'esport. És a dir, aquestes preguntes sinceres, que això arribaran a donar un benestar i una certa qualitat de vida.
1: A vegades fins i tot pot ser una por a no voler afrontar o a tocar el tema, no? Allò que es diu, mira, no tocar el tema, però en un mateix. És a dir, a por a possibles respostes que t'estarien donant llum i t'estarien il·luminant el camí, no? Però a vegades fins i tot és el por a ser-ne conscient d'això, d'aquesta pregunta que ens hem de fer.
0: Sí, jo dic sempre, fugir de l'afrontar la realitat.
1: Exacte, exacte.
0: Afrontar la realitat, sobretot afrontar-la i confrontar-la. És a dir, el que no podem esquivar, i d'una manera així, és una realitat. Mm. La realitat existeix. Mm. El que hem de tindre és estar informat d'aquesta. I per això hem de ser sincers a nosaltres mateixos.
1: Sí.
0: A més, a nosaltres mateixes. Si som sincers a nosaltres, també som sincers en el nostre entorn.
1: A mi em venia al cap una mica ara mentre ens estaves explicant això que per educació o perquè ens han inculcat de forma correcta, que a vegades dius, per cadàver, dius, sí, molt bé, o tal, és a dir, està bé de temperatura aquest cafè o aquest... Sí, dius, què has de dir, està bé. Però després penses, amb tu has de ser sincer, és a dir, amb els altres a vegades doncs has d'acabar de dir, no et preocupis, però tu després sí que has d'acabar de fer alguna cosa, no? Perquè, per tant, a vegades, per quedar bé o per cortesia, doncs no acabes d'afrontar certes coses, perquè amb tu mateixa no has de tenir aquestes d'allò de quedar bé. Quedes bé sent sincer amb tu mateix, no?
0: Sí, sense ficar-se en els polítics i ser políticament correcte. Sense ficar els polítics.
1: Correcte.
0: Que coneix alguns quants i n'hi ha de tot.
1: Però
0: jo sempre dic una cosa, David. És a dir, nosaltres el que tenim que caminar, el camí de la sinceritat pot ser un camí més llarg i més costós.
1: Sí.
0: Perquè el camí de... a vegades dius aquella mentira pilladolça i tal, que és una mentira, que pot ser que doni un resultat immediat, però a la llarga no té futur.
1: Efectivament. I que pot ser en temes molt banals, molt immediat, però en les grans qüestions, cap a on vols anar, quin és el model de vida o de pensament o de feina, o de, com deies, de parella o d'amistats, o de fins i tot, jo crec que l'exemple més clar és aquell dia que pel que sigui, doncs no et ve de gust anar a segons on, o segons... Doncs escolta, amb tota la sinceritat i sense problemes, primer tenir-ho clar tu, i a partir de que ho tens clar, serà més fàcil comunicar-ho. El problema, com molt bé diu el Jordi, és que molts cops és que ni ens ho plantegem nosaltres mateixos i per quedar bé o per tal, ens estem fent més mal que bé.
0: Mira, jo moltes vegades fico un exemple que a vegades molta gent també ho relaciona. És com si tu vas a un restaurant, per exemple, a menjar... O sigui, tens el migdia, no vas a l'ofici de l'empresa o a l'oficina de l'hospital, sinó vas a dinar fora. I lògicament a sopar a dinar fora. I què passa? Que potser resulta que n'hi ha un plat que no està ben presentat, o n'hi ha una carra que li falta donar dos vols. Diu, no, és que avui he esmorzat molt i he desayunado demasiado.
1: Clar.
0: No digues que passa perquè et voldràs tornar i aquestes persones tindran l'oportunitat perquè les coses es puguin fer bé, no?
1: Efectivament. És a dir, pensem que fent aquesta, doncs digues, mentira pilladosa, que fins i tot és per quedar bé o pel que sigui, ens estem fent bé o li estàs fent bé a l'altra persona i molt possiblement no és així. Perquè al final, per aquella altra persona, en aquest exemple que ens posava tan fantàstic el Jordi, li estarem donant un disgust, però més disgust serà si no tornem a aquell lloc a esmorzar, no? Mentre que si diem, escolta, que li podries donar una mica més d'això, que podries ficar una mica més d'oli, per exemple, o el que sigui, doncs aquella persona, bé, si et diu que no, doncs llavors ja no hi tornes i ja està, però si et diu que sí i veus que hi ha aquesta actitud positiva, l'experiència serà encara més enriquidora per les dues parts, o sigui que fins i tot fins a quin punt és bona aquesta sinceritat. Després hi ha el sincericidio, que diuen segons com, no? Que és ja el problema que aquella persona que ja va sense filtres per la vida i que possiblement el mal estarà fet en dir coses sense ni tan sols pensar-les mínimament, no? Però aquest ja seria l'altre cas.
0: Sí, mira, jo tinc una frase que és meva, una frase que diu ser sincer no significa explicar-ho tot.
1: Que bo, fantàstic. Sí, sí,

0: Se significa explicar-lo tot. Ser sincer significa que el que estàs comunicant o expressant és la realitat, és el que parteix de la sincera. Per això és una pregunta que tens una resposta sincera, correcte o no?
1: Totalment d'acord.
0: I això és molt important. A vegades donem masses explicacions i a vegades no són ni sinceres, ni una ni altra.
1: Efectivament, efectivament. Estem posant-li masses complements, estem posant-li masses històries, estem responent més preguntes de la pregunta que ens han fet, no? Possiblement.
0: Sí, i moltes vegades és el que passa, que moltes vegades si no et preguntes coses sinceres, les respostes a vegades no són sinceres. Es pot ser que siguin retallades, pot ser que siguin, perdona, maquillades, perdona, pot ser que siguin d'alguna alterades, però que realment no tenen sentit, correcte o no. A la vida tenim que partir de la nostra sinceritat, perquè la sinceritat dona senzillesa i la senzillesa dona excel·lència.
1: Totalment. Al final és allò de... simplificar també, no? La vida, és a dir, per molt que ens hem de ficar molts reptes, molts objectius, aquí sempre ens explica el Jordi i sempre ho intentem aplicar, no? Doncs a curt, a mig, a llarg termini, per molt que ens hem de ficar reptes, el que no ens hem de fer és complicar-nos aquests reptes en coses que no ens aporten, en coses que no et ve de gust fer o que... potser en algun moment tenien sentit, però ara no el tenen. I treure't també aquestes coses, simplificant aquest aspecte, és afavorir que totes les altres coses i les persones que estan al teu entorn funcionin millor.
0: Sí, mira, jo te diré més. Això que a vegades diem la basura emocional, aquestes coses que potser no t'aporten res, aquesta basura, si fas preguntes sinceres, també és molt important que es puguin reciclar.
1: Absolutament d'acord.
0: Puguin reciclar, perquè moltes vegades dius, hosti, això no té cap sentit, però reflexiona.
1: Sí.
0: Tot té un sentit, tot té un per què, correcte?
1: Sí, perquè a vegades és coses que no acaben d'encaixar perquè encaixaven d'aquella manera en un moment donat, sigui laboral, sigui... Escolta, però tu no et anava millor que aturar-hi, no. Simplement és que aquell moment, aquell dia em va anar bé i... Doncs t'ho canvio, no? O qualsevol cosa, no? És a dir que això és la importància de comunicar, de saber comunicar. És absolutament necessari.
0: Sí, una cosa és un encaje de bolillos, altra cosa és que tot encaixa a la vida, David?
1: Sí.
0: Si tu li no has sentit, si tu et preguntes moltes vegades, perquè moltes vegades tu estàs parlant, t'estàs parlant tu mateix o amb tu mateixa, i en un moment donat la persona que tens al costat pot intervindre també.
1: Sí, totalment.
0: Perquè te pot ajudar a caminar junts en aquesta reflexió compartida.
1: Sí, sí, sí. És a dir, estàs aclarint-te coses a tu mateix molts cops dient-ho en veu alta, no? I aquesta veritat que t'estàs explicant o que estàs descobrint-te a tu mateix, la poden acabar doncs de reafirmar fins i tot les altres persones, no? Perquè a vegades poden ser observacions que ja fa temps que han vist, però pel que sigui, doncs tampoc t'han dit, no? I llavors, aquell moment d'exposició, aquell moment de posar en comú, doncs es pot reafirmar o pot generar-te noves interrogants que estarà bé que tu mateix també et facis, no?
0: Sí, que a més de ser justificacions, siguin aportacions.
1: Totalment.
0: Perquè al final, jo te dic una cosa, quan nosaltres compartim aquests pensaments i aquestes preguntes i aquestes obertes i sinceres, lògicament la gent també té ganes de poder participar en aquestes coses. Sí. Perquè és un aire renovador, és un espit emocional que la gent li dona. La gent no tot està inventat i dintre de l'emocional la gent necessita tindre un cert benestar, equilibri i sobretot satisfacció. O sigui, perquè això el que fa en una persona, no solament la seguretat, és la seguretat d'autoestima.
1: Totalment. I això el que vol dir és que estar viu és plantejar-se moltes coses, no? I no és dubtar, és a dir, Jordi, el que hem de fer entendre és que preguntar no és dubtar, sinó reafirmar molts cops.
0: Sí, sí, no. I sobretot, mira, la pregunta va molt bé en la resposta i la conversa, perquè al final de tot no és un interrogant, és una conversa. Necessitem conversar amb nosaltres i quan li trobem el sentit de conversar amb nosaltres, també conversarem amb els altres o amb els altres. M'entens? Perquè li veurem el profit de la conversació. O sigui, avui en dia podem parlar inclús pensant en veu alta i comunicant-se amb... sembla que estiguin en manos libres. Podem conversar obertament, correcte o no? I moltes vegades hi ha persones que si tu converses obertament, hi ha persones que t'ajuden i te fan reflexionar també. I moltes coses que potser tu et preguntes, altres persones també se l'estaven preguntant, però en canvi no eren capaços de treure el temps.
1: Pues seria també una forma de fer servir, per exemple,

0: exemple, doncs, les xarxes socials, no? Ja sigui sí. des del punt de vista d'un doncs, WhatsApp, d'un estat d'un WhatsApp o d'una història d'una xarxa social. Fer una d'aquestes reflexions, perquè al final això que pot fer és que, i de fet el Jordi sempre ho intenta fer, perquè això et pot fer que a partir de veure doncs, el que es planteja l'altra persona, et fas sí. una pregunta a tu mateix que et pot servir a tu i a vegades simplement el fet de comentar-la, el fet d'això pot posar més en comú davant de molta gent que no tindrà el 100% de coincidència amb tu, però que sí que et servirà al veure les diferents opcions. És molt com podem créixer, Jordi, amb les preguntes adequades i sinceres, com deies.
1: Mira, tu has dit, mira, jo, per exemple, tu ho saps a través de les redes socials, a través dels WhatsApp, jo normalment dono reflexions,
0: sí, sí,
1: però
0: sí.
1: la gent també em contesta, saps? Mm-hmm. Com dit,
0: aquí
1: no
0: està.
1: Solament em clica i em fa me gusta o el corazón, sinó també alguna vegada també diu, hosti, pues mira, aquest m'ho estava plantejant. Què t'assembla, Jordi, això, sí, després sí. del comentari que tu m'has fet inicial? I la gent t'aporta també complement de les teves idees inicials,
0: Això és fantàstic.
1: No, a mi m'encanta.
0: I això és el que dona sentit a que siguin verdaderament socials i que entenguem que estem en un món social, no?, també, i on hem de treballar-nos molt, doncs, individualment, però també dins d'aquesta societat que té moltes coses meravelloses per aportar-nos, com tot el que fa totes les setmanes, a través de la ràdio, i si també el seguiu des de les xarxes socials, busqueu Jordi González Guillem i el trobareu. Jordi, un plaer, com sempre, escoltar-te, i fins la propera setmana.
1: Fins la propera, David.

0: va passar tal dia com avui, 23 de setembre del 1992. Moria l'actriu catalana Mari Sampere. El món de l'espectacle perdia una de les seves figures més carismàtiques i polifacètiques. Mari Sampere, amb els seus 79 anys i més de 6 dècades de carrera a l'esquena, deixava l'escenari per sempre en un vol entre Barcelona i Madrid. Barcelona, la ciutat que la va veure néixer el 1913 i que sempre va ser el seu referent, deia adéu a una dona que havia encarnat com ningú l'essència del teatre popular català. Aquí la podem sentir conversant amb Rosa Maria Sardà al programa Ahí te quiero ver de Televisió Espanyola.
1: Tienes razón. Pero además, dejando aparte esto, yo cuando era un poquito más joven, fui deportista, jugaba al tenis, después hacía natación, pero tenía un defecto. Tenía desviación y tengo desviación de tabique. Y claro, no tenía fondo. El primer set lo ganaba yo, pero el segundo ya me ganaban. Total que me retiré de la competición. Eso sí. Pero lo que dices tú, el maratón lo gano.
2: Sí, realmente. Porque siempre, Ahí te quiero ver, persigue a Mari Sampere. No logramos superar su maratón. Hoy la hemos podido retener unos minutos.
1: Me has pescado por casualidad.
2: Porque Mari Sampere es madre olímpica.
1: Sí.
2: ¿A que sí?
1: Sí. Y además la gente se extraña, tengo un hijo, José María, que ha ido a 4 Olimpiadas. Y si Dios quiere también a la quinta, no 6, porque primero viene la de Seúl y después viene la de aquí Barcelona. Y claro, la gente dice, ¿cómo puede ser? Pues sí, porque mi hijo es tirador. Entonces, claro, cuando es un atleta que tiene que correr o un nadador que tiene que nadar, cuando pasan X años, pues ya no puede rendir. Pero el tirador sí.
0: Recordem que va ser un dia com avui, un 23 de setembre del 1992, que moria l'actriu Mari Sampere.
3: Aquesta temporada se'us gira feina. Sí, a vosaltres, a tota l'audiència de La Ciutat.
4: La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: D'entrada els dimarts posarem a prova la vostra cultura musical i us convidem a endevinar la cançó amagada gràcies a les pistes que us anirem plantejant durant tot el programa.
5: Hola, quins nervis que tinc. Em sembla que li he encertat a la primera.
6: Tócala otra vez.
5: Ai, Robert, ja no em va la dona Samer.
3: I els dijous volem que entreu a la cuina i que ens expliqueu les vostres millors receptes. Ja sabeu, aquelles que feu quan voleu tenir contents els vostres convidats.
7: Bon dia, amics. A casa, un dels plats infal·libles, mandonguilles.
3: Com sempre, els divendres, us plantejarem el dilema esbojarrat que ens proposa el Lluís Soler. No sé si t'he dit bon dia abans.
8: No, bon dia. Permet-me una cosa. A mi

Iniciem la tercera hora. Ja sabeu, aquí el que fem en aquest tram és escoltar entrevistes, comentaris, seccions que hem fet al llarg de les 15 temporades ja de Nits de Ràdio. Intentarem fer un especial de 15 anys, una festa grossa. Ja veurem si ho fem a l'Estadi Olímpic o al Palau Sant Jordi. Estem una mica pensant on ho fem, o a casa meva, no ho tinc clar. Bé, en algun lloc i en algun moment farem una festa, d'això està clar. I ara el que fem, doncs, el que us deia, escoltar algunes de les seccions que ens han acompanyat i que val molt la pena de poder tornar a escoltar o redescobrir, perquè pot ser que aquell dia no treballéssiu o estudiéssiu o estiguéssiu desperts de nit. Fins a les 6 us seguim acompanyant, ja sabeu, de 4 a 5 escoltant el millor de la ciutat i de 5 a 6 ja fent el despertador d'aquest dimecres 23 de setembre de 2026. Seguim fent Nits de Ràdio.

Quan recordem les sèries que van marcar la nostra infantesa, és inevitable que ens vinguin al cap imatges de ficcions d'animació que ens van acompanyar durant els nostres primers anys. Una d'aquestes sèries que, sens dubte, va deixar una petjada profunda és Los Trotamúsicos. Estrenada a la 1 al mes d'octubre del 1989, aquesta sèrie va captivar milions de nens de l'època i va continuar traient nous seguidors durant més d'una dècada.

Los Trotamúsicos es basa en el conegut conte dels germans Grimm, adaptat pel director Cruz Delgado. Inicialment, Delgado va portar la història a la gran pantalla amb una pel·lícula homònima de 86 minuts que va rebre una nominació al Goya a la millor pel·lícula d'animació al 1990, convertint-se en guanyadora. L'èxit del film va impulsar Televisió Espanyola a continuar la història a través d'una sèrie de 26 episodis, també sota la direcció de Delgado. La trama girava

al voltant de quatre animals maltractats pels seus amos que decideixen escapar i marxen cap a Bremen amb l'objectiu de demostrar el seu talent musical i guanyar la trompeta d'or. Tot i això, es troben amb molts obstacles pel camí.

Els protagonistes de Los Trotamúsicos eren quatre animals amb personalitats molt diferenciades. Tonto era un ase que, tot i la seva lentitud i falta de força, sempre intentava donar el millor de si mateix. Va escapar de la seva cruel mestressa gràcies a l'ajuda de la seva amiga, una jove que no suportava veure'l patir. Lupo, un gos que es va convertir en el líder del grup, va fugir de casa seva cansat de ser ridiculitzat pel seu amo. Amb una perspicàcia destacada, Lupo va demostrar ser el cervell del grup. Burlón era un gat de carrer que es va unir al grup després d'arribar a una casa abandonada. A diferència dels altres, Burlón no fugia de cap situació específica, sinó que havia viscut sempre de manera errant. Però, sens dubte, l'ànima de la sèrie era Coqui, un gall modern i rebel que portava el toc divertit i fresc a la història. Es negava a complir amb les expectatives dels seus amos de cantar cada matí, preferint gaudir de la vida nocturna. Finalment va decidir escapar abans que els seus amos acabessin amb la seva vida.

0: Els antagonistes de la sèrie eren tres lladres que constantment intentaven fer la vida impossible als nostres protagonistes. El líder del grup era Chef, un home alt, amb ulleres de sol i un barret blanc, que sempre ideava plans malèvols. Bèstia era un home amb molta força física, però poca intel·ligència, i Tapón, el més baixet, però el més astut dels tres, completava aquest trio de delinqüents. Juntament amb ells anava Atila, un gos gros i negre que servia de mitjà de transport per a Tapón.
1: ¡Alto!
2: ¡Despierta, Atila! ¡Para! Este perro siempre está dormido.
1: ¡Shh! ¡Silencio, inútiles! ¡No es momento de ponerse a jugar! Este es un buen sitio, nos ocultaremos aquí. ¡Moveos! Jeje, nuestro amigo no tardará en pasar por aquí.
3: ¡Mira cómo me ha dejado la bicicleta! ¡Enano!
2: ¡La culpa ha sido de este perro tonto mastodonte!
3: ¡Enano!
1: ¡Callaos de una vez, inútiles! ¡Me vais a estropear el plan con vuestras discusiones!
0: La música era el factor principal de los trotamúsicos. Cada personatge principal tocava un instrument, aportant un toc únic als episodis. Tonto tocava la bateria amb les seves potes. Lupo destacava amb la trompeta i el piano. Coqui era un guitarrista elèctric empedreït i Burlón va descobrir el seu talent amb el saxofó.
4: Ábrete paso, tonto. Lo veremos en primera fila.
1: ¿Pero qué hacen aquí estos animales?
5: Pero bueno, ¿de dónde salen estos bichos?
1: ¡Ay,

0: jo.
1: Els lladres també tenien les seves pròpies cançons, amb Xef a la trompeta, Bèstia al saxofó i Tapón al tambor. Des de la capçalera fins a cada número musical, la música aconseguia portar una màgia única a la sèrie, animant a tots els petits espectadors fidels. Al final de la sèrie podia haver estat un moment decebedor si hagués acabat uns minuts abans de la seva veritable última escena. Els quatre animals es preparaven per separar-se i tornar als seus respectius llocs d'origen. Tonto tornava amb la seva amiga humana, Coqui a la seva granja, i Lupo era adoptat pel burgomaestre. Mentrestant, Burlona es quedava sol i trist a la casa, tal com al principi de la sèrie. Però gràcies als fullets i al geni enginyós,

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabar i nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i a l'inici, al matí, o el pre-morning, pre-matí, o pre... a l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
0: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
3: Passen 6 minuts de la una, seguim en directe aquí a la ciutat. De seguida escoltarem el Pol Avinyó, que ens va parlar de la representació que es fa al Liceu d'Aïda. També coneixerem una barcelonina anònima d'allò més interessant i conversarem amb l'Associació de Malalts Mentals de Barcelona. A la recta final del programa, la Montse Valls ens posarà una mica de música al Paraula de Cançó. Abans, però, una nova pista de la cançó misteriosa. Comencem.
4: A la ciutat.
5: Tócala, Sam.
4: Tócala otra vez.
3: Aquest espai protagonitza els dimarts a la ciutat. Amaguem una cançó misteriosa darrere d'unes pistes que va llançant durant tot el programa el Robert Calvo, que avui ja ens ha donat les següents. Apunteu. Torero, Palau, Panamà i Avern, que és la porta de l'infern. Ens dones alguna més, Robert?
6: Sí, mira, i diré una cosa. Hi ha hagut un oient que ha preguntat per WhatsApp quina és la pregunta que heu fet avui, que estava a l'ambulatori i ha sortit tard.
3: Oi.
6: Doncs que sàpiga que a partir d'ara, des d'aquesta temporada, els dimarts, parlem d'una cançó misteriosa i els dijous de cuina.
3: Exacte, aquests dies són fixes.
6: Fixes, ja.
3: I el divendres el direm.
6: El direm el divendres. Doncs la Míriam deia aquestes pistes i jo n'afegeixo dues més. A Torero, veure. Palau, Panamà i Avern. Fugit i immoral. Fugit i immoral.
3: Poses molt complicat, Robert. Fugit
6: no,
3: i immoral.
6: La següent
3: mira
6: pista.
3: Que jo el sé. I em despistes...
6: No l'endevinaries, si no ho sabiessis?
3: No. Home. Mira.
6: Mira, les... Diré una cosa.
3: Sí, digues.
6: Les tres últimes pistes que he donat...
3: Sí.
6: Si les sumes...
3: Avern, fugit i moral. Alguna cosa malament fa la cançó, es fa la cançó. Mira, diré una cosa, si no arriben moltes notes de veu d'aquí a la propera pista, faré com la setmana passada i donaré jo una.
6: Vinga, va.
3: Que serà clau. Espero. O no?
6: És que això, ja n'he dit moltes, de clau.
3: Sí, sí, ja. Mira, a mi la que més m'agrada és la d'Avern.
6: Avern, t'agrada?
3: Sí, jo crec que aquesta és la
6: Mira,
3: clau.
6: Mira, si vols, què vols que sigui benevolent?
3: Home, una miqueta més.
6: N'afegiré una més.
3: Vinga, va.
6: Banyes.
3: Ja l'has liat més, però banyes...
6: Banyes?
3: Però que li han posat les banyes a aquesta persona. Però la gent potser no sap la vida del cantant. O de la cantant.
6: Banyes. En general.
3: Ai, bueno, mira, Bern, el diable, porta banyes. No? Ja és una pista més. O els toros del Torero.
6: Ja.
3: Dale, ja callo. Donaré una pista molt clara, la propera.
6: No, sí, però això serà la propera. És que aquestes ja...
3: A la propera. Vinga, notes de veu al 676-76-09-08.
2: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
3: Doncs una temporada més. Us volem apropar la música del Gran Teatre del Liceu, com sempre, de la mà de l'adjunt al director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia. Molt content d'estar aquí un cop més.
3: Gràcies per compartir una temporada més amb nosaltres. I a més, avui comences amb força, perquè no vens sol avui.
7: No. Volem començar per la Porta Gran i ho fem amb Simon Orfila.
8: Hola.
3: Simon, què tal?
8: Molt bé.
3: Bon dia, gràcies per venir al programa, per estrenar temporada una mica amb nosaltres. Tot un plaer tenir-te aquí.
8: El plaer és meu.
3: Pol, ens presentes al Simon?
7: Sí, tot i que tenim uns oients que és molt avasats a l'òpera, però segur que potser hi ha algú que no coneix el Simon Orfila, llavors jo he pensat en fer 5 cèntims pels que no el coneixen.

0: seguint. Simon Alfredo, primer de tot, és baix. La corda de baix. Ell ha estat reconegut mundialment com un dels millors baixos de la generació actual. Ara podria començar a fer un llistat dels teatres on ha cantat, que
1: no
0: són els més importants
1: temps,
0: del món.
1: Pol?
0: Però és més fàcil, potser, no, estalviar-nos-ho i parlar de que realment no hi ha teatre important a Europa que no hagi trepitjat Simon Orfila. Ell sempre s'ha distingit molt en els rols d'òpera italiana, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi i Puccini. I atenció, on ha sigut més estimat, i això segur que ho compartirem, és al Liceu. Per què? Perquè el Simon Orfila debuta al Liceu a l'exili, debuta al Teatre Victòria, el 20 de febrer del 1999, cantant Norma, al Teatre Victòria, i atenció, fins a dia d'avui, Simon Orfila ha cantat 178 funcions d'òpera al Liceu. Torno a repetir, 178. Pocs cantants a l'actualitat fan 178 funcions en un mateix teatre. Per tant, és una de les veus més estimades del Gran Teatre del Liceu, sens dubte.
1: És a dir, Simon, que el Liceu és casa teva, no? Què representa el Liceu per tu i per la teva carrera?
2: Tot. La veritat és que tot. Jo sempre ho dic que és el teatre per mi més important i més estimat, a part també del Teatre Principal de Maó, que és de la meva terra. Sí. Però és veritat que jo al Liceu li tinc una estima especial, perquè jo, gràcies a debutar aquí al Liceu, se'm van obrir les portes de tots els teatres d'Europa. Era molt jove, perquè tenia 21, 22 anys, quan vaig debutar aquí, i bueno, m'estimo tothom, conec a tothom, des del porter fins als acomodadors, tothom, i em sento molt de la casa i molt a gust aquí.
1: Et sents molt còmode cantant Verdi, has cantat Macbeth, Aida, El Trovatori. No sé si és la maduresa del baix on s'ha de cantar Verdi o es pot fer abans, creus?
2: S'ha de fer la maduresa, sí. S'ha d'esperar com a mínim 40 o 45 anys. El meu mestre va ser l'Alfredo Kraus, que era molt precís amb tot això. Sí. I ell m'ho va dir, tienes que esperarte a los 45, jo el vaig trair un poc i als 40 ja vaig debutar a rols valdrians, però sí, hi ha que esperar i val la pena.
1: Però això per què? Explica'ns.
2: Perquè la veu, quan tens 20 i 30 anys, la veu d'un baix encara no està feta. I els papers de Verdi són d'un gran pes vocal. I clar, tu quan és jove tens molta força física i el que fas per cantar bé aquests rols és forçar la veu a que sigui més fosca, més redona, sí. I això la perjudica. Uh-huh. És com forçar un múscul o...
1: Sí,
2: i és així. M'afugen paraules en menorquí.
1: No, però t'entenem perfectament.
2: Molt bé.
1: Sí, tant, no pateixis.
0: M'he deixat de dir-ho, que és menorquí, però sí. No cal que ho digui.
2: Ja se sent.
0: Si et sembla, Míriam, podem escoltar la veu del Simon. I concretament amb un d'aquests Verdis de maduresa que tu parles, com és l'Hernani. Sentim la cabaleta de l'àrea del Silva de l'Hernani.

toman peus, eh? Que, quina meravella. I ara, escoltant-te, entenem una mica millor el que ens explicaves, eh? El que et deia el teu mestre, en Claus, que fins als 45, fins que no tinguis una veu, perquè

0: clar, és una veu molt gruixuda.
1: És tremendo. A més, aquí acabes de començar l'òpera. El Silva surt, canta l'ària, sí, després aquesta cabaleta, però és que després et queda tota l'òpera.
0: Clar, no pots...
1: I clar, ja que...
0: Reservar forces,
1: quan
0: no?
1: Quan ets jove no ho fas. Clar. És molt difícil, perquè ho dones tot ja des del principi i ja és difícil.
0: Escolta, Simón, deia el Pol, 178 representacions... Et podrem veure fins les 200, com a mínim?
1: Sembla que sí, sembla que sí. Si tot va bé, sembla ser que sí, que les celebraré en una propera temporada.
2: Amb aquestes 178 hi hem de sumar les que començarà d'ahida a partir d'aquest dimecres,
0: de
2: demà, que fa la primera funció de l'Under 35, pels joves menors de 35, i a partir d'aquí arribarem a les 180 i amb una o dues temporades haurà fet les 200.
0: Doncs Simón, per la nostra audiència que ens estigui escoltant, per què no es poden perdre aquesta ida?
1: Bueno, primer de tot, per la... Jo crec que pels col·legues que són, jo crec, de les millors veus que actualment poden cantar aquesta òpera, i perquè és un espectacle també visual molt impactant, dona un missatge també molt fort, modern i diferent, però molt fort. Però, com he dit, sobretot, jo he estat veient els assajos també dels altres dos repartiments, i és que és espectacular, sí. Piel de gallina. Sí, sí.
0: Pol, recordem a l'audiència com poden veure Aida.
2: L'Aida la poden veure als Under 35 a partir de l'única funció aquest dia 23, però a partir del dia 25 fins al 15 d'octubre.
0: Tenim temps.
2: Hi ha entrades disponibles per totes les dates, per tots els preus, per tant, no, que no es perdin l'òpera d'inauguració de temporada, que això també és un moment per donar el tret de sortida, no?, després de l'estiu, el curs musical i teatral de la ciutat. I jo subscriu les paraules del Simón. Vull dir, qualsevol dels tres repartiments és meravellós i venen de gust d'escoltar-los.
1: També és una òpera molt bona per començar, per la gent que perquè t'impacta molt. La música, els concertants, els finals són molt espectaculars, i una òpera també molt, molt, molt bona per qui comença. Vull dir que...
0: Doncs a partir de demà dimecres, ahir del Gran Teatre del Liceu, Simón Orfila, Pol Avinyó, de veritat un plaer tenir-vos aquí en aquesta primera secció del Gran Teatre del Liceu aquesta temporada. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tothom.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Cada 15 dies sortim a buscar pels carrers i places de la ciutat aquelles persones que la tiren endavant, que l'aixequen. És aquella ciutadania que des de l'anonimat fa una tasca important, que contribueix al bé comú o que ajuda a teixir els barris.
4: Sí, Míriam, avui la cosa va precisament de teixit. Perquè et porto una persona que de fil i agulla en sap moltíssim. Ella regenta una botiga que té per nom Dos Punts. Està al número 34 del carrer d'Horta, al barri d'Horta de Barcelona. Ella es diu Alba Zarco i fa 11 anys que va obrir un negoci. El 2 de maig del 2015 el va obrir al mateix barri on havia nascut i crescut. Havia estudiat joieria artística a l'Escola Massana i també havia començat Belles Arts, Història de l'Art, treballava en un museu, però va acabar convertint-se, com ella mateixa diu, en la botiguera del seu barri. L'origen del negoci té més una història familiar, perquè la mare és qui li va ensenyar a teixir i també va ser qui la va empènyer a tirar endavant aquest projecte, aquesta botiga de llanes al barri d'Horta de Barcelona, i on allà es fa més que vendre llanes. Es fan tallers de punt, de ganxet, de brodat, de costura, activitats participatives, aparadors temàtics, en fi, és tota una institució al barri.
0: Alba Zarco, què tal? Molt bon dia. Alba, explica'ns una mica com va ser la història. Com passes de treballar en un museu a obrir una botiga de llanes?
5: Jo sempre dic que va ser un acte impulsiu. No m'ho vaig pensar gaire. Era com un rum-rum que sempre tenia al cap des de petita. Cal tenir una botiga. Jo anava a una mateixa sent nena i m'encantava veure aquelles cremalleres amb llanes. I sempre hi havia aquestes ganes de m'encantaria poder treballar aquí. I realment la manera de muntar la botiga va sortir d'una manera natural i impulsiva, perquè la vaig muntar en un mes.
0: Un mes, déu-n'hi-do, perquè entenc que obrir una botiga no és fàcil. Com es fa això en un mes?
5: Clar, jo sempre dic que la vaig obrir en un mes i la gent la veu com està ara. plena i tan assortida. La vaig obrir en un mes, jo treballava pels matins al museu, durant un mes de carència de lloguer la vam muntar nosaltres, i ara la botiga té més de 5.000 referències.
4: La meva pregunta, Alba, és per què les llanes? És a dir, més enllà d'aquest fet familiar que la mare t'ensenyés a teixir, no és una cosa que per una persona jove sigui gaire normal?
5: De fet, jo és que sempre des de petita he fet ganxet. Jo veia ma mare fent ganxet al sofà quan tenia 8-9 anys. Jo ara m'hi trobo moltes nenes que venen a la botiga perquè hi ha hagut un salt generacional que potser no els he ensenyat. Ara, qui els ensenya a les nenes també són les xarxes, ho consumeixen molt a través de TikTok, sobretot d'Instagram, però jo ho veia en el sofà, al costat, i era com, ensenya'm a fer això que fas, per aquest acte d'imitació cap a la teva mare.
4: El que fa l'Alba és molt important perquè, més enllà d'aquesta botiga de llanes, del seu negoci que li dona de menjar, el que fa és teixir el barri, d'alguna manera, i articular-lo, és a dir, que li dona vida, no?
5: Sí, la botiga, a part dels tallers tradicional que pot tenir una botiga d'aquest estil, el que fem són activitats des de l'any 2019, i amb uns mesos d'antelació faig una crida a través de les xarxes. A cada any és un motiu i una temàtica, i jo els dic les premisses, han de ser d'aquests colors, d'aquests materials. Durant aquests mesos van teixint aquest motiu i decorem, fa 3 anys per exemple que decorem la façana. Aquest any, amb motiu de l'any Gaudí, els hi vaig proposar un petit motiu, una escata de drac. Bueno, hem fet com un petit homenatge a la Casa Batlló.
0: Alba, jo crec que no ets conscient de la importància que té una botiga com la teva, perquè, com deia el Robert, ajudes a teixir una mica al barri, i estic pensant en totes aquelles persones, potser més grans, no?, que estan soles i que troben en el teu espai, doncs això, el seu lloc, no?, per reunir-se. Doncs els dimecres anem a teixir a casa de l'Alba, no? I em sembla fonamental perquè lluites també contra la soledat no desitjada.
5: Sí, de fet, l'any passat vam participar en l'activitat del Sant Joan de Déu, de la soledat no desitjada. Jo sempre dic que la botiga ha sigut un refugi per mi en molts moments, però també ho és per molta de la gent que ve cada dia. Entre elles estableixen molts vincles més enllà de la botiga. Jo ho veig aquí, es troben, han coincidit en el mercat, es miren. Ai, tu, ens vam veure l'altre dia a la botiga del Dos Punts. Jo sempre dic que és molt més que una botiga. Les botigues de barri fan un teixit brutal a nivell de ciutat.
4: A més, aquesta botiga té molts reconeixements, eh? Miriam, ha rebut el Premi Innovació al Comerç de la Fundació Barcelona Comerç, precisament per la seva capacitat d'utilitzar els diferents canals de comunicació per arribar als nous hàbits de consum. També, posteriorment, els Premis Comerç de Barcelona, de l'Ajuntament, la van reconèixer a l'Alba i aquesta botiga, 2 punts, amb el Premi Excel·lència de Compra, i després també ha estat reconeguda per la seva promoció de Barcelona com a Capital Europea del Comerç Local 2026. És a dir, que és una botiga que ja té molts reconeixements. Alba, com arriben aquests reconeixements? Com te'ls prens?
5: Si ho miro amb la distància em dona una mica de vertigen. És com que a vegades penso, això no va amb mi. Però això no deixa de ser una botiga de barri que ven llanes. És a dir, és molt més terrenal de tot el que a vegades les xarxes o un premi pot projectar. Evidentment que són empentes i és com ho mires a la distància. Jo sempre dic, l'Alba de fa uns anys no s'imaginava que acabaria passant aquestes coses, però m'ho prenc com això, com una empenta, no? Com un segueix que anem pel bon camí.
4: Alba, però qui em va parlar de tu, qui em va fer arribar fins a tu, em va dir que eres una dona internacional, és a dir, que arreu et reconeixen.
5: Sí, sobretot al nivell de xarxes. Instagram és com que és inimaginable fins on pots arribar. Jo a vegades, quan publico alguna cosa, penso que això realment ho veuen els meus amics o la gent del barri, però realment apareix gent arreu del món, gent de Llatinoamèrica que està a Barcelona i fa aquest pas de venir fins a porta, que no està dins d'un circuit turístic, perquè diuen sí o sí has de passar per aquesta botiga. Jo ho tinc ara una mica més, entre cometes, normalitzat, però no deixa de sorprendre.
0: Doncs Alba, que sàpigues que a mi em fas molta enveja, perquè jo també, com tu, era una nena que va aprendre a fer ganxet amb la seva àvia al costat al sofà, he intentat i he aconseguit ensenyar a la meva filla, i el meu somni també seria tenir una botiga de llanes com tu. Així que, de veritat, enhorabona per haver aconseguit el teu somni.
5: Moltíssimes gràcies. Us espero aquí si voleu fer ganxet qualsevol tarda, qualsevol matí, aquí sóc.
0: Doncs allà hi serem al 2 punts. Alba Zarco, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
3: La ciutat. A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
0: Temps pel Ciutat Solidària, hora per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fan. Avui coneixem l'associació AMBAR.
6: L'Associació de Malalts Mentals de Barcelona treballa per inserir a la societat persones que pateixen malalties mentals i defensar els seus drets. Fan una gran tasca de divulgació, de conscienciació i també organitzen tallers i activitats.
0: Doncs per conèixer més de prop aquesta associació AMBAR, podem saludar la seva presidenta, María Jesús Peláez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: María Jesús, explícanos cuándo y cómo nace la asociación.
7: Pues hace más de 15 años nos reunimos un grupo de personas con enfermedad mental y dijimos que, bueno, no estábamos contentos con lo que se vivía en la ciudad y que hacía falta, sobre todo, intentar que superar el estigma que teníamos todos, y no solamente el estigma de los demás, sino nuestro propio estigma, el autoestigma. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar.
6: Tal y como explicáis en vuestra página web, AMBAR son las siglas de Asociación de Malalts Mentals de Barcelona, pero también hace referencia a una piedra preciosa que de alguna manera os representa, ¿no? ¿Por qué?
7: Sí, porque pensamos que bueno, todos las personas somos como diamantes en bruto. Y ese es nuestro diamante, el AMBAR.
0: Qué bonito, sí. María Jesús.
6: Muy poético, ¿eh?
0: Totalmente. Oye, si te parece, pasemos a conocer lo que hacéis en la asociación. Como hemos explicado al principio, representáis a personas que sufren enfermedades mentales. ¿Cómo las ayudáis y de qué enfermedades estamos hablando?
7: De toda clase de enfermedades mentales. Tanto de las más graves como la depresión, que hoy en día es la que más suele haber, ¿no? Pero igualmente con esquizofrenia, con trastorno bipolar, de toda clase. Y tal. ¿Cómo ayudamos? Pues ayudamos, a ver, de dos maneras distintas. La principal es que hacemos talleres dirigidos a todos. No especialmente a personas con enfermedad mental, sino a todos, en el barrio donde vivimos, en el barrio Sagrada Familia. Y mediante esos talleres y las actividades, que todo es gratuito, pues al cabo de estos años, antes éramos AMBAR, los bichos raros. Cuando íbamos a llevar propaganda de lo que hacíamos, nos miraban un poco de lado. Y hoy en día nos reciben con cariño. Y eso hay que trabajarlo, ¿no? Donde han visto que una persona con enfermedad mental, con ayuda, se puede estabilizar. Y eso además, es lo que buscamos.
0: Y que además, María Jesús, que cada vez se habla más y se pone más en valor la importancia de nuestra salud mental, y eso es importante también para vosotros.
7: Sí. Luego, aparte de estas actividades que hacemos a nivel general, atendemos especialmente a las personas con riesgo de suicidio. Eso es muy, muy importante en esta época. Y ahí hay muchos casos, hay muchos casos con necesidad de atención. Y bueno, personas que a lo mejor no te lo están diciendo, pero al conocer de qué va, porque todos somos enfermos, podemos ayudar. Y en eso estamos.
6: En el programa hemos hablado. Dime.
7: Sí. Lo que decías de las actividades, por ejemplo, en una de las actividades, el taller de rehabilitación, hablando en común, el taller de memoria, para ahora hay está abierto el plazo de inscripción. Y para 12 plazas se han apuntado 40 personas del barrio, tanto con enfermedad mental o sin enfermedad mental, es igual. No importa si lo que cada persona tenga o deje de tener. Y eso es importante, eso significa un reconocimiento. Y estamos contentos.
6: En el programa hemos hablado a menudo de la inserción sociolaboral de las personas con enfermedad mental. Por parte de la administración también se emiten mensajes, se hacen campañas en este sentido, pero ¿crees que hoy en día las personas que forman parte de este colectivo tienen capacidad de inserción o aún falta demasiado trabajo por hacer?
7: Aún falta mucho por hacer. Me falta mucho porque, ante cualquier novedad, cualquier trabajo, se necesita un acompañamiento.

0: Se necesita mucha confianza.
1: Bueno, este autoestigma que del que nos hablabas un poco al principio. Oye, María Jesús, aparte de vuestro día a día, creo que también tenéis pensado algunos proyectos ambiciosos. No sé si nos puedes explicar alguno.
0: Bueno, tenemos pensado, pero...
1: Si puedes, ¿eh? Si no puedes explicarnos nada, no te preocupes.
0: Bueno, todo está en el aire porque nos falta a nivel económico y a nivel de espacio. Sí que nos gustaría poder hacer más cosas, no podemos. No podemos no por falta de ganas, falta de ideas, sino por falta de los medios.
2: De recursos.
1: Pues esperemos que lleguen pronto estos recursos y que podáis hacer realidad estos proyectos. María Jesús Peláez, presidenta de la Asociación AMBAR, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo.
0: Muchas gracias.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: A la ciutat.
5: Tócala, Sam.
4: Tócala otra vez.
1: Tócala otra vez. Fem un repàs de les pistes que tenim ara.
2: Ho diré sempre.
1: Et surt ja natural. Tócala otra vez, Robert. Torero, Palau, Panamà, Avern, Fugit, Immoral... I has donat un bonus track, no? Abans? No
6: has... He dit Banyes.
1: Banyes. I Banyes.
6: És que ja... I tu has donat la pista definitiva que ja està tot... Tothom ho sabia.
1: Sí... Que... La torno a dir, no? Ja que està...
6: No diguis.
1: No?
6: Bueno, digue-la.
1: Home, en Banyes m'ha vingut... Diable. Però també pot ser toro. Infidelitat. I moltes coses. Doncs ara diré una que no t'agradarà gens. Digues la teva.
6: No, la meva és una pista musical.
1: Vinga, va. A veure, l'escoltem?
6: Perquè la pista musical sempre acaba donant... fent de cantar allò que és la balança d'un lugar o d'altre, no?
1: La setmana passada va fer un... una cosa rara.
6: No, era l'inici de la cançó la setmana passada. Eso. I això és molt, molt evident.
1: Ah, avui sí que és fàcil. Jo si ja no sabeu que... ja quina és la cançó que ens està amagant avui el Robert...
6: 676-760908.
1: Dic la meva pista o no cal?
6: No, jo crec que no cal la teva pista. Perquè si no arribarà una llau de missatges encertant-ho tots.
2: Bueno, no, està bé, no?
6: Digue-la,
2: algun dia...
6: Digue-la perquè és la definitiva.
1: La dic, a veure, la dic ràpid i així.
6: Digue-la.
1: Covid. Ja està.
6: És que ja amb aquesta...
1: Ja ho he dit. Va, notes de veu, 676-76.
6: Dues pistes més, vols que sigui generós?
1: Al final diràs el títol de la cançó.
6: Vols que sigui generós?
1: Vinga, va.
6: La setmana passada, en aquest dia, dimarts, a l'inici del Paraula de Cançó...
1: Sí.
6: En el repàs de les... Com és allò de les faràndules, com es diu això? De
1: la
6: Fermeràures.
1: Va sortir. Va sortir aquest cantant. És un home. Més pistes, vinga.
2: I jo dic una també, si em deixes, Robert.
1: Vinga, va.
2: Míriam. Bueno, és un artista molt imitat.
1: També.
6: De fet, anava a dir jo, David Cervelló el porta dins.
2: Sí, mira.
1: Ja està, que al final ens saturaran la centraleta.
2: Ja està, 676-76-0908.

0: arriba el millor moment de la setmana amb la Montse Valls. Montse, què tal?
1: Què tal? Hola de nou, bon dia. Molt bé. Em nerviosa perquè no m'estic encara acostumant a anar a remolc.
2: A recollir.
1: Jo portava les paraules que em deia l'audiència i jo anava com feliç en la primera, però ara que vaig a remolc és com... Nervis, quines seran les paraules de la setmana següent, saps?
0: Doncs...
3: Per cert, volem paraules de l'audiència al 676-760908, 676... 760908.
0: Sí, pot ser que no siguin super, super difícils, com farmejar, tot i que el Robert va superar la prova, a veure si ho superes tu.
2: O la mítica omnicanalidad.
0: Omnicanalidad.
2: Aquesta ja va passar a la història.
0: No hem tornat a fer servir la guia. Això és bona notícia.
3: No es pot.
0: Però si poseu una difícil...
1: Vinga, va, doncs, comencem amb les paraules.
0: Vinga.
1: Vale, la primera era Dímelo.
0: Dímelo.
1: Vale? I comencem amb aquesta cançó.
0: Vinga.

0: ho diu, ho diu.
1: Al final...
2: Home, diu la última paraula.
1: Al final de tot diu, dime, dímelo.
0: Ah, vale, però diu, dime, aquí diu dime. T'has faltat el lo.
1: Semblava com trampa, però no.
0: No, salvada per la campana.
2: Com es diuen? Dímelo, dímelo.
0: Ah, doncs mira, salvada per la campana.
1: Doncs aquesta cançó, Dime, de la Beth, la cançó que va representar Espanya a Eurovisió l'any 2003, i tot i que Beth mai no va estar especialment convençuda de la cançó durant el procés d'elecció, el tema s'ha acabat convertint en un dels grans fenòmens musicals d'aquell any i dels anys de després. Vull dir, després del festival, Dime va vendre milers de còpies i encara avui és una de les cançons més recordades de la història recent d'Eurovisió a Espanya. De fet, 20 anys més tard, ara que la Beth torna a fer concerts, la canta sí o sí. Bueno, clar, jo crec que se'n va d'un concert sense cantar Dime i no la deixen tornar a pujar a un escenari.
0: Bueno, és que hi ha cantants que no poden fugir, no?, dels seus temes estrella. Exacte. I per molt que ells estiguin fins als nassos.
3: M-Clan, Carolina.
2: Sí, sí, per exemple. Ella va demanar disculpes, per cert, a l'autor, a Endermay, el grup que va fer aquesta cançó, els va demanar disculpes 20 anys després perquè els havia fet passar una mala estona, perquè al final no tenia cap culpa del tema que han presentat fos escollit.
1: Ja, ja.
2: I ella l'havia de defensar i no el volia defensar.
0: Poc professional, també et dic, ja, ja. Per la seva banda.
3: Sí.
0: És la teva feina, vull dir.
1: Sí, sí.
0: Vinga.
1: Vinga, va, si us sembla, anem amb la segona, que la veu d'ella, almenys la reconeixereu, perquè ha sigut notícia aquesta última setmana, moltíssim. Ja.

0: Qui és?
1: Ell és Maluma.
2: Maluma? Saps que no m'agrada gens aquesta cançó de la Shakira? No.
1: Ah, jo, sí, em porta
2: bons records. A la meva filla li encanta i pensa, a mi no m'agrada gens.
1: A mi em porta bons records, sí, sí. Maluma, Shakira, Chantaje. He dit que Shakira ha sigut notícia aquesta última setmana perquè ha fet tots els concerts a Madrid.
2: Perquè no ha volgut venir aquí a Barcelona.
1: Exacte, perquè no ha volgut venir aquí, ho ha fet tot allà.
3: Moltes queixes, eh?
2: Per què serà?
3: Els concerts aquests, que si la pantalla era petita, que si no es veia res, que si no es sentia... Bé, en fi.
1: Bé, és que també per l'elecció de la gent que l'acompanya a fer la passarel·la aquella... Sí. Que tots són famosos, no hi ha ningú que sigui fan de veritat allà amb ella, però...
2: Una mica una casita.
3: Com la casita.
1: Sí, com una casita del Bad Bunny, exacte. Doncs aquesta cançó es va publicar l'any 2016, va marcar la primera col·laboració entre els dos artistes colombians, va ser un èxit immediat, i la mateixa Shakira va explicar que la cançó va néixer gairebé per casualitat, després de coincidir amb Maluma en diverses trobades professionals que van fer, i el videoclip també va ser tot un fenomen, i és que en el seu moment va convertir-se en un dels vídeos en espanyol que més ràpidament van superar els centenars de milions de visualitzacions a la plataforma de YouTube, i a més va servir per consolidar encara més la presència global de la música llatina, que en certa part ha crescut gràcies tant a Shakira com a Maluma, a tots dos.
2: Totalment, totalment.
1: A tots dos.
2: Bé, dos cançons potents de moment les que portes. Sí, sí.
1: Uai, la tercera...
2: Encara més?
1: Potent de Taylor.
3: Bueno, vaya hype, eh?
1: Potent de pandèmia.
2: Tell me, tell me.
1: Potent de pandèmia.
2: Ah, hombre.
4: ¿Qué pasa contigo?

0: Sí, sí, sí.
1: La tussa, sí. La paraula tussa és una expressió que s'utilitza moltíssim a Colòmbia per referir-se al malestar emocional després d'una ruptura sentimental. És com el despecho, sí, el, com està despechada, per una manera. És la tussa.
2: La despecha de
1: exacte, és la tussa de la Karol G i de Nicki Minaj. És una cançó que va sortir a finals del 2019, però clar, va agafar embranzida i va ser superconeguda a principis del 2020 i justament per pandèmia s'escoltava a totes hores. A totes hores.
0: A pandèmia hi havia molta tussa, molt mal.
3: Karol G, que es diu Carolina Giraldo Navarro, jo a partir de demà diré Robercy, vale?
2: Robercy, perfecte.
1: Robercy.
2: Doncs demà et presentarem com Robercy.
1: Jo seré la MV.
2: MV?
1: MV.
2: I tu?
0: GS.
2: GS. FF? Perfecte.
0: Jerry S.
2: Demà us presento així,
3: Pop-sí.
2: Eh?
3: Pop-sí.

0: Bopsy, jo em diré Bopsy.
1: Bopsy, Bopsy. Demà us presento Sinclair. Així. Ara ho posarem al guió.
2: Jo sóc MV. MV. Doncs això, Tulsa va arribar a ser el número 1 en nombrosos països i a més va acumular...
0: Tulsa és una cançó o una cantant?
2: No, Tulsa és
3: el títol de la cançó.
2: I les cantants són Karol G i Nicki Minaj.
0: Val, val.
2: I aquesta cançó doncs, es va convertir en número 1 en diversos països i a sobre d'acumular milers de milions de reproduccions va consolidar definitivament Karol G com una de les noves estrelles de la música llatina i avui en dia ho segueix sent. Vull dir, l'any que ve, fa la gira mundial i té les entrades esgotades.
0: L'amiga de la Belén Esteban, no? La Karol G?
1: Íntimes, sí, sí.
0: Bueno, això diuen. No?
1: Sí, prenen cafè cada tarda.
2: Canviem de paraula.
1: Vinga, va.
2: Canviem de paraula. Ara toca tu.
4: Jo vull estar amb tu, passar la vida amb
0: tu,
4: feliç amb tu.
2: He de dir que m'he colat perquè aquesta és de les cançons que formen part de la careta d'aquesta secció. Sí. Sonarà a final de temporada també.
1: També, que torni a sonar.
2: Però és que és tan enganxosa, careta. És igual, també la porto avui.
1: Explica'ns. Sí. A mi m'encanta aquesta cançó.
3: Està xula, està xula.
2: Són Siderland amb aquesta cançó Tuturu, publicada aquest mateix 2026. La banda barcelonina ha viscut un dels seus millors moments gràcies als últims llançaments que han fet, consolidant una proposta que combina pop, energia en directe i molta proximitat amb el públic i a sobre ara també apostant una mica per fer lletres així en català, més properes al públic que poden tenir. I la veritat és que aquesta cançó ha sigut la que més ho ha petat. Sí. També és veritat que té una molt bona combinació de ritme i lletra perquè se t'enganxi i tenir-la en bucle al teu cap dia
3: home, tu, no, és impossible no cantar-lo.
2: I ara mateix també el que fa com molta il·lusió és que els últims concerts que s'han vist d'ells, aquesta és una de les cançons més celebrades, més ballades i més saltades, perquè amb el tuturu toquet et dona peu estar saltant al ritme de la cançó.
3: Aviam si no es cansen de tocar-la.
1: Aquestes festes de la Mercè jo crec que sonaran moltíssim.
2: Segur. Vinga, va, doncs anem amb la segona.
1: Vinga.

0: Ara viu encara, no?
1: Since you've been gone.
2: Sí, ah, ja dic jo. Vale.
1: Since you've been gone, des que vas marxar, de la Kelly Clarkson.
0: Home,
1: no sona la Kelly Clarkson.
0: Sí, sí. Íntima de la Belén Esteban.
3: No, s'ha fet molt famosa. De fet,
1: perquè té un programa als Estats Units.
3: Però l'ha deixat ja.
1: L'ha deixat?
3: Ha abandonat el programa, sí.
1: Pues era molt guai el seu late.
3: Era molt guai, sí. I crec que penso que ho feia millor que algunes que es dediquen professionalment a la televisió. Ja.
1: No, era molt guai perquè a sobre dedicava un espai... Clar, ja és cantant professional, però estava fent de presentadora d'un programa així d'un late,
0: sí,
1: com podria ser aquí l'Hormiguero, però ella d'allà d'Estats Units. I dedicava després un moment cap al final del programa sempre a cantar una cançó versionant alguna cançó.
0: Ah,
1: llavors ja no només cantava cançons seves, sinó... Doncs que no cantava cap seva, pobreta meva. Sinó que feia versions. I és molt guai perquè és que se li dona bé tot a la Kelly Clarkson. Té
3: canta
1: un bozarrón increïble. Aquesta cançó és de l'any 2004, és una de les cançons més influents del pop dels 2000, i tot això va ser casualitat que caigués sobre les mans de Kelly Clarkson, perquè al principi se li va oferir a Pink, a la Hilary Duff, però al final totes elles van dir que no. I...
2: Una mica Avril Lavigne, em recorda,
1: sí,
2: també.
1: Sí, no? No, perquè és així aquest rock dels 2000, que sí, sí, bueno, aquest pop rock. I això, la Kelly Clarkson després es va fer encara més coneguda amb temes de... amb altres temes que són més coneguts, perquè té el de... És que no em surt el títol.
0: Ja et sortirà. No pateixo, no pateixo, no pots tenir tot el cap.
1: My life would suck without you.
0: Ok, darling.
3: Kelly Clarkson surt d'un American Idol, no?
1: Crec que sí, que sí. Sí, sí. Aleshores, aquesta cançó es va fer bastant més coneguda, a part de, en el moment que es va fer coneguda per si, perquè la va publicar i tal. Després, amb els anys, quan va sortir Pitch Perfect, Dando la nota, que és la pel·lícula aquesta de cors, de noies, tal, no sé què, és la cançó que es canta quan estan fent els càstings per entrar a formar part dels cors. Llavors, també va tornar com a ressorgir bastant en aquell moment.
0: Molt bé.
1: Anem amb l'última cançó, amb tu, que em repetiré també una mica perquè la va portar el Gerard fa no molt, però és que no la puc no portar.
0: Clar, a veure.

0: setmana passada, no, la vas portar...
1: La va portar pel
0: suïcidi, va ser?
1: Pel dia del suïcidi, sí. De la prevenció del suïcidi. Sí. Aquesta és preciosa. Fix You, Coldplay. El Gerard ja ens ho va explicar tot sobre aquesta cançó. És una cançó de l'any 2005 que en Chris Martin, el cantant de Coldplay, la va escriure per donar suport a la que era llavors la seva parella, la Gwyneth Paltrow, per la mort del seu pare. És una de les composicions més personals de tota la discografia de Coldplay i també una de les més estimades pel públic. De veritat, jo he estat en concerts de Coldplay i en el moment de Fix You, bueno, és que canvia radicalment l'ambient de tot el recinte, és increïble. A sobre és això, és una cançó que és molt lenta, és molt pausada, és més una balada, per dir una manera, però que aquest final en crescendo que té tan potent, et dona l'energia, o sigui, és molt bonica,
2: és molt emotiva. Se m'està posant la pell de gallina.
1: És molt emotiva. Llavors, el que passa també és que molts crítics, experts, professionals de la música, han acabat considerant Fix You com una de les grans balades del segle XXI i la veritat és que...
0: Estàs de...
1: Quin orgull! Sí, sí, és molt guai pensar-ho.
0: Que guai, que guai.
1: Sí, sí.
0: Que maques les cançons. Amb la paraula tu i ara ens queda...
3: La setmana passada em vaig oblidar de posar una cançó que m'hagués agradat posar i que la dic aquí, no cal que posar-la, és Endless Love, que parla molt de You, que m'encanta, de Lionel Richie i Diana Ross.
0: És que amb la paraula tu és... Hi ha
1: molta, sí, és que hi ha moltes, sí, s'ha clar. Activa impressionant. O sigui,
3: li he dit Diana Ross, eh? Des d'aquí de...
0: No, Diana Ross. De Sant Esteve Sarrovira.
1: David Summers.
0: Exacte.
1: Vinga, va, anem amb l'última paraula, que l'última paraula és el mes que estem a punt d'acomiadar. Setembre.
0: Ai, quines ganes que s'acabi.
1: Ja. I jo, ja em diuen setembre...

0: Jo diria això l'any que ve, eh? A mi m'aixeca, em despertes, quan acabi setembre, perquè s'està fent llarg.
1: És el que no va dir, no ho estic passant malament, vull dir, estic feliç, estic bé, però se m'està fent llarguíssim.
0: Encara estem a dia 22, eh? Dia 22.
1: A terra. Que això després arribarà febrer-març i se'ns passarà volant aquells mesos.
2: Fantàstic. Sí, bueno.
1: Però setembre està passant llarguíssim, sí, això sí que és
0: el diumenge dels anys, sí. De l'any, sí, jo dic. Sí.
1: Doncs com estem dient això, Wake Me Up When September Ends, Desperta'm Quan Hagi Acabat Setembre, és de Green Day, publicada l'any 2004, i aquesta cançó té una història especialment emotiva, i és que el Billy Joe Armstrong, que és el cantant de Green Day, la va escriure inspirant-se en la mort del seu propi pare, que va morir quan ell només tenia 10 anys, i una de les frases que li va dir a sa mare es veu quan estaven en tot el procés aquest de tanatori, cerimònies, tal, no sé què, va ser, mira, desperta quan hagi acabat setembre, si us plau.
3: Sí, sí.
1: I és una de les frases icòniques que després s'ha quedat gravada a la memòria familiar i que després es convertiria en un dels principals èxits de Green Day.
3: I tant, i tant.
0: Que maca aquesta cançó.
1: Doncs Míriam, canviem totalment de registre.
0: Sí?
1: Mare meva, però jo espero que la coneguis. Jo crec que sí.
0: A veure.
1: Espero que sí. Te lo

0: en Bolsona, pero no.
1: Pues ahora residente,
2: la
1: tornada, ¿no?
2: A ver, la tornada.
3: Algún día volverás y pase lo que pase, yo te esperaré. Nos sentaremos juntos frente al mar. Y de tu mano.
2: Tadeo Jones.
0: Ah, sí, es verdad, Tadeo Jones.
2: Diria jo, m'he llançat molt a la piscina.
1: No, jo Tadeo Jones, de moment, no
0: la duc. Tampoc les he vist.
2: Jo diria que sí.
0: Jo, és que no les he vist.
2: Però ara m'he llançat a la piscina.
0: Cali i el Dandy, Jo t'esperaré 2012.
2: Sí,
0: és una cançó que va canviar completament la carrera dels germans colombians i també la nostra.
2: Sí, sí, evidentment.
0: Sí?
2: Quina poca cultura cinematogràfica.
1: Tadeo Jonesica.
2: Sí, sí, home, Tadeo Jones, te voy a esperar. Sí, sí, sí.
0: No, però Jo t'esperaré.
2: Jo t'esperaré, bueno, sí.
0: La teva... La que voy a esperar es Juan Magán, te voy a esperar.
2: Aquesta també surt, saps?
1: A mi també només em surt Te voy a esperar, eh?
2: És que jo he posat Jo t'esperaré i em surt, sí, sí, però no, Te voy a esperar. Hi ha algo d'esperar.
0: Sí, exacte, tu sabies que algo d'esperar era de Tadeo Jones. Doncs aquesta cançó és una combinació d'una lletra romàntica amb una producció pop i urbana que va funcionar perfectament i avui en dia és una de les cançons més reproduïdes de Cali i el Dandy, van ser com... van despegar i la veritat ja és que a mi em porta molt bon record. 2012, jo tenia 14 anys i jo vivia aquesta cançó amb 14 anys.
2: Jo també tenia 16 o així. Perquè rieu.
1: 16 a cada cama, no?
2: Totalment.
0: Anem amb l'última, que aquesta sí que no crec que la conegueu, però jo aquest grup també l'havia de portar.

0: Que parlaven en català, no? Al principi, dic que...
1: Sí, no?
0: Últimament tinc un problema.
1: Un tema bilingüe, un tema bilingüe.
2: Sí, som bilingües, som bilingües. Aquesta cançó és Septiembre 31 Fam.
0: Home, m'encanta!
2: Ja sabeu que soc molt fan jo de 31 Fam.
0: Des que els vam tenir aquí, que m'agraden, però no coneixia aquesta
2: cançó. No, jo la vaig descobrir el setembre de l'any passat.
0: Que bo.
2: Però és una cançó, en veritat, del 2023. I és que la banda de Sabadell tenien abans la tradició, per una manera, de treure una cançó durant els mesos d'estiu o quan estava a punt d'acabar l'estiu. Llavors, normalment la treien durant els mesos d'estiu i era així com l'èxit que treien, intentant fer un èxit així en català, tal, no sé què, però en setembre el que els va passar és que se'ls va fer massa tard i la van treure al setembre. Sí. Llavors van decidir fer una cançó que es titulés Septiembre i que parlés una mica de la sensació aquesta d'acabar l'estiu, de que ja s'acaba, de comença setembre, tornem a la normalitat, a la rutina, etc.
1: Sí, demà s'acaba?
0: Amb una mica... Demà no s'acaba setembre.
1: No, s'acaba l'estiu.
0: Ah, bueno, però setembre no.
1: L'estiu climatològic.
0: Ara ens queda una setmana. Montse Valls, queda pendent farmejar, perquè ens quedem sense temps.
2: Us la porto un altre moment? O
0: quan vulguis ens pots portar a farmejar.
2: Vale.
0: Que sé que has tret alguna cançó, però...
1: Tu saps, perdona.
2: És que, no, i és que hi ha tants artistes que farmegen a Aura ara mateix, que mare meva.
0: Fes un mix de tots.
2: Vale.
0: Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres sempre.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: A La Ciutat.
5: Tócala, Sam.
4: Tócala otra vez.
0: Toca-la otra vez. Tenim moltes pistes. Jo crec que avui és fàcil. Al final ens hem tornat bojos.
1: Avui faig una promesa. Quan acabi la temporada,
0: sí,
1: l'últim Toca-la otra vez,
0: sí,
1: cantaré jo la cançó.
0: Vale.
1: Et sembla bé?
0: Vale.
1: L'últim.
0: Vale. Perfecte, ja tens pensada quina és.
1: No, cantaré jo aquesta cançó.
0: Ah, aquesta. Ah, pensava que deies la cançó misteriosa.
1: També.
0: Vale, repassem les pistes que has donat.
1: Repassem les pistes, que les tinc aquí a Tiro de Mata, Salto de Mata. Torero. Torero és la primera que hem donat. Sí. Després hem dit Palau. Mm-hmm. Torero, Palau, Panamà, Avern, sí, Fugit, Immoral, Banyes, Covid...
0: Diable, ja ens hem tornat bojos.
1: És que...
0: ja, després...
1: ja t'ho ha dit, ella.
0: I la pista musical. Avui és fàcil.
1: Avui és molt fàcil. Si avui no ho encerten, jo no truquin més.
0: Home, no diguis això. No comencem a amenaçar l'audiència.
1: És broma. Escolta'm, tenim moltes notes de veu. Algunes ja ho encerten.
0: Sí? Vols que anem escoltant?
1: Sí. I faré una precisió sobre la nota número 5. D'acord, Ivan? Pararem a la 4.
6: Hola, buenos días.
0: Hola.
6: Pues, a ver, yo creo que el cantante es Isabel Pantoja.
0: Uh-huh.
6: O Rocío Jurado. Pero me voy a esperar... A ver qué más pistas da,
0: vale,
6: el Robert. Venga. A ver si...
0: Sí, mejor espérate.
6: Con la canción la ubico a una de las dos. Si es que son una de las dos, claro. Venga, hasta ahora.
7: Será del Frank Sinatra, que era el que le pusieron los cuernos, y el torero, ¿sí? Y la Ava Garnes.
8: Escucha las pistas, igual me equivoco, pero todo me suena a Don Diablo. ¿Puede ser de Miguel Bosé?
0: ¿Puede ser?
9: Pues, em sembla que es Don Diablo del Miguel Bosé.
0: Pot ser.
1: Val. I ara ve l'Olga. L'Olga que aprofita per fer la nota de veu, aprofita per fer de tot a casa. Ja veuràs.
10: Oh, qué nervios, me encantan los martes, me encantan. Pero a ver, Robert, cada vez lo ponen más difícil. Jo macho, como diría mi madre, jo macho. A ver, Torero, Banyes. Mare de Déu. Us en recordeu de la cançó del Cheyenne?
11: ¿Quieres ser torero, poner el alma en el
0: fuego?
10: Es la única que se me ocurre ahora mismo, porque macho... A ver, así si Miriam se apiada de nosotros y...
0: Y dime
10: una pista una mica més...
0: Ay.
10: Més clara. T'hauràs de matar.
0: Demana perdó a la Olga. Tot això no ho estava fent la Olga.
1: No, hi havia algunes coses que eren reals. O sigui, l'aixeta d'aigua embrullava a casa seva,
0: ai,
1: els armaris es tancaven a casa seva... I, llavors,
0: i tu li has posat la piconadora...
1: És que l'Olga, en el temps que fa la nota de veu, s'ha fet el dinar. T'hi arren tots els plats.
0: Una abraçada, Olga.
1: Alguna nota més?
0: Jo t'he dit Covid. A veure si així l'encertes, perquè Torero de Txell ja et dit que no.
1: No.
0: Hi ha més notes de veu.
12: Em sembla que la tinc.
0: A veure.
12: De Miguel Bosé.
0: Quina?
12: El Diablo s'ha escapado.
1: El Diablo s'ha escapado, eh? Molt bé.
0: El diablo s'ha escapat, no és el títol.
1: La gent, al final, posa els títols a les cançons segons com canta el...

0: populatxo a la cançó, que és El diablo s'ha escapado, clar.
1: Canviem tantes... Podríem fer una secció de canviar els títols de les
0: El diablo s'ha escapado.
1: Sí.
0: Que nadie podria ser una traducció de...
1: Nadie sabe quién ha sido. Sí. Molt bé.
0: Val, doncs...
1: Què? Resolem o...?
0: Resolem i explicarem totes les pistes, d'acord?
1: Vinga.
0: Evidentment, avui estem parlant de Don Diablo de Miguel.

0: És difícil, cantar aquesta cançó.
1: Sí, és molt ràpida.
0: Molt bé, molts oients han encertat.
1: Molt bé, estic molt contents, bravo!
0: Que la cançó amagada era Don Diablo, o El Diablo s'ha escapado, sí. O No sabemos dónde está el Diablo, o el que vulgueu dir-li. Aquest tamacle de Miguel Bosé.
1: Que no és de Miguel Bosé, ara ho destaparé.
0: Ah, no?
1: No, veure, no és de Miguel Bosé. La cançó està basada en un tema nord-americà.
0: Ah, sí?
1: Que es titula Wiggle and Jiggle All Night. I was walking down the street when I saw this handsome soldier boy winkle, winkle, winking at me.
0: He said, I'd like to make a date. I said, so sorry, but his lady said, what's the matter, baby? Ai, m'encanta aquest tema.

Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Si és ara, quan us esteu incorporant a Onda Cero Catalunya, al dia, perquè nosaltres portem des de dos

0: quarts de dues acompanyant-vos, ara aquestes darreres estones escoltant el millor del que ha donat la ciutat, però ara sí que ja ens toca estar en el tram que desperta, el tram que ens diu que sí, que ja va sonant el despertador cada 5 minuts perquè ja no hi ha més marge, eh? Va, 5 minutets més, 5 minutets més, no, no. Ens toca ja llevar-nos perquè ja ha arribat el dimecres, dimecres 23 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs és que ja ens toca, ja està, ja toca allò despertar-se i doncs agafar el dia doncs amb la millor de les intencions, amb la millor de les ganes, i què els hi podem dir sobre un 23 de setembre? A veure.
1: Doncs el dia 23 de setembre el coneixereu perquè és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i la Tracta de Persones. També és el Dia Internacional de la Bisexualitat, és el Dia Internacional de la Llengua de Signes, i que sempre m'agrada el tema de comentar-ho. La llengua de signes és diferent en els diferents idiomes.
0: Sí.
1: No existeix un estàndard que sigui internacional, no, no. Existeix la llengua de signes en català, en castellà, en anglès, i són diferents.
0: Sí.
1: D'altra banda, també tenim que avui és el Dia Mundial de la Síndrome de les Cames Inquietes.
0: Ostres!
1: Sí, és un trastorn neurològic que provoca el moviment en les extremitats inferiors, que causa un formigueig, dolor, picor, sensació de tensió, en especial durant períodes de relaxació. Doncs molt emprenyador, la veritat, aquesta síndrome.
0: Totalment. I és que, clar, el que diem molts cops, no? Qui ho pateix és qui vol solucions, qui vol que s'investigui, qui vol que... portar una vida el més... Poso cometes, El més normal possible, perquè se't fa la vida molt més complicada, amb qualsevol síndrome, amb qualsevol trastorn, amb qualsevol problema. O sigui que tot el nostre suport. Què més tenim, David?
1: Doncs anem cap als Estats Units, que tenen avui uns quants dies nacionals.
0: Val.
1: Mira, avui és el dia de conscienciació sobre la prevenció de caigudes.
0: Molt Vaja, important.
1: Sí. Això sempre.
0: Sí. El que passa és que... de tant en tant, sempre és difícil evitar-les, perquè n'hi ha algun moment en què ensopegues i, mare meva, et fas un... qualsevol moment podem pagar una ensopegada d'aquestes complicades, O sigui que vigilen los bordillos.
1: D'altra banda, avui doncs és el primer dia de tardor als Estats Units. Coincideix amb l'equinoxi de tardor, sí.
0: Com passa el temps,
1: Ja arriba la tardor.
0: Ja ha arribat la tardor, Mare meva, ja... Ostres, tu, com avança això. Ja tenim aquí tots sants a tocar. Mare meva, vinga, vamos allá.
1: D'altra... Bueno, arriba als Estats Units i aquí a casa també.
0: Sí.
1: Bàsicament ho dic perquè els Estats Units fan una celebració coincidint amb l'equinoxi d'estiu.
0: Sí, nosaltres no tant. Nosaltres som més la d'estiu i para de comptar.
1: Exacte. Avui és el dia també de la tecnologia educativa. Important, perquè cada vegada més el fet d'aprendre a través del que són les noves eines digitals és més important, i hi ha més gent que aprèn a través de cursos online, per exemple.
0: Totalment, sí, tant.
1: També tenim avui que és el dia de l'energia interior. Un dia dedicat a cuidar-se un mateix, a recuperar l'energia vital i l'harmonia entre cos, ment i espírit.
0: Quants cops hem comentat aquí el programa amb professionals del tema que per cuidar els altres primer ens hem de cuidar nosaltres, tant físicament com espiritualment o com a nivell emocional, O sigui que totalment d'acord, i tant que sí.
1: Avui tenim també que és el Dia Nacional de les Dames. Les dames al joc de taula,
0: Val, sí.
1: Aquells sí, que juguen al mateix tauler que els escacs.
0: Hi ha gent que ha dit, per a mi tot el dia són lo de cuidar la dama. Sí.
1: D'altra banda, tenim que és el Dia Nacional del Forner. Doncs felicitats a tots els forners americans, en aquest cas.
0: Sí.
1: I atenció, perquè avui és el Dia Nacional dels Gossos en la Política.
0: A veure, un moment, a poc anem intentant...
1: Algun ara en la seva ment està pensant, Perro Sánchez.
0: és el més conegut. Perquè jo pensant, pensa gossos en el món de la política i no, clar, tens raó. El més conegut així pel nom és aquest, sí, clar, mare meva.
1: Bàsicament, bueno, és per destacar com les mascotes sobretot els gossos, de vegades formen part de les campanyes polítiques. I això ho hem vist. Campanyes polítiques on apareix la família i el gos acompanyant a qui sigui candidat o candidata.
0: Ara estava pensant en l'Albert Rivera, que va treure un i va dir "A un huele a leche".
1: Ah, sí, és veritat.
0: Que ell també es va fer famós de
1: gosset. Sí. Ja en una qüestió més...
0: Que tothom va dir, no, la leche va ser la que es van pagar políticament. Sí. Però
1: no ho volia dir, però...
0: aquest és un altre tema.
1: També ho he pensat.
0: Sí.
1: Doncs anem cap a la part més gastronòmica. Avui és el Dia Nacional del Vinagre de Sidra de Poma.
0: Ostres, déu-n'hi-do,
1: Cadascú que l'utilitzi o no l'utilitzi.
0: Sí, en quins... Bueno, sí, exacte.
1: Avui és el Dia Nacional dels Palets d'Snack. Aquests que són una mica com petits fuets,
0: de
1: carn o de formatge. També tenen que avui és el dia del gran pastís americà.
0: Home,
1: sí,
0: el carro.
1: Li diuen el pastís en olla. És un menjar abundant, normalment se li posa carn, verdures, salsa... És allò com, bueno, com una tartaleta amb una massa de massa quebrada, d'aquella que en diuen, i d'aquella que es posa... Bueno, és que li foten una mica de tot allà.
0: Sí, no. Tot el que sigui olla, en principi,
1: sí,
0: ja implica que necessitis que tingui molta obertura perquè l'aniràs tirant de tot allà. Al final
1: acaba una mica com una empanada.
0: Sí.
1: Però tota farcida de coses.
0: Està bé. Bueno, sí, al final, sí, tot funciona a l'hora de... Bueno, són àpats calorosos, jo els considero més d'hivern, però bueno, sí.
1: Bueno, i com que ja ha arribat la tardor, ja podem començar
0: amb aquests àpats també. Anem-ho preparant, per tenir-ho per l'hivern, perquè deuen trigar a fer tot això, mare meva. Ens queda algun menjar, anem amb els sants...
1: Anem amb el sants ja, que ja de menjar no... Home, ja hem agafat el gran pastel americano, ja no, avui no toca res més.
0: Quina gran sèrie, el gran pastel americano, sí.
1: Santos, avui són Santos Andrés, Pedro, Juan i Antonio de Siracusa. Tenim també que és San Pio de Pietrel... A veure si ho dic bé, De Pietrelcina Forgione, Sant Zacarías i Santa Isabel, Santa Tecla de Iconio. Per tant, avui atenció als tarragonins, que és Santa Tecla, Sant Lino, Sant Constancio de Ancona, Sant Adamnano de Hai i Sant Lino. Ai, perdó, i Sant... No, Sant Lino ja l'he dit. Sant Soso de Micena.
0: Bueno, Soso de Micena, a veure, el van dir així perquè era l'alegria de la huerta, evidentment. Quin nom li posem? Soso, perquè, sí, clar...
1: Micena me ha quedado sosa.
0: Sí, exactament, és sense sal, totalment, sopava sempre sense sal. Doncs això és el que tenim, des del punt de vista de dies internacionals, el Santoral. Ara el que hem de fer és viatjar en el temps per conèixer quines eren les notícies allò importants, o com a mínim les que ens criden l'atenció, d'un 23 de setembre de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què teníem, a veure.
1: Doncs a La Vanguardia ens recullen una notícia que arriba des d'Ourense, des de Galícia, notícia del dia 22. Las maquinaciones de un vivo. El suboficial de la Guardia Civil, don Serafín López Salgado, ha detenido hoy en la estación, cuando se disponía a subir al tren expreso, a Manuel González Hernández, que se dice ex prisionero de Igueriben, que estuvo estos últimos días pretendiendo se le reconociese como hijo de un matrimonio acomodado del pueblo de Eiras. Al ser detenido fingió un ataque epiléptico e incurrió al ser interrogado en varias contradicciones. El suboficial lo llevó a disposición del gobernador militar con el atestado en el que figura la documentación a nombre de Germán Fernández. Se ha recibido una carta para él a nombre de Manuel Veigue, en la que una mujer llamada Concepción Trigo le dice haber leído su carta y le pregunta si conoce el paradero de su hijo, que cayó prisionero y pertenecía al batallón de San Fernando. És a dir, que aquest senyor es feia passar per fill d'un matrimoni. Són aquestes coses que passaven en altres èpoques, en èpoques de guerres, quan els pares, les famílies, perdien la pista dels seus familiars que havien anat al front, i hi havia gent que intentava aprofitar-se sense passar per fill per aconseguir rèdits econòmics.
0: Això és una mica de l'època, el que ara seria allò de ¿me puedes hacer un visum de 20 euros fent-se passar pel fill o pel d'això? Doncs fer-se passar per una altra persona entenent que sí, home, i tant, ja t'ho soluciono, no? I no, mare meva, quina tristesa que sempre hi hagi gent que es vulgui aprofitar de la bona fe o dels sentiments dels altres. Terrorífic, em sembla. Impressionant. Què més tenim, David?
1: Anem cap al diari Universal, cap al Noticiero Universal. Fa uns dies vam comentar la mort de Rodolfo Valentino.
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: En el dia d'avui, de fa 100 anys, el Noticiero Universal publicava un article d'un senyor que es diu Ángel Requena, o es deia Ángel Requena.
0: Home, sí, encara viu Ángel Requena. Des d'aquí una abraçada immensa i el nostre homenatge. Ai, que bo.
1: I li escrivia un article com a comentari sentimental sobre la muerte de Rodolfo Valentino. I ens deia així: frescas todavía las rosas que otras flores, magnolias, manos de mujer, cortaron para embellecer el último gesto del hombre más guapo del mundo. Es aún actualidad el tema de esta muerte que ha tenido el misterioso poder cuando decayeron definitivamente las fuerzas del hombre para entregarle en su inmovilidad de muñeco aureolado por la fama a las entrañas de la tierra que le dio la vida, de hacer vibrar con fuerza inusitada e insospechada los corazones de una muchedumbre de mujeres. Las revistas ilustradas traen en sus páginas, recogidos con esa precisión del objetivo fotográfico, multitud de grabados que reflejan una serie inacabable de momentos, de estados de espíritu y de opinión en un ambiente poco propicio a la exaltación pasional. Desde el motín callejero a los desmayos aparatosos, pasando por los desfiles silenciosos en los que el cerebro y el alma se recogen en serena meditación, y a los gestos de desesperación de una Salomé que culminan en llanto inconsolable de todo ávido en la metrópoli de Yanquilandia. Ha sido una explosión aguda de histerismo en la que miles de corazones de mujeres volcaron al exterior el secreto de una pasión contenida, callada, tal vez muy honda, a juzgar por la magnitud de su dolor. Pasión incomprensible al ídolo, al ideal, que, muy lejos de todos, de todas, no dejó jamás caer en sus oídos el válido regalo de su voz. Y así es en la vida del amor. Mientras el amor gozado, el amor vivido y sentido, no tiene para la pérdida de su ideal más que una manifestación suave de dolor íntimo, de dolor recogido e individual, sin explosiones, sin estridencias falsas y espectaculares, el deseo no logrado, la pasión no saboreada, el sendero no recorrido ha tenido para estas platónicas adoradoras de Valentino las proporciones de una hecatombe irremediable. Como auténtica viuda no lo hiciera, estas singulares viuditas del leal lloraron sobre el cuerpo inerte del amante desconocido las pesadumbres de su separación, de su alejamiento. Ellas que no conocieron la idea de su proximidad, ni tuvieron noción de las distancias insalvables que les separaban del actor hombre. Si la caricia que no alcanza, la resistencia que no se vence, la palabra que se calla es lo más dulce del amor y lo que más se recuerda y lo que nunca se olvida, indudablemente estas mujeres que han llorado y lloran la muerte de Rodolfo Valentino habrán sido felices y conservarán eternamente en su alma encendida la llama sagrada de su recuerdo. Pero, en cambio, a trueque de este culto pagano, las románticas enamoradas de Valentino ya habrán hecho renuncia al amor humano. Fieles a su memoria, no podrían conservar la virginidad del recuerdo si en la vida hubiesen de compartir el amor humanamente. Dos amores incompatibles, dos amores inaceptables, dos amores contradictorios no pueden caber en los corazones de las mujeres que tanto han llorado por quien ni siquiera conocieron en la vida, con sus virtudes o sus defectos. Estas mujeres se ganaron para el ensueño, pero se perdieron para el amor, porque siempre, siempre, entre la realidad y el recuerdo, se interpondría la sombra que adoraron tanto. Una comunidad de monjitas claras, de monjitas valentinas, es lo que se impone crear para nuevas vestales, atizar con sus suspiros la lámpara votiva encendida en memoria del hombre más guapo del mundo. Ni siquiera las trenzas de sus cabellos, peinados a lo garçon, serían un obstáculo para la nueva orden.
0: Que meravellós aquest homenatge, aquesta crònica, aquesta reflexió sobre l'amor platònic, no? Podríem dir també, o cinematogràfic, o meravellós, i el que va suposar com a mite, ara seria el K-pop, els del K-pop, el que d'això. En fi, doncs, molt interessant aquests articles que ens llegia

0: si passa sin esperar.
1: Va passar tal dia com avui, 23 de setembre de l'any 1980. Julio Iglesias llança Hey. L'artista publicava aquell dia un dels àlbums més exitosos i venuts de tota la seva carrera. Un disc que va resultar clau per consolidar la seva projecció internacional, especialment al mercat anglosaxó i llatinoamericà. El tema que dona títol al disc, Hey, amb la seva inconfusible cridada inicial, es convertiria en un dels grans himnes de Julio Iglesias, en una de les cançons més reconegudes del seu repertori arreu del món. Hey arribava en un moment en què l'artista madrileny ja gaudia d'una notable popularitat a Europa i Llatinoamèrica. Però amb aquest àlbum va aconseguir el salt definitiu cap a un públic encara més ampli, traspassant fronteres lingüístiques i culturals gràcies a la seva capacitat per gravar versions en diversos idiomes dels seus propis temes. El disc combinava balades romàntiques amb arranjaments orquestrals luxosos, marca distintiva de la producció de l'artista en aquella etapa. I va vendre milions de còpies a tot el món, situant Julio Iglesias entre els cantants en llengua espanyola més venuts de la història. Aquest èxit obriria la porta a una dècada dels 80 encara més fructífera per a l'artista, que culminaria amb la seva consolidació definitiva als Estats Units i amb col·laboracions amb figures internacionals de primer nivell, confirmant-lo com un dels grans ambaixadors de la música espanyola al món. Recordem que va ser del dia com avui, un 23 de setembre de l'any 80, que Julio Iglesias llançava Hey.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
2: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
3: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: I és que quan escoltem aquesta sintonia ja sabem que, mira, ens entra com, ups, com una energia especial, perquè ens agrada molt que ens parlin de teatre, però si de més ens ho expliquen tan de bé i ens porten gent de tant nivell totes les setmanes, doncs és una il·lusió tenir una setmana més l'Ariadna Giné, clar que sí! Vamos! Com estàs?
5: Doncs molt bé, molt bé.
4: És una afirmació.
5: Ja, refredada, però amb totes aquestes aplaudiments sí. Se me'n van tots els mals a mi.
4: Ja refredats, eh? No sé si hi ha una passa o què passa, però sí que hi ha... Anava a dir, això són els aires acondicionats, sempre es diu, són els aires acondicionats.
5: Sempre
4: es diu el mateix. Però clar, és susto o muerte, perquè dius, és que no agafis aires acondicionats. Bueno, doncs surts al carrer i encara fa mordor i mig. No,
5: és
4: terrible,
5: pitjor.
4: Vas entre suat i tot això. Bueno, en fi. Va, quina obra, quin artista tenim avui, a veure.
5: Doncs vinga, va, que com sempre us aniré donant pistes, val. Perquè avui vinc molt ben acompanyada d'un convidat que porta molts anys pujat a l'escenari, però que també s'ha fet un lloc a televisió explicant-nos històries de gent anònima, de pobles, de places, de bars, de festes majors i de personatges que, sense saber-ho, acaben convertint-se també en protagonistes.
4: Sí.
5: És d'aquelles persones que tenen una capacitat especial per aconseguir que algú que acaba de conèixer li expliqui mitja vida en qüestió de minuts. Això és així. Durant anys l'hem vist recórrer Catalunya a través de la televisió i darrere doncs, d'aquest personatge televisiu hi ha, però, un actor, un autor, un home de teatre que ja fa molts anys que puja damunt d'un escenari. Un actor que és capaç de parlar de coses molt serioses sense perdre mai l'humor. I avui, precisament, ens ve a parlar d'una cosa que tenim tots, que tots gastem cada dia, i que, malgrat això, no podem ni guardar-ho ni recuperar-lo, com és el temps. Justament d'això ens parla en el seu espectacle Temps, al Teatre Borràs de Barcelona, i ara sí, amb totes aquestes pistes,
4: va.
5: Segurament, ja sabeu que avui us porto a Quim Masferrer.
4: Quim Masferrer, vamos!
6: Hola, com estem?
4: Home, que estava la gent ja amb ganes de plor. Estaven, ja ho sé, m'anaven mirant, m'anaven dient, ja sé qui és.
6: Moltes pistes, sí.
4: Home, però és que déu-n'hi-do la gent. El Quim Masferrer és d'aquelles persones que preguntes a la gent i no només li expliquen la vida, sinó que diuen, com si et coneguessin de tota la vida. Deus tenir aquesta sensació que la gent et para constantment i t'explica com si t'hagués vist la setmana, perquè t'han vist la setmana passada. Passada, no?
6: Home, és una floreta que et diguin això. És com si et conegués de tota la vida, vol dir que inspires una certa confiança
4: sí.
6: I vol dir que... En certa manera vol dir que allò que em fas tu, el que t'explica la gent, em fas un bon ús.
4: Sí,
6: i que tractes a la gent com es mereix, és a dir, sí.

0: Contenta. Sí, el Quim el podem veure al Teatre Borràs. I Quim, has recuperat, no, un espectacle que vas estrenar fa 15 anys, un espectacle que doncs, vas escriure, si fem comptes, tenies 40 anys, sumem
1: Sí.
0: 15, en tens ara 55, i
1: Sí,
0: tornes a
1: correcte.
0: interpretar.
1: De mates
0: Llavors,
1: aneu molt bé. Aneu molt bé de
0: molt bé,
1: matemàtiques,
0: molt bé.
1: sí.
0: Tot
1: Estava...
0: i ser de lletres, tenim
1: Ai.
0: algú de ciències, també.
1: Sí.
2: Escolta, doncs
0: Doncs aquí...
2: jo et hagués posat als 40, eh? O sigui que el
1: Una
2: temps...
1: altra foreta, veus?
2: El
1: Aquesta
2: temps
1: és una altra foreta.
2: el temps li senta bé, aquest home. Molt bé, tu.
0: I aquí hi ha una mica la gràcia, no? Perquè probablement doncs, tu, Quim, hagis canviat amb aquests 15 anys, nosaltres, com a espectadors també, i segurament el món també ha canviat amb aquests 15 anys, però en canvi hi ha preguntes que continuen igual, com aquesta que ens fas només començar, que és, doncs, què faries amb 90 minuts de vida, no? Això sí que...
1: Sí, precisament aquest espectacle, aquesta tragicomèdia, que és l'espectacle Temps, té una cosa, i és que el temps és un tema actual, és a dir, no passarà mai de moda, mai, perquè ja des de temps ancestrals que els humans sempre hem estat a darrere del temps i del pas del temps, i vivim en una societat que el que volem és frenar el temps, no ens volem fer vells, no ens volem fer grans, i tot això a mi, doncs, en el seu moment em va provocar un seguit de reflexions que avui en dia segueixen vigents, i després de 15 anys, com molt bé heu dit, jo sóc 15 anys més gran, 15 anys més vell, 15 anys amb més experiència. Vaig revisar aquest text i dic, oh, però si té una vigència brutal, això. I el que sí que he fet ha estat actualitzar alguns temes de l'espectacle de guió que tenen a veure amb l'actualitat, però la gran trama de l'espectacle, aquesta comèdia que és aquest espectacle, aquesta tragicomèdia, que hi ha moltíssim humor, segueix sent absolutament vigent. El que hem fet és que entrés gent nova en l'equip, s'ha canviat escenografia, se li ha donat una pàtina nova a acord amb l'equip que som avui en dia a Guerrilla Produccions, i jo tenia moltíssimes ganes de tornar a defensar aquest text, però moltes, i dic, a veure, Quim, tu que ets amo del teu temps, precisament el que pregones en aquest espectacle és que aprofitem el temps i que siguem amos del nostre temps. Dic, doncs, escolta'm, doncs, tens ganes de fer això? Doncs endavant, a tornar-hi.
0: Clar.
1: I n'estic molt content, perquè és que després d'una gira que continua, amb l'espectacle Bona Gent, que hi ha un Quim molt més showman o molt més
2: Val,
1: comunicador,
2: sí.
1: aquí a l'espectacle Temps tornes molt més a la interpretació. A més, és un espectacle que té un ventall molt ampli. Tot està amanit amb l'humor, però hi ha gairebé coreografia, hi ha text, hi ha pallasso, hi ha... Buf, hi ha una amalgama aquí de situacions en les quals actorals que a mi em venia molt de gust fer. I dic, escolta'm, a tornar-hi, som-hi, i tant que sí.
2: Que fantàstic,
0: Tant.
2: que
0: A
2: fantàstic.
0: més,
2: I
0: jo...
2: digues, Ariadna.
0: No, dic que jo l'estava escoltant i dic, però clar, jo em penso, no sé si tu que et vas fer aquesta pregunta fa 15 anys, jo potser fa 15 anys no me la vaig fer, no ho sé, però ara quan vaig anar a veure el teu espectacle que em vaig fer aquesta pregunta i me la vaig contestar, jo no sé si tu quan te la vas fer 15 anys la resposta era completament diferent ara, no? Després de 15 anys, perquè segurament te la vas fer.
2: Clar.
1: Sí, no, segueixo allà mateix, segueixo sense saber-la respondre. És a
0: Ah,
1: dir,
0: digo.
1: és que no en tinc ni idea. El que passa que el teatre... Jo crec que aquesta és una pregunta que és una miqueta l'arrencada, el punt
2: Sí,
1: de partida d'aquest
2: la guspira,
1: espectacle.
2: sí.
1: Què faries si et quedessin només 90 minuts de vida? Crec que la resposta a aquesta pregunta és tan complicada que si no et trobes en aquesta tessitura és impossible respondre-la, perquè realment és molt complicat. Però el teatre et permet jugar a posar-te en la pell d'un personatge, a sortir de tu mateix i dir, a veure, anem a jugar. Gràcies al teatre permet fer això, que és fantàstic, és sensacional. I llavors el que jo vaig fer fa 40 anys, fa 40 anys no, quan tenia 40 anys, en fa 15, en el fons és el que m'he adonat que faria ara mateix. És a dir, estic allà mateix. I si ho hagués pensat fa 40 anys enrere, crec que estaria allà mateix. I és una part, ostres, pel que me queda, doncs anem a criticar, pel que deixa'm dir quatre coses ben dites,
2: Sí.
1: però tinc por, segur que la por que podria tenir fa 40 anys o fa 15 o en fa més, i avui en dia és la mateixa por que tenim tots davant d'aquesta paraula tan lapidària, que és la paraula mort, que és la que dona sentit a la vida.
2: Sí.
1: És a dir, és un espectacle que parla de la mort, però el que fa és parlar de la vida. I sobretot, a parlar de la vida, com sé fer jo i explicar coses jo des dels escenaris, que és amb l'humor, que és aquesta arma infal·lible per poder explicar coses, no?
2: Que fantàstic, perquè a més, vull dir, si preguntéssim, si féssim una enquesta, no? Jo diria, escolti, vostè, imagina't aquesta situació, què diria? Doncs, ai, quina pena que no vaig fer això, que no vaig fer l'altre, aprofitar, no, el temps. Però això ens ho creiem quan veiem el teu espectacle, quan

0: quan ens preguntem aquesta frase, però després passen coses i és com que te n'oblides una mica, i és com que tots els dies ens ho hauríem de dir, no? De dir, ostres, quin regal que tenim de poder viure avui, no? I anem a per totes, però de vegades se'ns oblida, no?, una mica.
1: Sí, els humans som així. És a dir, quan estem malalts ens cuidem molt i diem, ostres, ara menjaré sempre més
0: sa. Sí, exacte.
1: Val, d'acord, sí, però a la que estàs bé, a la que tens la panxa bé, ja això, dius, a veure, ja acabo de veure un croissant de xocolata allà amb un aparador i bum, sí, els humans som així.
0: Sí.
1: I a l'espat que tens hi ha una mica aquesta reflexió de dir, hòstia, la consciència del temps, no? Aquesta cosa que... aquest temps que estem ara tinguent aquí nosaltres, que estem compartint amb els nostres oients, és un temps que no viurem mai més. Exacte. És un temps que és ara, ja està. I aquest temps no tornarà mai més.
0: És efímer. Doncs
1: és aquesta consciència, la consciència de... I també, almenys en el meu cas, a mesura que em faig gran, coses que potser fa 20 anys enrere era perdre el temps, ara m'adono que és guanyar-lo, ara guanyo el temps. És a dir, jo un matí badant... Abans podia perdre el temps. Hòstia, has perdut el temps tot el matí, perquè no has fet res productiu. Ara, un matí badant, t'asseguro que és guanyar el temps. És a dir, és fantàstic.
0: Sí.
1: I llavors es tracta... A veure, és un espectacle d'humor, és un espectacle d'entreteniment, que el públic s'ho passa molt bé, però tu planteges un seguit de coses que em consta, cosa que m'agrada molt, que la postfunció és molt interessant. Perquè la gent es pregunta coses, no només què faria si quedessin 90 minuts de vida, sinó, hòstia, és veritat això, l'aprofitem el temps, li donem la importància que es mereix el temps. I llavors, quan et diuen que passen aquestes coses en el hall del teatre o una parella que ha vingut a veure-la i després se'n van a sopar i que parlen de l'espectacle, a mi em fa una especial il·lusió que el que jo tenia ganes d'explicar doncs tingui derivi en aquest tipus de converses, en aquest tipus de debats, que en definitiva la cultura és això, no? La cultura és debat, és crítica, és proposar coses, no? I per tant, estic molt content d'haver-hi tornat amb l'espectacle.
0: Això que diuen de l'espectacle deve continuar, en aquest cas continua, perquè mentre segueixen parlant segueix viu aquella funció. I l'Ariadna acostuma a anar sempre com una espia a veure precisament això. O sigui, a veure, la gent es posa entre la gent després quan va sortint, fa veure que se li ha descordat la bamba i s'ajup per escoltar una mica el que diu la gent. Com vas veure el que deia als espectadors?
2: Sí, és que aquí, tu no ho saps, però jo sempre vaig sola al teatre.
1: Ah, llavors, molt bé.
2: Clar, com no puc doncs, després parlar-ho amb ningú, perquè hi vaig sola, el que faig és escoltar què diuen els altres. Llavors faig tàctiques, com diu el David, vaig més lent al sortir, saps? Sempre hi ha algú que fa cua, allò que impedeix que la gent passi, normalment sóc jo.
1: Però vas amb un diari foradat amb dos ulls, allò...
2: No.
1: Sí?
2: Ningú se n'adona. Doncs això, llavors, el que faig és escoltar a veure què diuen els altres i tal. I realment, en aquest espectacle va passar una miqueta... exactament el que em va passar a mi, no? Que és que durant una hora i mitja estàs rient, però realment estàs parlant de la mort, i és com, dius, hòstia, és com molt contradictori que m'estan parlant de la mort i jo m'estic rient, i surts d'allà com amb una reflexió de... Però a veure una cosa, és que si tots sapiguéssim, per exemple, no? Quan hem de morir i tal, potser tot canviaria, o nosaltres faríem que ho canviéssim, o què faríem, no? Llavors, aquesta reflexió em vaig donar compte que no només la tenia jo quan vaig anar-hi, sinó que al sortir la gent s'ho preguntava, anava dient, tu què faries, i no sé què, i faries, canviaries això, canviaries l'altre. I dic, mira, hem
1: això està molt bé.
2: Una hora i mitja de la mort, hem estat rient moltíssim, i tots sortim amb una reflexió.
1: Sí, doncs mira, doncs m'agrada que m'hagis fet d'espieta. Sí, perquè això, clar, això és molt xulo. I una altra cosa també és la mort, que la tenim com una cosa negativa, i de fet la mort és el que dona sentit a la vida. Sí. És que si no moríssim, no ens sentiríem vius, perquè som vius en tant que encara estem vius, no sé si m'explico. I llavors, aquesta societat que vivim d'esquenes a la mort i és evident que una mort prematura, una mort sobtada, evidentment que és tràgica i costa molt de pair, és clar que sí. Però una mort a partir de la vellesa i després de tot una vida plena amb la família i sentint-te realitzar, pot ser una mort molt maca també, no?
0: Totalment.
1: I per tant, clar, és que a mi, mira, quan escrius un espectacle moltes vegades no és una sola idea. No és allò que dius, ara vull parlar de la mort, ara vull parlar del temps. No, són preguntes que tu et fas i que el que intentes és és ordenar-los de tal manera perquè quan et vinguin a veure el teatre les puguin entendre, no? Com a autor, aquesta és la feina. De fet, som directors, però el que som ordenadors. Ordenem. Ordenem idees, no? Sí, intentem ordenar idees perquè se'ns entengui. Sí. I si el que fem no s'entén, vol dir que les hem ordenat malament. Almenys és el que jo crec. I a mi em venien preguntes d'aquest tipus, és a dir... Fa 15 anys, quan el vaig escriure, doncs em venia això, i hòstia, i el temps que és efímer, i si realment estic dient que sí a coses que potser vull dir que no, estic perdent el temps o no, o l'estic guanyant, o el què diran, que aquest és un tall de l'espectacle, que planteges que la de coses que fem pel que diran els altres.
0: Totalment d'acord.
1: Hòstia, sí. Perdona, però si les coses les haig de fer per mi, no pel que diguin els altres, per mi, no?
0: Totalment.
1: I totes aquestes reflexions, doncs mira, en el seu moment les vaig ordenar, crec que són absolutament vigents avui en dia, i per això hi hem tornat al Teatre Borràs, i allà estem.
0: No saps quants cops em plantejo que a vegades fem les coses com si tinguéssim uns espectadors, precisament, no? Com si
1: fóssim... Sí, el que diran.
0: Sí, perquè, escolta, però si tu estàs aquí, per exemple, imagina't que estàs sol amb un... A mi m'ha passat que dic, ai, m'hauria de rascar el nas, i és allò que no ho acabes de fer perquè dius, ai, si a veure... Si, no, escolta, que no t'està veient ningú, rasca't, que t'anirà bé rascar-te el nas, doncs endavant, igual que això, hi ha mil coses que dius, ostres, a veure, tal, i hem de viure de d'acord amb nosaltres mateixos, intentar no fer mal a ningú, evidentment, però pensar que cada instant és únic i repetible i que hem de ser conscients de la vida que anem fent i, escolta, dir ole, ole tu, no?, una mica...
1: Sí, és això. I desdramatitzar, també.
0: Cert.
1: És a dir, desdramatitzar, perquè a vegades, ostres, els que estem vivint, tots desapareixerem, tots morirem. Mm. Vull dir, els que em vinguin a veure el Teatre Borràs i els que no vinguin, és a dir, tant uns com els altres, morirem tots.
0: Sí, és fort, això.
1: I sembla ser que la tendència, fins i tot al nostre planeta, és a desaparèixer.
0: Sí,
1: és a dir,
0: sembla
1: ser que d'aquí milions d'anys, no sé quan, el sol se'ns engolirà. Hòstia, per tant, si anem a desaparèixer,
0: això
1: què vol dir? Que hi haurà un moment que ningú sabrà qui és Messi. Messi,
0: correcte.
1: Hi haurà un moment que no ho sabrà ningú, perquè no hi haurà ningú.
0: Imagina't
1: si... A vegades la de manies i petites cosetes que li donem importància, oi, el que he fet, el que no sé què, oi, això no ho havia de fer perquè què pensaran de mi? Que el que pensaran de tu, tots desapareixerem. Per tant, vull dir, tranquil, tira endavant,
0: tira
1: milles, intenta, si més no, ja sé que a veure, que sembla que jo sàpiga aprofitar el temps i, pobre de mi, t'asseguro que no. T'asseguro que hi perdo temps intentant aprofitar el temps. Imagina't. Doncs, si més no, reflexionar sobre això. I si és amb humor, escolta'm, a bodes em convides.
0: Visca.
1: I tant que sí.
0: No, que segur que trobes algú amb 90 o 95 que et diu ostres, que d'aquí 10 anys la IA acabarà amb tothom. Bon, escolti, vull dir, vostè si encara hi és ja seria un espectacle en si mateix. Vull dir que a vegades ens preocupem de coses i escolta, a veure si arribem a d'aquí 10 anys. Vull dir, igual abans que la IA ens cau un petardo o un meteorit o alguna cosa. Vull dir que, escolta, anem vivint mentre puguem, anem vivint. Ariadna, explica'ns on, quan i com podem veure aquest espectacle.
2: Doncs mira, al Teatre Borràs, aquí a Barcelona, i ens podem anar de dimecres a diumenge. Els dimecres, sessió única a les 8, dijous i divendres a les 7, dissabte, doble sessió, 5 de la tarda i 2:15 del vespre, i diumenge a les 5. És a dir, tens tot diferents dies, diferents horaris. No hi ha excusa
1: per no anar.
0: Tenim temps.
2: S'han d'espavilar, perquè el dia que vaig anar jo estava, vamos, superple.
0: Fantàstic.
2: És a dir, que s'han d'espavilar.
0: Doncs, Quim, et desitgem que puguis seguir aprofitant el temps, i el dia que el vulguis perdre, també estarà bé.
1: I tant que sí.
0: Això és important. I que per molts anys es puguis donar alegries, reflexions, i que puguem gaudir tots de la vida. Una abraçada ben forta i moltíssima gràcies.
1: Gràcies pel vostre temps. Salut.
0: Que vagi bé.
1: Salut.
0: Doncs, fantàstic aquesta proposta, Ariadna. I, escolta, no podíem aprofitar millor el temps avui que fent això, eh? Et desitjo que aquests mocs, doncs, mira, passin el temps que han de passar amb tu, però que quan puguin se'n vagin, eh? És un plaer escoltar-te.
2: És qüestió de temps.
0: Exacte. Una abraçada immensa. Que vagi molt bé.
2: Adéu-siau. Una abraçada.

va passar. Tal dia com avui, 23 de setembre del 2008. Es va llançar el sistema operatiu Android per a telèfons intel·ligents. Corria l'any 2003 quan quatre amics, Andy Rubin, Rick Miner, Nick Sears i Chris White, es van reunir per fundar Android Incorporated, una petita startup amb una ambició curiosa: crear un sistema operatiu per a càmeres digitals. Semblava una idea prometedora en aquell moment, però aviat es van adonar que el mercat de les càmeres digitals no seria suficientment gran per garantir l'èxit del seu projecte. Va ser aleshores quan van decidir reorientar els seus esforços cap als telèfons mòbils, un mercat emergent i en ple creixement. És gairebé còmic imaginar-se un món on Android s'hagués quedat només en les càmeres digitals. Qui sap si avui estaríem parlant d'un altre sistema operatiu dominant si aquell dia no haguéssim pres aquesta decisió clau. A partir d'aquell gir de guió, la història d'Android va prendre una trajectòria que el portaria a ser el gegant que és avui.

Només dos anys després de la seva fundació, Android Incorporated va captar l'atenció de Google, que va decidir adquirir la companyia per la modesta suma de 50 milions de dòlars. Semblava un risc per a Google, però també una aposta per al futur. L'equip d'Android va ser integrat a les oficines de Mountain View i la màquina d'innovació va començar a funcionar a tota màquina. Aquí és on comença la part més interessant de la història. Originalment, el projecte d'Android estava dissenyat per a ser un sistema operatiu similar al de BlackBerry, amb un teclat físic QWERTY. Tot semblava estar encarrilat cap a un producte sòlid, però després va arribar l'iPhone i tot es va anar en orris. Andy Rubin, conegut pel seu caràcter obstinat, va comprendre ràpidament que si Apple havia apostat per les pantalles tàctils, Google no podia quedar-se enrere. Així, en un gir dramàtic dels esdeveniments, es van replantejar el sistema, amb noves especificacions del sistema operatiu per incorporar pantalles tàctils i afegir alguns botons físics per mantenir una mica la idea original. Va ser un moment de gran pressió i, segons expliquen alguns, de moltíssim, moltíssim cafè. Però d'aquest caos creatiu va néixer Android, tal i com el coneixem avui. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it. El 23 de setembre del 2008 es va llançar oficialment Android 1.0 amb el HTC Dream com a primer dispositiu que en feia ús. Aquell primer mòbil amb Android no era precisament una obra mestra del disseny, però ja començava a mostrar les senyes d'identitat que definirien el sistema operatiu durant els anys següents. De fet, el seu preu de llançament, uns 199 euros, seria avui l'equivalent a un mòbil de gamma baixa, una ganga en comparació amb els preus actuals de la tecnologia punta. Una de les primeres anècdotes curioses és que en un primer moment el logotip d'Android no era el simpàtic Andy o BookDroid que tots coneixem. En realitat, Dan Morrill, un dels enginyers del projecte, havia creat un disseny preliminar anomenat afectuosament d'Android, que semblava més aviat una mena de robot desgarbat i una mica aterridor, tot s'ha de dir. Per sort, Google va contractar a Irina Block, una dissenyadora russa, qui va acabar donant vida al logotip que avui és reconegut arreu del món. El procés creatiu d'Irina es va inspirar, curiosament, en els símbols de les portes dels lavabos públics, una elecció tan peculiar com efectiva. Amb el temps, Android va continuar evolucionant i amb cada nova versió arribaven noves funcions, millores de rendiment i, per descomptat, els famosos ous de Pasqua amagat dins del sistema operatiu. L'èxit d'Android va anar creixent exponencialment i el que va començar com una humil idea per a càmeres digitals va acabar convertint-se en el sistema operatiu més utilitzat del món, present en més de 3 milions de dispositius. Així doncs, avui recordem com en un dia com avui, un 23 de setembre del 2008, es llançava el primer sistema operatiu Android per a telèfons intel·ligents. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Va, que nosaltres anem acabant la funció tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar el dimecres 23 de setembre de 2026. Però sempre abans d'acabar, jo aquests últims minutets, allò, va, 5 minutets més de programa, va, 5 minutets més, doncs els aprofitem per explicar-vos alguna història que ens pugui servir de tema de conversa, que ens pugui donar una mica de dir, escolta, i ara de què parlem? Si ja ens ho hem explicat tot, si ja ens ho sabem tot, doncs mira, sempre hi ha algun tema que pots treure, i dir, escolta, quan ens veiem comentem això. Doncs això que ens explicarà ara el David Morales podria ser un tema a comentar. A veure, què ens destaques avui? Cap on viatgem?
1: Mira, avui anem cap a Estats Units. I és que ens fem ressò d'una entrevista que li han fet a un senyor, en Peter Levy, que és un expert en finances, al mitjà de Hollywood Reporter. Bàsicament,

0: si esteu pensant, teniu diners, voleu invertir, ell fa, doncs, un petit suggeriment per, en cas que hi hagués una catàstrofe, un moment en què, doncs, tot quedés aturat, un apocalipsi, a l'endemà,
1: sí,
0: ell aposta per una moneda mundial, que sí, seria, doncs, la que ens podria salvar les nostres finances.
1: Ostres!
0: Sí, aquest senyor, en Peter Levy, té una empresa anomenada Griffin Gaming Partners. Bàsicament, la seva empresa compta amb 500.000 cartes Pokémon a moda d'inversió.
1: Oh, el que donaria per poder veure aquestes cartes.
0: Aquest senyor diu que, si bé és cert que té diferents tipus de col·leccionables, per ell els més rendibles són justament els d'aquesta franquícia japonesa. El senyor Peter Levy diu que Pokémon, que és un fenomen mundial, que està convençut que si demà es produís un apocalipsi, a l'endemà, la moneda mundial serien les cartes Pokémon.
1: Sort antic que la meva filla ens estem afeccionant a tot això, eh? Perquè ara ja em quedo més tranquil, eh?
0: Sí, sí, diu que aquestes cartes originàries del Japó, que es van popularitzar, doncs, sobretot a finals dels 90, a principis del 2000, i després ja ha continuat, doncs, diu que estan superant a l'estàndard Sampur 500 en un 3.000% en la revalorització que tenen. I que si bé hi va haver uns anys que van estar en declivi, els últims temps han tornat a ocupar tot tipus de titulars pels elevats preus que s'han arribat a pagar per elles. De fet, el passat mes de març, un youtuber d'Estats Units, Logan Paul, va dir que s'havia gastat 10 milions de dòlars en cartes Pokémon.
1: Veus, jo que em pensava que m'havia gastat molt i no és aquesta quantitat, mare meva.
0: I que va arribar a vendre'n una per 16,4 milions de dòlars. Va superar qualsevol rècord anterior de preu de cartes Pokémon. Així que si us sobren uns quants milions i no sabeu en què invertir, jo no us diré que ho feu amb cartes Pokémon.
1: Bueno, si jo
0: però aquest
1: dic,
0: senyor quan, és el que recomana, no ho
1: quantes
0: sé.
1: Quantes en tenim a casa? Ara, de les que no valen res, eh? Però a casa en tenim moltíssimes. O sigui que un dia ho contaré i us diré a veure quantes tenim a casa, perquè ens hem afeccionat molt a això. Doncs vigilen sus cartes Pokémon, eh? No sigui que tinguin una que valgui milions de dòlars, eh? I estiguem aquí sense... Ah, aviam quin dia ho tirem, això. Quin dia és el de tirar la brossa en or?
0: No.
1: Que aquí ens interessa i encara faríem uns dinerets. Doncs, David, que tinguis molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I a tots vostès a gaudir d'aquest dimecres 23 de setembre de 2026, un dia on potser trobeu una carta Pokémon de milions de dòlars. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: en la primera fila, se guarda algunas en su mágica manga. El sábado sabremos las respuestas. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de unas magníficas jornadas de cine en San Sebastián.
1: Más de uno en Onda Cero.
2: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
3: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu ràdio.
2: Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
4: Vaja, jo crec que Flick sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com és jugar tot el Mundial quan venia tocat del genoll i ara doncs, no estan disponibles.
5: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya. Sí, són 6-7 años en el Barça. Es verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
6: Ah, pero indiscutible tampoco lo ha sido.
5: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça. Y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
7: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de les connexions.
8: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
7: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
8: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ. Quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Tarragona, 95.3 FM.

0: tiempo, pero claro, las noticias pues se solapan y no nos da tiempo a entrar en detalles. Parece que la trama habría contactado con una banda de narcotraficantes de Badajoz y compartido datos sobre las rutinas de la magistrada, de su familia y de su pareja, por supuesto, con la intención de que le dieran un sustillo.
1: Un sustillo.
0: Un sustillo. No,
1: un inciso. Esto es tan grave. Vamos a ver. La juez Viedma ya no se juega nada. El trabajo de la juez Viedma ya ha terminado. Instruyó muy bien, por cierto, el caso de David Azagra, del Eras Chirimoyas, el hermano de Pedro Sánchez, y ya está, se acabó. No tiene por qué meterse en este lío. Pero claro, es que cuando te enteras de que han compartido las rutinas de tu familia, hombre, pues llega el afán de justicia, ¿no? Es que recurrieron a una persona a la que llamaban el gitano. Claro, esto da miedo, no por el noble pueblo romaní, desde luego, sino porque las personas con alias siempre...
0: Es mejor desconfiar. Cuidado. Y aparte, porque no hay muchas... explicaciones alternativas, no hay una posible explicación benevolente, es decir, no llama a un jardinero para que le retoque el jardín. ¿Para qué llamas a un narcotraficante y le cedes los datos de una juez?
1: Pero lo mejor es que dijeran, bueno, no, es que con el PSOE no.
0: Exacto, fue demasiado incluso para ellos, ¿no?
1: Sí.
0: Pero mira, el problema no se limita al sustillo, porque un escarmiento no se dirige solamente a quien lo recibe. Cuando se señala públicamente al juez Peinado, el mensaje no lo escucha solo el juez Peinado. Cuando se amenaza a la juez Viedma, el mensaje no llega únicamente a la juez Viedma. El sustillo puede asustar al próximo juez al que corresponda investigar una causa incómoda, a un fiscal, un policía, un guardia civil, un inspector de Hacienda, un funcionario cualquiera que algún día tenga que decidir si tira de un hilo que conduce hasta alguien cercano al poder. Y este es el mecanismo del miedo. No hace falta asustar a todo el mundo. Basta con que algunos sustos sean suficientemente visibles para que los demás tomen nota. Y es que surge otra pregunta incómoda, Rafa, que es ¿cuántos sustitos lograron su objetivo? ¿Cuántas fechorías quedaron silenciadas por el miedo, ¿no? Mira, ayer mismo la portavoz del gobierno pidió justicia para la esposa de Sánchez, aclarando que hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente. Un mensaje claramente dirigido a los que formarán parte de ese jurado popular. Y que quizá podríamos decir que es el último sustito que han querido dar.
1: Usted tenga cuidado.
0: Tenga cuidado.
1: No, pero es verdad que...
0: No querrás no hacer justicia.
1: Mira, si se hace es porque funciona. Porque intimida. Y es normal, ¿eh?
0: Es normal que intimida.
1: Algo, chico. Hombre, no hace falta recurrir a bandas de narcotraficantes. Tampoco a nadie le gusta ser señalado, ¿no? En público, por el poder.
0: Pero ya se ha señalado por varios ministros. Sí. Por tierra, mar y aire. Es complicado.
1: Oye, luego te veo en la tertulia, ¿no,
0: luego
1: David?
0: Nos vemos, sí, señor.
1: Venga, vamos con la información más cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña.
3: Más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid.
4: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I supem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem. I no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
12: Què tal? Bon dia. Nit d'ensurt per un incendi en una residència a l'Ametlla del Vallès, amb 8 ferits menys greus i una quarantena de persones ateses. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
13: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, sense incidències a la xarxa viària catalana. Per tant, a hores d'ara destaquem algunes retencions habituals. A hores d'ara tenim congestió, per exemple, al vessant Besòs, les cues en tot el nus de la Trinitat, les retencions que arriben per la C-58 des del Vallès i també a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet, i cada retroductor deixen retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a la ronda de dalt, cues fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Al Vallès també trobem intensitat en la circulació, sobretot a la AP7, al punt de Barberà del Vallès, amb 1,5 km en els dos sentits de la marxa. També a la C-59 des de Caldes de Montbui o a la C-17 a Parets del Vallès hi ha 1,5 km de retencions en direcció a Barcelona. Per últim, al Llobregat, cues a la A2 i a la B-23 des de Pallejà i Molins de Rei, també cap a la capital catalana, i acabar 1 km d'intensitat en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Más de uno Catalunya.
14: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Pel que fa al temps, primer dia de tardor amb temps estiuenc. El matí serà fresc a l'interior de Catalunya, però durant el dia el sol serà el protagonista i tornarà a fer força calor amb temperatures pròpies de l'estiu. Per avui s'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 29 a Barcelona i Tarragona.
2: Pas de uno Catalunya, amb Montse Valls.
12: En surt aquesta nit a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, on una quarantena de persones han hagut de ser ateses aquesta passada nit arran d'un incendi en una residència de gent gran. El foc es va declarar cap a 10:45 de la nit a la primera planta de l'edifici i va afectar diverses habitacions. Els bombers van mobilitzar 13 dotacions i han aconseguit extingir les flames en menys d'una hora. Posteriorment han treballat en la ventilació de les instal·lacions, ja que el fum també havia afectat altres zones de la residència, i en total 8 persones han resultat ferides menys greus. Montse Díaz és sotsinspectora dels bombers.
15: L'inici del foc s'ha iniciat en una habitació, a la planta primera. Això s'ha extès per tota la planta. Ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
12: El sistema d'emergències mèdiques va atendre 37 persones, principalment per inhalació de fum. Al centre hi havia una 80 de residents i mitja dotzena de treballadors en el moment de l'incident. Durant les tasques d'extinció es van evacuar els usuaris de les plantes afectades a zones segures i es va confinar la resta dels residents. Protecció Civil s'ha encarregat de reubicar les persones desallotjades mentre s'avaluen els danys ocasionats per l'incendi. I a tot això no és l'únic ensurt que ens deixa aquest dimarts, i és que a Barcelona 3 persones han resultat ferides lleus a la tarda després que cedís el fals sostre de l'estació de Renfe de Fabra i Puig. El despreniment ha afectat el vestíbul de l'estació, just a la zona de validació de bitllets, i l'incident ha obligat a tancar l'estació. La línia R4 de trens continua circulant, però sense aturar-s'hi, així que Rodalies recomana baixar a la Sagrera i allà continuar el trajecte amb l'L1 del metro. Òscar Playa és el director de Rodalies.
16: De moment mantenim la circulació, els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
12: Renfe investiga ara les causes dels fets i de moment no hi ha data prevista per la reobertura de l'estació.
2: Más de uno Catalunya.
12: En plena política, Junts celebra l'aval del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia i l'interpreta com una desautorització cap als jutges que han endarrerit la seva aplicació total com Llarena. El TC votarà el 6 d'octubre sobre l'amnistia del secretari general del partit, Jordi Turull, i els vots favorables dels magistrats poden obrir la porta al retorn de Carles Puigdemont. Ricard Jiménez, bon dia.
17: Bon dia, Montse. Jordi Turull reclama al jutge Pablo Llarena que deixi d'endarrerir el procés i apliqui la llei sense més dilacions. Una exigència que també comparteix Esquerra, que assegura que ja no hi ha excuses perquè l'amnistia arribi a tots els afectats. Malgrat això, Turull manté la desconfiança cap al Tribunal Suprem i avisa que Junts no donarà la carpeta per tancada fins que Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig puguin tornar a Catalunya amb normalitat.
18: I fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat doncs la llei d'amnistia.
17: El dirigent juntaire tampoc ha volgut donar cap pista sobre un eventual retorn de Puigdemont i assegura que la decisió del TC no canvia les relacions amb el PSOE, que recordem segueixen trencades.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
12: Més coses. El govern es compromet a regular l'ús de les pantalles entre els menors d'edat a Catalunya de cara a l'any vinent. Ens ho explica en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
19: Bon dia. Sí, des del govern volen posar fil a l'agulla al que ja es considera com una epidèmia, sobretot pels efectes que genera desconnexió, dolors d'ulls i mal de caps. El disseny de l'informe presentat identifica amb evidències científiques un problema que fins ara tan sols es podia intuir. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
20: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
19: Entre altres propostes del govern hi ha l'impuls de la lectura de llibres o la prohibició també de la intel·ligència artificial entre els menors de 14 anys, unes mesures que s'hauran de consensuar, això sí, amb el món educatiu.
12: Una proposta que celebren des de la plataforma

0: Com a adolescència lliure de mòbils, Xavier Casanovas és el director de l'entitat en declaracions a la brúixola.
1: Crec que la mesura dels 14 anys en entrada a la IA, fins i tot diria que massa d'hora i tot, no? Massa d'hora i tot en el sentit de que l'impacte que està tenint ara mateix la intel·ligència artificial arriba fins i tot a l'edat universitària, no? en quant a caiguda dels resultats, i per tant, bueno, potser és aviat per dir-ho, però en qualsevol cas es vol anar en la direcció correcta.
0: A tot això, recordem que avui Salvador Illa compareix al matí al Parlament per donar explicacions sobre l'error que ha deixat fora Catalunya de les proves PISA en una sessió marcada per la pressió dels grups parlamentaris i amb la cimera educativa de divendres al rerefons.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Arriba a les 7:28, repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. Víctor, bon dia.
3: Bon dia. El Barça femení enceta el seu camí cap al segon títol de la Lliga de Campions consecutiu. El conjunt de Pere Romeu s'enfrontarà al París Futbol Club a les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff en el duel de la primera jornada de la fase Lliga. El tècnic culer no podrà comptar amb les lesionades Aitana Bonmatí, Vicky López i Quica Nazaret, tot i que recupera la central Irene Paredes. I en ciclisme, les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito van ser sisenes en la prova de contrarrellotge mixta amb la selecció espanyola al Mundial de Montreal. Itàlia es va penjar la medalla d'or i França i Suïssa van completar el podi. Espanya, que per moments va estar prop de la lluita per les medalles, es va quedar a 50 segons de penjar-se el bronze.
0: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: Es ocupem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
13: Escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
14: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
15: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
13: Bueno, ya les venimos contando que las imágenes del día tienen una misma protagonista, que es Delcy Rodríguez. El vídeo del día es su paseillo de 40 metros para encontrarse con Pedro Sánchez. Y la fotografía es de esta madrugada, encuentro con Donald Trump, que confirma que es el ama de llaves caribeña, ¿eh?, del presidente de Estados Unidos. No hay elecciones en el horizonte en Venezuela, no hay una transición democrática, lo que hay es la compra, mediante los recursos naturales del país, de la protección de Estados Unidos para Delcy Rodríguez, que es una muy digna sucesora de Nicolás Maduro, al que traicionó. Y prueba de ello es su sonrisa de hoy, con Donald Trump. Hay otras noticias este miércoles 23 de septiembre y las repasamos ya con Jessica Pascual y Ana de Gracia. Atiendan a los titulares que les trae CaixaBank. Pedro Sánchez señala por primera vez a Marruecos por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
16: Lo ha hecho desde Nueva York en una entrevista con la CNN, en la que ha asegurado que el control fronterizo de Rabat falló y que ha pedido respuestas y acciones. Casi dos meses después y en vísperas de un nuevo posible salto alentado en redes sociales coincidiendo con las elecciones de Marruecos, Sánchez cambia su discurso, aunque no le culpa de lo ocurrido. Sobre el terreno, el gobierno mueve fichas reforzando las fronteras, aunque fuentes policiales apuntan en varios medios que dudan de que hoy pueda repetirse un salto masivo. Ayer el Tribunal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó el aumento de la delincuencia en Ceuta en un 60% desde finales de julio y ascienden a 37 las agresiones sexuales denunciadas.
13: Como les contaba, Donald Trump se reúne por primera vez con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York.
16: Encuentro que Delcy ha calificado de histórico en el marco

0: El Delcy Gate hemos pasado al Delcy Paseillo, y si no estaba acordado sería que el mecanismo fronterizo de Sánchez en la ONU falló, como él dijo a Manpur en la CNN. La periodista a la que admiraba Rory Gilmore le dijo: usted ha presidido lo que se ve de forma generalizada como un desastre, el desastre de Ceuta. En todo caso, el saludo a la presidenta encargada ha sido lo único en este viaje que no ha supuesto un desaire a Trump, pero Sánchez parecía incómodo. Me sorprendo, me levanto, beso, me vuelvo a sentar, sigo hablando. Un señor no se sienta cuando se encuentra con una señora, pero ¿qué educación es esa aunque se trate de Delcy? Claro que como María Corina ni se habría levantado, vamos, tampoco ella lo habría buscado.
1: Vamos, hombre. Estaba ahí hablando por teléfono, como cuando se te acerca uno de esos de las carpetas, que haces como que hablas.
0: Ya hay una pesada, está pesada.
1: ¿Quién es esta?
0: Un beso, todo beso.
1: No sé, uy, uy, uy. Ahora te veo en la tertulia, sí, ¿no, Rosa?
0: Vamos.
2: En Onda Cero, más de uno.
1: El sector bancario español nos ofrece el comentario de José Carlos Díez, el faro económico de José Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, José Carlos.
3: Buenos días, Rafa. Empieza el curso y la economía se complica. La guerra en Irán continúa, el precio del petróleo y del gas se ha doblado, las exportaciones globales de diésel han caído con fuerza, los inventarios de gas en Europa están en mínimos por debajo de 2023 y la inflación ha subido más de 2 puntos porcentuales. Los salarios crecen por debajo de la inflación, el consumo se ha frenado y el empleo, eliminando el efecto de la regularización de inmigrantes, también. La tentación, como pasó en los años 70, es subir más los salarios, aumentar el gasto público o bajar impuestos. Pero eso aumenta más la inflación, nos empobrece y pone muy nerviosos a los inversores que nos compran la deuda pública. Por suerte, las exportaciones y la inversión empresarial siguen creciendo. Rafa, como nos enseñó San Ignacio de Loyola, en tiempos de tribulación no hacer mudanzas.
1: Le gusta mucho esta frase a José Carlos. José Carlos, gracias. Ahora tienen una cita con la información más cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
4: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
5: Què tal? Bon dia. Nit tràgica a Catalunya, amb un mort en l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès i dos ferits per una explosió de gas a Peralada. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Amb en Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia.
6: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres a hores d'ara amb 4 incidències. 3 d'elles són accidents. Recordem, el primer ha estat a la AP7 a l'altura de Bàscara, que en direcció França, en sentit nord, talla un carril de circulació, tot i que això no provoca ni un quilòmetre de retencions. Els altres 2 accidents, un ha estat a la Ronda Litoral, a l'AP10 a Sant Adrià del Besòs, que cap al nus de la Trinitat, doncs talla un carril de circulació provocant 2 quilòmetres de lentitud. El tercer accident ha estat a la A2 a l'altura de Cornellà del Llobregat, en direcció Barcelona, deixa només un carril de circulació obert, provocant fins a 9 quilòmetres i mig d'aturades. Per altra banda, recordem que la mateixa A2 de l'altura de Pallejà teníem un vehicle avariat que a hores d'ara doncs dificulta la circulació ubicant-se al voral. Més enllà d'aquesta incidència, tenim retencions molt intenses a les 2 rondes de Barcelona en sentit Llobregat, amb tot el nus de la Trinitat per retencions que arriben des del Vallès per la C33 o C58. La C58, precisament, comença amb retencions ja des de Terrassa. Destaquem en aquest vessant Vallès la AP7 també, que en sentit sud circula amb molta intensitat des de Montornès del Vallès fins a Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
5: Gràcies, Ferran. I atenció si són usuaris de Rodalies. I és que des de primera hora del matí venim explicant que els trens de l'IR4 avui no pararan a Fabra i Puig, ja que l'estació està tancada després del despreniment d'una part del sostre que es va produir ahir. Però a aquesta incidència li hem de sumar ara 2 més, una a l'IR1 i l'altra a l'IR3. A l'IR1 circulen menys trens per un robatori de cable entre les estacions del Clot i Sant Adrià del Besòs, així que hi ha retards, i a l'IR3 hi ha afectacions per una incidència a la infraestructura que obliga a establir transport alternatiu per carretera entre la Molina i Puigcerdà. Pel que fa al temps, primer dia de tardor amb temps estiuenc, el matí serà fresc a l'interior de Catalunya, però durant el dia el sol serà el protagonista i tornarà a fer força calor amb temperatures pròpies de l'estiu. Per avui s'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 29 a Barcelona i Tarragona.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
5: Ho dèiem en portada, nit d'ensurt i tràgica a Catalunya, amb dos incidents que han deixat una víctima mortal i nombrosos ferits. El primer accident ha tingut lloc a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, en una residència de gent gran on hi ha hagut un incendi. La víctima mortal ha estat localitzada sense vida en una de les habitacions de la primera planta, que és on, segons les primeres investigacions, s'hauria originat el foc. L'incendi es va declarar cap a 2:15 de la nit i va mobilitzar 13 dotacions dels bombers de la Generalitat. Les flames van afectar diverses habitacions de la primera planta i el fum es va estendre també a la segona i a la tercera. Els bombers van aconseguir extingir el foc poc després de les 11 de la nit. El sistema d'emergències mèdiques ha informat que, a part de la víctima mortal, 78 persones han resultat afectades i que 13 residents han hagut de ser traslladats en diversos hospitals per inhalació de fum. Tots ells, per sort, han estat menys greu. A la residència hi havia una 80 d'usuaris i 6 treballadors en el moment dels fets. I després de revisar l'edifici, s'ha determinat que la primera i la segona planta són actualment inhabitables. La resta dels residents han pogut ser reallotjats a les zones no afectades del centre, mentre que els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de l'incendi. I el segon accident d'aquesta nit ha tingut lloc a Peralada, a l'Alt Empordà, on dues persones han resultat ferides, una d'elles en estat crític, a causa de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de la zona. L'avís als serveis d'emergència s'ha rebut poc després de les 2 de la matinada i un home de 47 anys ha hagut de ser evacuat en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mentre que un altre home de 74 ha estat traslladat amb ferides lleus a l'Hospital Trueta de Girona. L'explosió ha afectat un dipòsit de gas situat a l'exterior de l'establiment, ubicat en una masia, i a banda del rescat de les víctimes, els bombers han extingit l'incendi provocat per la deflagració, han mantingut les zones afectades i han inspeccionat l'edifici per comprovar que no hi hagués més persones atrapades. També s'ha rescatat sa i estalvi un gos que es trobava a l'interior. A causa dels danys estructurals ocasionats per l'explosió, tota la instal·lació ha quedat precintada, mentre els tècnics de la companyia del gas continuen treballant a la zona per garantir-ne la seguretat.
4: Más de uno Catalunya.
5: Canviem de qüestió. Salvador Illa compareix aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre l'error que ha deixat fora Catalunya de les proves PISA en una sessió marcada per la pressió dels grups parlamentaris i amb la cimera educativa de divendres al rerefons. La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, reclama més transparència i explicacions sobre què va fallar.
7: De moment no sabem el que ha passat i no sé si va ser una operació de maquillatge o serà suficient, però en tot cas hem de saber primer què és el que ha passat.
5: El Partit Popular, en canvi, condiciona la seva presència a la cimera de divendres al contingut de les explicacions que ofereixi avui el president.
8: Hi haurà un torn de rèplica per part del senyor Illa i, per tant, veurem si realment està disposat a escoltar, si està disposat a aplicar aquestes receptes o no. I actuarem també en funció del que passi en aquesta compareixença de demà.
5: Eren paraules de la portaveu parlamentària Lorena Roldán. Vox, que ja han confirmat que no aniran a la cimera de divendres, demanen la dimissió de Salvador Illa o el cessament de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Per la seva banda, els sindicats majoritaris entre els docents desconfien del debat sobre el sistema educatiu que el govern ha encarregat al Consell d'Educació de Catalunya. USTEC i professors de secundària creuen que el diagnòstic ja està fet i que ara cal passar a l'acció. Ana Utiel, bon dia.
9: Bon dia, Montse. D'entrada, professors de secundària denuncien que ells no hi són al Consell d'Educació, mentre que altres sindicats diuen estan sobrerepresentats. Tot i això, estan disposats a participar en el debat, però consideren que no és la solució. Ignasi Fernández, secretari general.
10: Jo sóc pessimista totalment de que aquí al Consell Escolar, al Consell d'Educació de Catalunya, vingui a arreglar alguna cosa.
9: Des d'USTEC, que sí que són al Consell, adverteixen al departament que el debat no pot substituir la negociació amb els sindicats. Andreu Mumbrú, coordinador d'Acció Sindical.
11: Situem un horitzó al novembre de noves mobilitzacions si no existeix aquesta negociació.
9: Per ara, USTEC no descarta participar en el debat, però sí que tem que sigui una estratègia d'educació per desactivar, diuen, el conflicte amb els docents.
5: A tot això, sàpiguen que el govern es compromet a regular l'ús de pantalles entre els menors d'edat a Catalunya de cara a l'any vinent. Des del govern volen posar fil a l'agulla al que ja es considera com una epidèmia, l'ús excessiu de les pantalles, sobretot pels efectes que genera, que són desconnexió, poca concentració, dolor d'ulls i mal de caps.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
12: ¿Vamos de visita?
13: Hola, ¿qué tal?
12: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
14: Bien.
12: ¿Y la pequeña qué tal?
14: Está bien.
12: ¿Y tu gato?
14: Bien, muy bien.
12: Esta es.
15: ¡Wow! Me encanta.
16: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
12: Bienvenida.
16: Century 21.
14: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit, som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit,

0: Solucions ràpides i efectives. ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Les 8 i 28, els esports. Víctor Llucià, bon dia.
2: Bon dia. El Barça femení enceta el seu camí cap al segon títol de la Lliga de Campions consecutiu. El conjunt de Pere Romeu s'enfrontarà al París Futbol Club a les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff en el duel de la primera jornada de la fase Lliga. El tècnic culé no podrà comptar amb les lesionades Aitana Bonmatí, Vicky López i Quica Nazaré, tot i que recupera la central Irene Paredes. I en ciclisme, les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito van ser sisenes en la prova de contrarrellotge mixta amb la selecció espanyola al Mundial de Montreal. Itàlia es va penjar la medalla d'or i França i Suïssa van completar el podi. Espanya, que per moments va estar a prop de la lluita per les medalles, es va quedar a 50 segons de penjar-se el bronze.
1: En cultura, avui és Santa Tecla, patrona de Tarragona, ciutat que està vivint la seva gran festa major, avui amb els tocs de campana, anades i tornades a ofici amb tandes de lluïment i la presentació del Ball de Dames i Vells. Una festivitat que coincideix de prop amb les festes de la Mercè de Barcelona, que avui, amb motiu d'aquestes festes de la patrona de la capital catalana, hi ha concert de Sabor de Gràcia. Les festes de la Mercè comencen avui i s'allargaran fins aquest diumenge 27 de setembre. Hi haurà més d'un centenar d'actuacions musicals i ompliran la ciutat del millor de les escenes locals, nacional i internacional. Doncs així acabem aquest informatiu amb Juan Carlos García, el control tècnic. Esperem que passin molt bon dia.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
4: Las 8:30, las 7:30 en Canarias. Enseguida conectamos con Barcelona para una noticia de última hora y luego saludamos a la tertulia. Pero antes permítanme un consejo. Las prisas, los cambios de horarios, el día a día, a veces tu regularidad se resiente. Toma nota de estos consejos de nuestros amigos de Bio3.
5: Oye, últimamente te veo genial. ¿Cuál es tu secreto?
6: Ningún secreto. Me cuido, como bien y cuando necesito recuperar mi regularidad, confío en Bio3 Ovexilax.
7: Bio3 Ovexilax, con casa angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
6: Cuidarte por dentro se nota por fuera.
7: Bio3 Ovexilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico. Bio3, naturalmente.

fons editorials, participar en presentacions, taules rodones, signatures d'autors i moltes altres activitats creatives. Els pot gaudir fins aquest diumenge 27 de setembre. A Girona,

0: diferents planetes del sistema solar i visualitzar algunes de les agrupacions d'estrelles més conegudes. Aquesta activitat es podrà gaudir el diumenge 27 de setembre a 11:45 del matí. I a Lleida, el 26 de setembre, podeu gaudir de la 28a edició del Festival Orgues de Ponent i del Pirineu, amb un concert de cant coral i orga a la Catedral de Lleida, amb el cor Zongora, Álvaro Metzger a l'orga i sota la direcció de Montserrat Meneses. I el diumenge 28, dins del programa del festival, podreu gaudir del concert d'orga de Montserrat Torrent, també a la Catedral Nova de Lleida.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Endavant, el nostre expert.
3: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
2: Qué maravillosas las reflexions en He-Man i
4: la filosofia actual, no?
2: La filosofia del
4: ja
2: nostre
4: temps. Ja no es planteja
2: temps.
4: Res de l'existència, no? Ja, no. Ja és...
2: d'aquestes coses de que la gent doncs, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
4: Igual, la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
2: Ja t'entenc.
4: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè de fet ja ho diuen, no? Que la taula, ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
5: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
2: No està convidat, no se l'ha convidat.
5: No, el mòbil ha d'estar fora.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: La Liga está en los estadios. La Liga está en tu coche.
7: ¡Empieza el baile! ¡A todo fútbol!
6: La Liga está en tu casa. La Liga está en Radio Estadio.
8: ¡Ay, qué bonito es el fútbol, de verdad! Vaya.
6: Disfruta de toda la Liga en Radio Estadio con Edu García. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Tarragona, la teva radio.

0: Catedral, el Museo Pablo Serrano. Una cita para conocer nuestro pasado y comprender su huella en el presente. Este 25 de septiembre, la Cultureta desde el Museo Pablo Serrano para compartir, desde el corazón de Zaragoza, la historia y la cultura que nos unen. Onda Cero, tu radio.
1: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
2: Verisur.
3: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
4: Què passa abans d'obrir l'aixeta? Al Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
5: Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Rafa Latorre, Carlos Alsina, Julia Otero, Marta García Ayer o Jaime Cantizano, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre amb places limitades.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
7: A Catalunya, el 87,2% de les empreses que volen incorporar la IA assenyalen la falta de coneixements com el principal obstacle. Per tractar aquest tema, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ciriaco Hidalgo, president de CETESC.
8: Crec que no tenim un problema de tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: Todo el mundo te va diciendo que ha visto Obsesión y te la recomienda y tal. En el caso de la Odisea era como si te tuvieras que poner la medalla, ¿no? De que yo he visto la Odisea.
10: Y me ha gustado.
9: Y por supuesto, no me ha gustado. Me ha parecido
10: yo sí increíble. La entiendo. Eres tú que no la entiendes, ¿eh?
9: Siempre ha habido como un patrón en ese sentido que me hacía

0: inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre en places limitades.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: ¿Sabes ese momento de madrugada en el que no puedes parar de hacerte preguntas? Mientras te destapas, das la vuelta a la almohada, te vuelves a tapar, te echas del otro lado y... no, que no hay manera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todas las preguntas surgen cuando intentamos dormir? Nosotros sí. Y en De Cero al Infinito encontrarás las respuestas. Un programa sobre ciencia, investigación, historia, 2 horas de entrevistas y curiosidades para gente que se pregunta lo que todos queremos saber. De Cero al Infinito, con Paco de León. Los viernes a las 4 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Tu radio.
3: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: Aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Endavant, el nostre expert.
5: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
4: Que meravelloses les reflexions d'en He-Man i...
6: La filosofia actual, no?
4: La filosofia del
6: ja
4: nostre temps.
6: Ja no es planteja res de l'existència, no? Ja, no. Ja és.
4: D'aquestes coses de que la gent doncs, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
6: Igual, la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
4: Ja t'entenc.
6: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè de fet ja ho diuen, no? Que a la taula ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
7: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
4: No està convidat, no, no. No se l'ha convidat.
7: No, el mòbil ha d'estar fora.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: tomarle el muerto. Pues lo siento, pero no. És de ustedes dos, la consellera i usted.
1: Ara mateix és el torn de la CUP, faltarà només Aliança Catalana i ja podrem escoltar la rèplica de Salvador Illa.
2: Gràcies, Anna. Continuarem pendents d'aquesta compareixença. Més qüestions d'aquest dimecres 23 de setembre. Avui estem molt pendents de la situació a l'Ametlla del Vallès, on hi ha hagut un incendi amb una víctima mortal. I també tenim la mirada posada a Vilanova de la Muga, al municipi de Peralada, a l'Alt Empordà, on un home de 47 anys ha resultat ferit crític després d'una explosió de gas aquesta matinada.

0: No m'imagino el Víctor cantant aquesta
1: cançó. No,
2: però amb una cerveseta de més i amb un concert d'una festa major...
0: És cançó molt, molt festiva,
2: sí, eh? A mi m'agrada.
0: Estem escoltant la cançó Volataires del grup Decrèpits, un tema que fa referència a una tradició tan nostrada com és anar a collir bolets, que precisament són els protagonistes de la notícia d'avui. I és que el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que entre d'altres tasques monitoritza la producció de bolets en centenars de parcel·les d'arreu de Catalunya, alerta que la temporada d'enguany serà molt complicada. La temporada va començar gràcies a les pluges de finals d'agost al Pirineu, però es va veure interrompuda per la falta de pluja, o almenys del tipus de pluja que necessiten els bolets, que proliferen, perdó, amb pluges constants i generoses i no amb aiguats de 150 litres que el sol no pot absorbir. I si a la falta de pluges hi afegim més de 3 mesos seguits amb temperatures molt elevades, el resultat és un bosc, doncs, molt sec. Una mostra de la falta de bolets és que aquesta setmana, que és tradicionalment la que més bolets produeix, en trobem ben pocs, amb una producció que està sent d'un quilo per hectàrea, quan en anys bons se'n poden fer uns 120 quilos.
1: Doncs és una mala notícia, tant, amb el que ens encanten els bolets aquí.
3: Per la gent del Berguedà, molt, perquè no tenen visitants.
1: No. Per veure't a tu.
3: Sí, clar que sí.
0: Un bon bolet.
2: I aleshores què farem?
4: No esperar-nos. No, clar, ens volem esperar.
3: En temps de pot.
0: Aniràs més cars que mai.
2: Hi ha solució de continuïtat, és a dir, si plou...
3: A veure,
1: hi ha relleu generacional?
3: És que plogui. On ha de ploure?
1: Però, la
2: si plou, encara estem a temps de salvar mínimament la història, o ja és...
0: Cada vegada serà més complicat.
2: Quatre bolets
1: no tot està perdut, em sembla.
0: No, tot està perdut.
1: Encara hi ha esperança. Vinga, la notícia del dia és amb bolets. Tu què preguntes?
3: Doncs
1: si
3: bolets.
1: Els agrada agafar bolets?
3: Per exemple, perquè avui parlem d'una cosa que comença a passar avui.
2: Els al·lucinògens.
3: No, està passant des de les 2:05 de la matinada. És l'època preferida de l'any d'aquesta senyora.

0: menja és tardor.
1: De
0: des de les 5 de la matinada. És tardor i és una època que t'agrada molt, oi, Míriam, a tu?
2: Sí, sí.
0: Què és el que més t'agrada de tardor?
2: Doncs que arriba el fred.
0: Aquesta és la pregunta del dia.
2: I que ja s'apropa el Nadal.
0: Aquesta, clar, molt bé. Aquesta època de l'any és estimada per moltes persones que els agrada. Primer anar, com ho dieu, els de fora de zones rurals? Caçabolets, no? Caçabolets.
3: Caçabolets.
2: Sí,
4: mira, jo soc barceloní.
0: Sí.
4: Jo soc de...
0: Caçabolets. O, per exemple, abrigar-se una miqueta més, posar el nòrdic, que és una cosa que agrada molt.
2: Fer el canvi d'armari.
0: Canviar l'hora.
4: Que jo em deprimeixo tot això.
2: No, que va, que va.
4: Són coses que passen... El canvi d'hora és dramàtic. Dramàtic.
2: És dramàtic el de l'estiu, aquest és
4: fàcil. No, el de l'estiu és meravellós.
2: No.
4: Mare meva,
2: i a més el d'aquest és el que dorm una
4: mica. Sí, vas pel vídeo, hòstia, no, les 7 de la tarda, avui, no. Una claror meravellosa.
0: Regala una hora, regala una hora, Víctor.
4: I en canvi el d'hivern...
2: Però ara dorms una hora més,
4: bueno,
2: en aquest canvi.
4: Bueno, vale, sí, és igual, però no em ve d'això, però després l'endemà em deprimeixo.
2: A les 5 de la tarda ja és fort.
0: Ai, sí, que
4: horror. Quin horror.
3: Que depriment.
2: Quina meravella.
0: Mira, arriba el canvi d'hora, que és l'últim diumenge d'octubre, i ja quan, al cap de 3 divendres d'aquest diumenge, és Black Friday, vol dir que ja s'encenen els llums de Nadal, sí! Per tant, ja arriba la tardor, estem ja a la tardor, de fet, des de les 2
2: ja un cop,
0: i 5 minuts de la matinada, i volem que les persones que ens escolten ens expliquin, com la Míriam, que li agrada tant la tardor, què és allò que els agrada més d'aquesta època de l'any o que els disgusta més d'aquesta època de l'any. Notes de veu al 676-760908. 676-760908.
2: Ràpidament, Montse, què t'agrada de la tardor?
5: Les castanyes.
0: Ai, oh,
5: que bona! Castanyes i panellets. El menjar de la tardor és boníssim.
2: El menjar en general.
0: El panellet, ja va 3 euros el panellet.
2: Víctor,
4: mira, jo com sóc un gran patidor pel tema del canvi climàtic, perquè sóc un enamorat del planeta i pateixo veritablement per com...
2: No riguis, que s'està posant
4: en sèrio. No, no, en sèrio, per com s'està deteriorant tot.
3: Petits gestos.
4: Em deprimeix molt veure una castanyera amb tirants.
2: Totalment. Fa una ràbia.
4: Amb minifalda, o cas d'un tio, doncs, amb bermudes, i fent les castanyes pràcticament com si estigués al mes
2: d'agost.
4: Al mes d'agost, suat. La gràcia i l'essència de la castanyada és, doncs, això, els
2: costos
4: de castanya, escalfar el fred allà i tot això. I ha passat en els últims anys que s'estava com a l'estiu, aleshores per tota la gràcia.
2: Totalment d'acord. I a vosaltres, què és el que més us agrada de la tardor? Notes de veu al 676-760908. Mentre que ho penseu, repassem l'actualitat.
5: Som-hi.
2: Doncs comencem aquest informatiu al Parlament de Catalunya. En avui el president Salvador Illa ha comparegut per donar explicacions sobre els errors de les proves PISA.
5: Sí, el cap de l'executiu ha admès errors greus i ha assenyalat el Consell d'Avaluació per no informar bé els centres.
2: Doncs marxem fins a la Cambra Catalana, on la nostra companya, l'Anna Utiel, ha seguit totes aquestes explicacions i també les crítiques de la resta de grups parlamentaris. Anna, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, Míriam. Doncs tot just ha acabat ara la sessió, una sessió que ha portat poques novetats respecte al que ja sabíem. Salvador Illa ha tornat a explicar una cronologia que ja ens havia explicat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i tot i que ha admès errors, són errors que ja coneixíem, ella apunta errades, diu, d'interpretació i de supervisió, i sobretot diu que hi va haver càrrecs tècnics que no van elevar als responsables polítics la incidència que sabien que hi havia. En la segona intervenció de Salvador Illa s'ha centrat sobretot en defensar la consellera Esther Niubó. Per això diu que no la destituirà, com sí que demanen alguns grups. Escoltem Salvador Illa.
7: La consellera té la meva confiança perquè he escatit i m'ha posat el càrrec les vegades que ho convico a disposició, he escatit la seva responsabilitat i té la meva confiança per resoldre els problemes. No portaria res a un canvi de persones des del meu punt de vista i, per tant, no ho farem.
6: Una confiança que, lògicament, no tenen els partits de l'oposició. Podem escoltar ara Mònica Sales, de Junts. Podem escoltar també Alejandro Fernández, del PP, i Ignacio Garriga, de Vox.
8: I malgrat que el Parlament ha demanat el cessament de la consellera, vostè encara la manté. Jo em pregunto què més ha de fer perquè la faça fora.
9: Pero los hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto. Pues lo siento, pero no. Es de ustedes dos, la consellera y usted.
10: Hace tiempo que la señora Niubó tenía que haberse ido a casa. Hace tiempo que usted también debería haberse ido a casa, pero creo que ahora tiene una oportunidad única y excepcional para

0: Restituir de una vez por todas a la señora Niubó, señoría.
1: Els socis d'investidura Esquerra i els comuns també han estat durs amb la gestió del govern a tota aquesta situació, tot i que no han anat tan enllà. Podem escoltar Jordi Albert d'Esquerra i Jessica Albiach dels comuns.
2: Sabem quan vostès ho van fer públic, quan vostès ho van començar a comunicar, però no sabem quan ho sabien.
3: De tot el que ha passat, sap el que més ens preocupa, que va fallar la transparència.
1: En una sessió en què el sistema educatiu català ha rebut moltes crítiques i ja s'ha compromès a que el pacte educatiu al qual s'ha d'arribar doncs, tingui poques mesures i vagin acompanyades de recursos i de dates de compliment, considera que aquesta és la manera de donar garanties d'una millora del sistema.
4: Ana Utiel, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
4: I aquest matí també hem estat molt pendents de la situació a l'Ametlla del Vallès, on aquesta nit s'ha produït un incendi que ha deixat una víctima mortal i diversos afectats per inhalació de fum.
5: Sí, ara els departaments de Salut i de Drets Socials han de reubicar els 13 residents que van haver de ser traslladats a l'hospital. La majoria d'aquests usuaris seran derivats avui mateix a altres centres sociosanitaris i geriàtrics, mentre que dos continuen ingressats per problemes respiratoris, un d'ells a l'UCI. La víctima, que no ha pogut ser identificada, s'ha localitzat a l'habitació on s'hauria originat el foc, situada a la primera planta. Raúl Moreno, el conseller de Drets Socials, això sí, ha donat alguns detalls sobre la víctima.
6: De la víctima se sap que és un home de 53 anys. Hi ha una persona que està a la UCI, una qüestió que s'ha d'anar vigilant, i l'altra persona que es mantindrà ingressada doncs són per temes respiratoris. Hem de veure com evoluciona.
5: De moment no s'ha informat de les causes del foc i està oberta una investigació per esclarir-les.
4: I per acabar, Renfe ara apunta a les fortes pluges de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del desprendiment del fals sostre a l'estació de Fabra i Puig de Barcelona.
5: L'operador ha anunciat que retirarà tota la coberta i mantindrà l'estació tancada fins que es pugui garantir la seguretat dels usuaris. Javier Domènech, que és director d'estacions de Renfe.
7: Estamos preocupados, vamos a quitar absolutamente toda la cubierta, vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad y puede ser útil para los ciudadanos, para los viajeros y para las viajeras.
5: Recordem que avui els trens de l'IR4 continuen passant, però sense fer parada a Fabra i Puig, i en aquest sentit Renfe recomana anar fins a la Sagrera i allà continuar el viatge amb l'L1 del metro de Barcelona.
4: Montse Valls, gràcies i bona marxa.
5: A vosaltres, que vagi bé.
4: Debut del campió a la Champions femenina.
8: El Barça comença avui a defensar el títol de campió d'Europa, que tan brillantment va aconseguir la temporada passada. Ho fa en una temporada amb un exercici, el d'aquest any, amb molts canvis, moltes jugadores importants que han marxat. I hi ha certa incertesa, no?, en saber quin Barça ens trobarem. En els últims anys, en l'última dècada, diria jo, sempre ha estat, si no el principal, un dels grans favorits per guanyar el títol, per proclamar-se campió d'Europa. Hi ha molts dubtes al respecte. Tot aquest tema no acaba d'agradar-li a Pere Romeu, que ell defensa el seu equip, diu que hi ha nivell i que aquest equip és igual de favorit que les altres temporades.
9: No et sé respondre aquesta pregunta, perquè fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar, i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tots.
8: El Barça rep a les 9, el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff, en la primera jornada de la fase grupal, amb un equip, insisteixo, amb molts canvis. Jo tinc particularment doncs moltes ganes de veure aquest nou Barça com competeix a la màxima competició continental i veure fins a on pot arribar. Recordem que la final és a finals de maig a Varsovia, a Polònia, que és la terra que va veure néixer a Eva Pajor, la davantera del Futbol Club Barcelona. Per tant, ja té com una mena de motivació extra per arribar a aquesta final. Assegura Pajor que, malgrat les baixes, estan preparades per aconseguir novament l'objectiu de guanyar aquesta competició.
10: Sí, creo que siempre cuando estás mejor equipo del mundo, siempre otros equipos quieren jugar contra ti muy bien y es siempre para otros equipos más motivación, pero nosotras también, nosotras estamos preparados y es nuestro objetivo. Son partidos muchos y también es camino muy, muy largo y nosotras estamos, sí, partido a partido, paso a paso porque son muchos partidos

0: en esta temporada.
1: Aquest mateix matí, Pere Romeu ha facilitat la convocatòria en la que hi ha dues baixes importants, dues baixes d'última hora, la de Vicky López i Quica Nazaret. Els comunicats mèdics diuen que Vicky té una lesió

0: Chelsea-Àustria de Viena. En els partits disputats ahir, el Real Madrid va empatar un contra el PSG a l'estadi Alfredo Di Stéfano, el Bayern de Múnich i el Manchester City també van signar taules, però en aquest cas a dos gols. L'Inter de Milà es va imposar el Haken per 1-0 i l'Arsenal al Corget per idèntic resultat, mentre que el Benfica va guanyar el camp de la Juventus per 1-2.
1: Mentre ha estat el Madrid en peu de guerra, què passa?
0: Continua la seva croada amb tothom, Florentino Pérez. El centre de la diana ahir va estar el president de la Lliga, Javier Tebas. El Madrid va emetre un comunicat demanant la dimissió de Tebas per haver criticat a José Mourinho per les queixes arbitrals del tècnic portuguès després del derbi madrileny. El Madrid demana que la Lliga necessita ser gestionada per algú que serveixi amb honestetat i neutralitat. Tebas ja ha avisat que no pensa plegar i que, vaja, una piola de Twitter ha deixat anar que, sí, respecta a tothom, però subordinació a ningú. Mentrestant, la selecció espanyola, amb 7 jugadors del Barça, s'entrena ara mateix a la Ciutat Esportiva de les Roses, preparant el partit de dissabte de la Nations League, partit que es disputarà a l'estadi de Wembley, el rival, òbviament, Anglaterra. Posteriorment, farà roda de premsa el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que és debutant en una convocatòria de la Roja. Un dels que està convocats i concentrats amb Espanya és Lamine Yamal, que ha tornat a reivindicar que és ell qui ha de guanyar la pilota d'or, amb d'art inclòs a Mbappé, qui va dir, recordem, que se la mereixia ell, perquè ha fet molts gols. Sembla que s'estan barallant els dos públicament, que és una miqueta lamentable l'espectacle, però bé, són declaracions de Lamine Yamal al diari L'Equip.
2: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes y te hacen sonreír viéndoles.
0: Lamine insisteix i diu que tothom ja el coneix, que tothom sap de les seves virtuts i també tot el que ha guanyat amb el Barça i amb la selecció.
2: Bueno, yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Al final es muy importante que aparte de ser un buen jugador, yo creo que el mejor jugador siempre hace que su equipo gane. Al final, cuando tu equipo gana, pues todo el mundo resalta más, todo el mundo brilla más. Con la selección llevamos años ganando, con el Barça estamos ganando, estamos muy contentos, queremos seguir ganando. Individualmente estoy muy feliz.
0: Doncs bé, encara en futbol, el València ha anunciat fa una estona oficialment el fitxatge de Javier Aguirre com a nou entrenador. El tècnic mexicà signa fins a final de temporada amb una més opcional. I dos apunts de l'agenda esportiva del dia, a banda de la Champions de futbol, la Champions femenina de futbol. El Sant Andreu rep a les 9 el Real Madrid Castilla a Can Dragó, partit pendent de la quarta jornada de la primera federació. Els quatribarrats són 700 amb 3 punts, un menys que el filial madridista. I, d'altra banda, en bàsquet, l'Espar Unix Girona i el Cadí la Seu juguen a 2:15 la final de la Lliga Catalana, al Pavelló Olímpic de Reus.
1: Víctor Zano,
3: què tal? Madre mía, com està la senyorita avui, eh?
1: Estic avui ja...
0: Has dormit bé?
1: Ja a les festes de la
0: Mercè. Has descansat?
1: No gaire.
0: Has esmorzat?
1: Sí.
0: Què has esmorzat?
1: Víctor Lozano, gràcies. Fins demà, no?
4: Què tal?
1: Passa una bona Mercè.
0: Ah, és veritat que demà és festa aquí a Barcelona. Pues bona marxa a tothom! Vinga, descansar demà, encara podem fer platxeta i xiringuito. Algú s'apunta? Pues vinga, som-hi.
5: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
6: 932 40 38... Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Com et dius?
8: Ferran Adrià.
7: Quina és la teva experiència com a cuiner?
9: Has estat a alguna escola?
7: Has tingut algun mestre?
9: Això és una altra lliga.
7: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
10: Estàs posant a tots al límit.
11: Prendreu tots mal.
5: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT. A Onda Cero, La Ciutat.
1: Un informe avala la viabilitat dels comptadors socials per garantir electricitat a les llars més vulnerables.
12: L'informe ha estat elaborat per les plataformes Enginyeria Sense Fronteres i Aliança contra la Pobresa Energètica i conclou que existeixen vies jurídiques per regularitzar el subministrament elèctric de llars vulnerabilitzades que no poden acreditar un títol habilitant sobre l'habitatge.

0: i ofereix vies per implementar aquests comptadors socials d'emergència. Una mesura prevista en el conveni entre l'administració i Endesa fins a finals del 2025, però que s'havia implementat de forma molt limitada perquè l'empresa al·legava falta de seguretat jurídica. Amb aquestes conclusions a la mà, aquestes dues entitats reclamen al govern que impulsi les mesures necessàries per aplicar aquests mecanismes.
1: Josep Babot, portaveu d'Enginyeria Sense Fronteres, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Abans d'entrar en matèria, si et sembla, expliquem què són els comptadors socials i què suposen especialment per a aquestes llars vulnerables.
2: Sí, els comptadors socials o comptadors d'emergència són una eina per poder dur a terme la contractació del subministrament elèctric en aquelles llars on hi viuen famílies vulnerables i acreditades per serveis socials, però que no poden ostentar un títol habilitant sobre l'habitatge. És a dir, es troben en situació d'ocupació i no tenen un contracte de lloguer o una escriptura de propietat per poder justificar una possessió legal de l'immoble. No? Tenim aquestes famílies en aquesta situació, són famílies vulnerables, seguides per serveis socials, expulsades del sistema d'accés a l'habitatge, i el que està facilitant el sistema actual és empènyer-les a o bé viure a les fosques o bé punxar o connectar-se irregularment a la xarxa. I els comptadors d'emergència o socials venen a posar una solució a aquesta situació i, per una qüestió de dignitat i també de seguretat, facilitar la contractació i la regularització del subministrament a aquestes llars.
0: Mm-hmm. Sobre tot això, n'heu fet, com dèiem en la introducció, un informe que quines conclusions ha deixat?
2: Sí, bàsicament la figura del comptador social ja existeix des de fa anys en el cas de l'aigua i es facilita que, depenent dels municipis, es pugui facilitar un contracte regular d'aigua en aquest tipus d'immobles. I amb el tema de l'electricitat vam lluitar molt en el seu moment perquè s'inclogués en el conveni que heu mencionat abans entre la Generalitat i Endesa del març del 2021. El problema és que Endesa, des de llavors, no n'ha instal·lat més que un centenar, al·legant problemes de seguretat jurídica. I el que hem intentat fer amb això, sempre hem lluitat perquè la Generalitat posés remei a aquest bloqueig, però l'administració no s'ha mogut i el que hem volgut amb aquest informe és fer-li la feina, no? Vam fer una campanya de micromecenatge per encarregar un informe independent que pogués, d'alguna forma, avalar jurídicament quines vies eren les més adients per poder facilitar aquesta contractació d'emergència. I, bàsicament, n'hi ha tres. Hi ha una més immediata, una resposta immediata, que seria la firma d'un nou conveni, però amb un redactat, diríem, més pulcre i més ambiciós per afinar i per dotar de seguretat jurídica a totes les parts. Això és una via. I les altres dues vies són més de caràcter estructural i comporten la modificació per una banda, la normativa catalana, això és una de les vies, i de l'altra, de la normativa estatal i la llei del sector elèctric per tal de blindar aquesta figura i permetre la contractació ja no només a Catalunya, sinó a tot l'Estat.
1: Aleshores, Josep, perquè ens quedi clar, quin és ara mateix l'impediment perquè el govern no els hagi implantat? No sé si és més jurídic, econòmic...
2: Clar, el que va passar en el seu moment és que el que establia el conveni del 2021 era bàsicament que qui feia la sol·licitud del comptador era la pròpia família i simplement el que havia de portar era, en primer lloc, un informe de serveis socials acreditant la urgència social d'aquella instal·lació, també un informe de serveis socials avalant la situació econòmica de vulnerabilitat de la família i, per últim, un butlletí de reconeixement d'instal·lacions elèctriques, que és bàsicament un informe tècnic que avala que la instal·lació elèctrica es troba en bones condicions. Això és el que establia el conveni. Però Endesa, el que va fer des del principi va ser exigir un document extra no contemplat al conveni que obligava els municipis a sol·licitar ells mateixos aquesta contractació i que inclogués la firma d'un treballador social o treballadora social del municipi. Uh-huh. Això va fer que molts municipis s'hi neguessin i va generar aquesta situació de bloqueig. No? Endesa demanava més seguretat per poder instal·lar aquests comptadors i la Generalitat no va moure fitxa en aquest sentit. I el que hem fet amb aquest informe és presentar una proposta de nou conveni que és més extens, amb una clàusula més extensa, més fina, on depura responsabilitats de cada part i permet doncs, que tant Endesa com el Departament de Drets Socials, en aquest cas, no tinguin excuses per no implementar això, si calgués, demà mateix.
0: Clar, amb tot això que ens estàs explicant, Josep, qualsevol pensaria que les empreses comercialitzadores segueixen condicionant tot plegat, no?
2: Sí, aquí nosaltres parlem

0: d'Endesa, però en realitat un conveni com aquest es podria signar amb qualsevol de les companyies comercialitzadores, no? Mm. I en aquest cas la nostra voluntat és que es pugui fer amb les anomenades comercialitzadores de referència, que són les grans empreses, que són les úniques que poden oferir amb la tarifa regulada per l'Estat i, per tant, després, el bo social, no? Que és el principal mecanisme de descomptes en la factura per a llars vulnerables. La nostra voluntat és que es pugui firmar amb més d'una companyia, no? I d'aquesta forma arribar a tota la gent que ho necessita, que ens consta que són moltes, no es pot quantificar d'una forma objectiva, però són moltes, perquè en el cas de l'aigua, només entre 2015 i 2020 se'n van instal·lar més de 1.000. Per tant, sabem que és un problema que existeix, que en molts casos està ocult, però ara mateix tenim moltes llars amb famílies vulnerables, les quals, com he dit abans, han de triar entre viure a les fosques o connectar-se regularment amb tots els riscos que això suposa per a elles i per al seu veïnat.
1: Amb aquestes conclusions a la mà, heu demanat al govern l'aplicació d'aquest sistema de comptadors. I quina ha estat la resposta, si és que heu tingut alguna?
0: No, el conveni es va l'informe es va presentar justament ahir. Nosaltres ja el vam fer arribar prèviament al Departament de Drets Socials i per la setmana que ve ja convocada l'anomenada taula de pobresa energètica, que és un espai de participació entre administracions i entitats. Llavors, en aquest espai serà quan podrem veure quina és la seva resposta i veurem si realment estan per la labor i tenen ganes, perquè és un tema de voluntat política, de tirar això endavant.
2: El que sembla evident és que la pobresa energètica és, junt amb l'habitatge, segurament un dels grans problemes de la societat i que necessita alguna solució urgent, no? A més, són dos problemes que es retroalimenten, que tenen molt a veure.
0: Sí, evidentment. I aquí el problema és que a Catalunya, a diferència de la resta de l'Estat, teníem una llei pionera des del 2015 que va néixer fruit de la voluntat popular a través d'una ILP i que prohibia bàsicament el tall de subministraments d'aigua, llum i gas a llars vulnerables a tot Catalunya, no? Aquesta llei va ser anul·lada en gran part pel Tribunal Constitucional fa just abans de l'estiu, fa pocs mesos, i per tant s'obre un nou context a Catalunya on la protecció que hi havia abans, que era força integral, doncs ara mateix no hi és, no? I trobem a faltar un pas endavant del govern català en aquest sentit, i per això també estarem molt molt atentes al que ens puguin explicar a la taula de pobresa energètica, perquè en aquest temps que hi ha hagut el nou govern no hem vist millores substancials a la situació al nostre territori.
1: Doncs estarem també nosaltres molt pendents d'aquesta taula de la pobresa energètica. Josep Babot, portaveu d'Enginyeria Sense Fronteres, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: A vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Més tenim aquí a l'estudi la doctora Beatriz Beltrán. Ella és especialista en medicina interna, estètica i nutrició. És experta en harmonització facial, l'únic membre espanyol de l'ISAC, que és la Societat Internacional de Complicacions Estètiques, i és la fundadora de la clínica doctora Beatriz Beltrán, situada al Passeig de Gràcia, aquí a Barcelona. Doctora, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Moltes persones noten que els canvia la forma de la cara, tot i que perden pes o que pesen el mateix. Per què pot canviar aquest oval facial?
4: Per l'envelliment en si. L'envelliment al final es produeix no només a la pell, sinó que es produeix a totes les capes de la pell, és a dir, des dels ossos comencem a envellir, perquè els ossos van perdent, no?, aquesta, bueno, l'estructura òssia, també perdem grasa facial, el múscul també es va despenjant, i tot això fa que, vulguis o no, la cara vagi caient, i al caure es fa el que es diu una inversió del triangle de la bellesa. El triangle de la bellesa normalment és els pòmuls prominents a dalt i un mentó, pues, afilat amb una molt bona definició de lo que és l'oval facial. Sí. Conforme anem envellint, pel procés normal d'envelliment, per la pèrdua de col·làgen, de grassa, de totes aquestes estructures facials que es van modificant, pues el pòmul va baixant i tot aquest volum d'aquí dalt es va concentrant a l'oval facial, i això fa que el triangle de la bellesa, que el pòmul estava dalt i la base era aquesta, s'inverteixi, i llavors això fa que tinguem, doncs, cares més arrodonides, més quadrades, que tinguin la sensació d'estar més grosses sense que ens hagin fet res i sense que ens hagin augmentat de pes.
1: Clar, entenc que la base és això, no? El col·lagen, el greix facial, l'os, no?
4: Exactament. És és un, jo sempre dic que l'envelliment és multifactorial i per això quan nosaltres...

0: fem l'abordatge integral de l'envelliment, treballem diferents punts per treballar totes aquestes causes que produeixen l'envelliment en si.
1: Clar, entenc que estem parlant d'aquesta cara caiguda. Doctora, tinc la cara caiguda, no? Imagino que molts pacients, moltes pacients sobretot, venen amb aquesta preocupació. Què podem fer en aquests casos? Farciment o hi ha altres solucions?
0: A veure, de fet, és el motiu de consulta més freqüent.
1: Vaja.
0: Sí, sí, sí. Perquè moltes pacients diuen, mira, jo les arrugues les accepto i jo sé que envellir, doncs apareixen arrugues i a mi no m'importa.
1: És natural, no?
0: Però és que aquesta sensació de cara despenjada, aquesta pèrdua de lo que és la definició de l'oval facial, els hi preocupa molt perquè els hi canvia l'expressió de la cara i moltes vegades fa que tinguin cara com més trista, més...
1: cansada, no?
0: Exactament, dona un aspecte de cansat i moltes vegades hi ha persones que diuen és que jo em miro al mirall i no em reconec i no m'importen les arrugues. La flacidesa és un dels motius més freqüents que ens trobem a les consultes de medicina estètica.
1: I quina és la solució? Com podem solucionar aquest problema sense que ens canviïn els nostres trets, que això també és important, no?
0: Exactament. Això és fonamental, és clau, perquè el que nosaltres podem corregir, i avui en dia existeixen tècniques, tractaments realment molt efectius i tractaments, jo estic especialitzada en tractaments no quirúrgics, en tractaments que els pacients se'l venen a fer a la consulta, surten i fan vida totalment normal, i llavors el que podem fer és tres coses que són fonamentals. En primer lloc, prevenir que això vagi a més, que això ja és un gran què, perquè tenim tractaments molt efectius que ens ajuden a evitar que aquesta flacidesa vagi empitjorant. En segon lloc, hem d'avaluar cada cas i la podem corregir, és a dir, podem corregir-la depenent de la severitat, doncs podem corregir més o podem corregir menys. I després, en últim lloc, podem potenciar també el nostre atractiu treballant en punts concrets que això és el que és l'harmonització facial, que ens poden ajudar a que ens veiem més atractius però sense que ningú ens noti que ens hem fet res. Tot això avui en dia és possible si es fa d'una forma adequada i si es diagnostica cada cas en concret. No serveix tot per tothom, però realment podem aconseguir una millora molt important d'aquests problemes que als pacients els hi preocupa.
1: Clar, per això és important, sempre ho diem aquí, aquesta primera visita per avaluar la nostra situació, perquè potser jo arribo i dic, mira, és que vull canviar el llavi, no? Però aquesta harmonització facial és el que fa que, com sempre diu la doctora, m'he fet una cosa, la gent nota que estic millor, però no sap per què. Perquè
0: més
1: no
0: és
1: exacte, però no es nota res, no? És important aquesta primera visita, doctora.
0: Exactament, és fonamental, perquè moltes vegades hi ha pacients que han perdut molta grassa facial degut també al procés d'envelliment, i moltes vegades aquests pacients sí que es necessita fer un farciment concret en algun punt, però potser aquesta mateixa pacient ve amb una amiga i aquesta amiga, el seu envelliment no s'ha degut tant a la pèrdua de grassa, sinó que s'ha degut més a la pèrdua de col·làgen, i aquesta amiga no necessita un farciment, sinó que necessita, per exemple, una tècnica com una radiofreqüència que faci un atensat de la pell sense donar volum. Per tant, s'ha d'individualitzar cada cas en concret, i és important posar-se en mans de metges experts que entenguin aquest concepte, sobretot per aconseguir resultats naturals.
1: I si aquesta caiguda facial que li diem és per pèrdua de pes, també hi ha solució, no? També aquest farciment, potser? O què?
0: Absolutament. De fet, ara ens estem trobant, perquè hi ha pèrdues de pes molt importants, sobretot a edats que són més complexes, no? Que comencem a tenir els signes de flacidesa, que estan a la menopàusia. Llavors, hi ha tractaments i que podem, inclús ja quan decidim perdre pes, jo ja començo a preparar els meus pacients perquè no se'ls noti aquesta pèrdua de pes a la seva cara, que al final això els hi passarà factura. Llavors, podem ja començar a fer coses durant el procés de pèrdua de pes i, per suposat, després d'aquesta pèrdua de pes. És una consulta cada vegada més demandada i més freqüent degut a que molts pacients avui en dia, en èpoques de menopàusia que han engreixat, tornen a recuperar aquest pes que ells tenien i això els hi passa factura a la cara. Avui en dia podem prevenir que això passi si ens posem en bones mans.
1: Doncs ja sabeu que si voleu més informació

0: Passen gairebé 6 minuts de la una i seguim en directe aquí a la ciutat. En aquesta segona hora anirem al cinema de la mà de l'Eugenio Sácar per parlar d'una pel·lícula que ens explica una història que ens toca molt de prop. També descobrirem amb el Robert Calvo tot el que ens espera per aquestes festes de la Mercè i anirem al quiosc per saber què hi trobarem aquesta setmana a les portades de les principals revistes del cor, com sempre amb en David Cervelló. Des d'ara i fins les dues, comencem. Com cada dimecres anem al cinema, avui li toca pagar l'entrada i les crispetes a l'Eugeni Osàcar, autor de Barcelona, ciutat de pel·lícula. Què tal, Eugeni?
1: Molt bé, molt bon dia, Míriam. Molt bon dia i molt bon dia a tothom.
0: A veure, avui anem d'estrena.
1: Sí, avui anem d'estrena, perquè vam tirar l'últim dia. És a dir, anem a, o en parlarem, d'una pel·lícula que segueix als cinemes. De fet, parlarem de Cronos. No vull dir la pel·lícula de moda o la del moment, però sí que està entre les dues, tres del moment. I especialment en el cas de Barcelona, doncs crec que sí que podem dir, sense cap mena de dubte, que és la pel·lícula del moment.
0: T'haig de dir que no l'he vist. Així que vaig sense pressió, perquè si no encerto un lloc és que com que no ho he vist...
1: Però n'hi ha un que el sabem tot segur,
0: sí,
1: perquè en aquest cas
0: sí,
1: després ho direm, perquè... Bé, anem per ordre, vinga, perquè podem donar per fet que tothom ho sap tot, però val més ordenar una miqueta i sobretot sempre pot haver alguna mica...
0: Potser diu Cronos, què és aquesta
1: pel·lícula? Una mica despistat, fiquem. Parlem d'una producció catalana, i que el que fa, bàsicament, és reconstruir els quatre dies, diguem, d'atenció i persecució després de l'atemptat terrorista, és a dir, l'atropellament que va haver inicialment a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017, pocs minuts abans de les 5 de la tarda. Això és, bàsicament, la pel·lícula parla d'això. Ho dic perquè han aparegut crítiques de tota mena, com sempre, algunes de molt bones i altres de molt dolentes. Això és habitual quan alguna pel·lícula o sèrie, diguem, és de les que en parlen i la gent la veu. Però crec que des del principi aquesta pel·lícula no enganya. És a dir, té molt clar en entrevistes prèvies que jo he estat seguint que el que volen és, bàsicament, no exclusivament, però bàsicament sota la mirada, diguem, dels policies, en aquest cas dels Mossos d'Esquadra, què passa durant els quatre dies després, just després de l'atemptat. I, per tant, aquest és l'enfocament.
0: Si algú s'espera veure el morbo de l'atemptat... No, aquesta el fil conductor.
1: No hi ha imatges de l'atemptat, de fet, pràcticament...
0: He vist que s'ha tractat del dolor amb molt de respecte...
1: Sí, tot això diuen que s'ha parat en les associacions. De fet, diguem, se sap en algun moment, per informes que es parlen entre ells els policies, doncs el nombre de morts, d'assassinats a l'atemptat, tant aquest com els altres que parlarem, especialment el de Cambrils i Alcanar, etcètera. Però no, hi ha evidentment alguns passejos per la Rambla en els quals es veuen alguns dels morts de l'atropellament. Recordem que, si no recordo pas malament, crec que a la Rambla aquest atropellament va morir entre 14 o 15 persones i van ser al voltant dels 80 els que van ser atropellats amb una furgoneta. Però no, ni aquest morbo ni la vessant més política, malgrat que alguns diuen que sí que la té. Bé, deixem-ho aquí, però vull dir que fins i tot intencionadament amb tota la pel·lícula amb nom i cognom no surt cap polític.
0: L'operació policial pura i dura.
1: Exacte. Doncs anem una mica... Bé, la dirigeix el Fernando González Molina, que en fi ha fet moltes coses, aquí n'hem parlat més d'una vegada. Es va estrenar als cinemes el 4 de setembre, per descomptat encara està, hi ha molts cinemes, i amb dades del 13 del 9, que és l'últim dia que surten setmanalment les recaptacions a través del Ministeri de Cultura espanyol, doncs ha recaptat 1.260.000 euros. Donat com està el cinema, especialment, diguem, amb sales comercials, no està pas malament. Jo crec que es posarà entre les 8 primeres, o les 8 pel·lícules, diguem, més taquilleres de l'àmbit espanyol, és a dir, espanyoles, per tant, donarà la circumstància, a l'excepció de Bola Negra, que ara, lògicament, ho petarà, però estarà això, entre les 8-10 primeres, per tant, no està malament. És important també remarcar que el guió el realitzen tres persones. Inicialment hi ha dos periodistes, el Nacho Carretero i l'Arturo Lezcano, que ells fan tota una recerca durant pràcticament 2 anys per anar, diguem, formant el que seria després el guió, el desenvolupament, i després s'incorpora a reconegut guionista, l'Alberto Marini, que aquí ja n'hem parlat alguna vegada, doncs, per exemple, Mientras duermes o darrerament el 47. No?
0: Perfecte.
1: Per tant, un muntatge, jo diria que per entretenir, i bé, en el cas entenc que la gent de Barcelona i de Catalunya en general, amb una mirada doncs, molt més propera, lògicament. Mm.
0: Exacte. Doncs vinga, per on comencem?
1: Només dir que la pel·lícula és molt coral. No és que els contés quan vaig anar a la pel·lícula, perquè l'he vist una vegada i lògicament al cinema, però sí que el que he fet és anar a Internet Movie Database i això sí comptar-ho, amb nom

0: noms i cognoms apareixen 96 actors i actrius als títols de crèdit. Actors, actrius o persones que... És a dir, no figurants. Per tant, ja es veu clar que és una pel·lícula molt coral en què participa molta gent, però sí que hem de dir que hi ha especialment tres actrius i actors que destaquen per sobre dels altres. Un és la Diana Gómez, que fa el paper de la Daniela, que és la cap de comunicació dels Mossos d'Esquadra, i en aquest cas, ho han dit, no és que ho digui jo, ho han dit en entrevistes, està basat en el personatge real de la Patrícia Plaja, que ocupava aquest càrrec en aquell moment, i per tant, ara després en parlem una mica més en detall. L'altre és l'Enric Auquer, que probablement per la seva, sempre, diguem, vitalitat constant en entrevistes, doncs molta gent ja el té identificat amb aquesta pel·lícula. Aquí fa de l'inspector, del Jaume. No està inspirat pròpiament en un personatge concret, però lògicament per tot el que fa, ell és l'inspector dels Mossos encarregat de dirigir i coordinar l'operatiu a peu de carrer, diguem, dels atemptats. Tot seguit de passada es diu Cronos perquè és el nom que els Mossos d'Esquadra els donen als operatius quan hi ha un atemptat terrorista. I la tercera és la Mònica López, que ara surt de tot arreu. Jo me n'alegro perquè és una actriu que m'agrada molt, va estar un temps, diguem, una mica... no diré amagada, però sí apagada, i ara pràcticament des de Rapa i companyia la veiem a totes les sèries i pel·lícules. Aquí fa el paper d'una sergent dels Mossos, l'Anna, que aquí sí que està d'alguna manera inspirat en diversos personatges, tant de la policia com altres personatges de Ripoll. Ell és una Mosso d'Esquadra, una sergent que viu i treballa a Ripoll, i per tant és el vincle, podríem dir-ne, més emocional amb les pròpies famílies terroristes, perquè lògicament Ripoll era i és un petit poble en el qual tothom es coneix. Ella és real, doncs, que coneix a les famílies i coneix alguns dels que van participar a l'atemptat, i per tant, repeteixo, és la part, podríem dir-ne, on el dilema humà és més profund, diguem, en tot aquest relat policíac.
1: Perquè crec que està inspirat en una treballadora social, no?
0: Sí, en part, sí, una treballadora social, però jo ho matiso bastant, perquè havia vist algunes entrevistes de la treballadora social, i aquí, en aquest cas, no vull desvetllar el que passa a la part final amb la policia, i evidentment no és el posicionament que va tenir la treballadora social.
1: Doncs vinga, va, comencem aquest repàs.
0: Sí, un tema molt important, per comentar en el cas d'aquesta pel·lícula. Ha tingut bastant màrqueting, bastanta promoció, aquesta pel·lícula, i una de les coses que més s'ha dit i s'ha repetit, i els mitjans ho repeteixen un darrere l'altre, és que s'ha fet un esforç molt important des del punt de vista de rodatge i de producció, i que s'ha intentat de totes rodar en els llocs que es van cometre atemptats, a la Rambla, a Cambrils, a Alcanar, i més que l'última detenció, quan, diguem, maten a trets a l'últim dels terroristes assobirats. Després Ripoll i Vilafranca. Doncs bé, en aquests primers casos, excepció a la Rambla a Barcelona, tant a Cambrils, Alcanar i Subirats, no es va rodar en aquests llocs, que són dels que precisament parlarem. M'ha costat una mica, perquè d'això no n'han parlat, i repeteixo, veient-la només un dia al cinema, no és allò, m'aturo, veig, a veure què diuen. Per tant, no parlarem tant de Ripoll i Vilafranca, del Penedès, que sí que està rodat allà, sinó amb el temps, com sempre el tenim limitat, anem una mica a explicar la part més anecdòtica. Per tant, Barcelona sí, però la resta de llocs direm, doncs, exactament on han rodat, que crec que no ho ha dit massa gent.
1: A veure, vinga, exclusives avui.
0: Val, comencem llavors per Barcelona. El rodatge va durar unes 8 setmanes de l'any 2025. Van dir que, lògicament, van rodar l'estiu tot el que no era Barcelona, i la Rambla, Plaça Catalunya, carrers molt propers on estem ara, van rodar, diguem, entre meitat d'octubre i principi de novembre, quan, diguem, la onada turística, el nombre de visitants era menor, i per tant era relativament més fàcil rodar, tot i que van tenir les dificultats que encara vivim avui dia, les obres.
1: Estem escoltant ara una mica...
0: Exacte, d'un dia a l'altre canviaven, i després diu que en postproducció havien de fer perquè semblés exactament igual, i en aquest cas sí que lògicament el digital ha jugat, perquè lògicament van rodar amb obres i el 17 no estava amb obres.
1: Saps que no soc conscient que hagin rodat aquí?
0: No?
1: T'ho pots creure? Estava pensant... quan han rodat, jo no he vist res.
0: Doncs jo no sabia exactament els dies. Sí, exacte. Sabia que rodaven a octubre-novembre, i casualment, per un altre tema, vaig estar al costat de la Plaça Catalunya. Sí. Un dia que rodaven era un diumenge, de principi de novembre, i llavors de cop i volta em vaig quedar una estona, francament, amb els rodatges, que alguna vegada he estat amb alguns una mica més llargs, et pots estar hores i pràcticament no veus ni gent coneguda, perquè repeteixen figurants cap aquí, cap allà, o ets allò molt i molt, molt friqui que dius a veure si trobo algú conegut, o ni així ho trobes.
1: Vale. Si és un diumenge em quedo més tranquil.
0: Sí. Val, doncs comencem per l'escenari, diguem, número 1, segurament el més important, malauradament, a nivell de la vida real, i, evidentment, en aquest cas, la pel·lícula, que és la Rambla. La Rambla surt amb diferents seqüències, amb diferents moments, repetim, sempre estem parlant just després de l'atemptat, s'informa als diferents personatges, especialment als Mossos d'Esquadra, i, per tant,

0: partir d'aquí cadascú està en llocs diferents i alguns comencen a tornar, fins i tot alguns estan amb dies de vacances. Però, de totes maneres, per puntualitzar en algun lloc que segurament té un protagonisme especial, és un que, a més, el tenim just aquí al costat, que és el que s'anomena o es coneix com o bé el Pla de l'Os, o bé el paviment Miró. Seria aquest mosaic que tenim al Pla de la Boqueria, que, en fi, que el va dissenyar Joan Miró als anys 70 i que és un panot de colors molt característic del dibuix d'ell, de diferents colors, crec que hi ha blanc, vermell, blau, verd i groc. Vull dir una
1: que
0: mica...
1: molta gent no sabia que existia fins a aquell...
0: Ah, exacte, perquè després aquí també surt, doncs a posteriors va ser el lloc, diguem, d'homenatge a totes les persones mortes assassinades, per tant allà té un protagonisme important, diversos personatges hi apareixen i a més recordem que la vida real és allà, o just al costat, on després de, diguem, tot aquest diguem, moment d'atropellament amb la camioneta, diguem, que conduïa el Llunes avui a CUP, es para més o menys doncs amb aquest punt. Per tant, vull dir, té aquesta càrrega simbòlica que, a més, a la pel·lícula intenten que també vagi. Dit això, per anar ràpid i poder parlar d'altres localitzacions, proper aquí, al passatge Bacardit, al carrer Sant Pau, al carrer Bonsuccés, al carrer Palai, tota una part important de la banda, diguem, mar de la Passa Catalunya, surten amb bastantes seqüències, algunes més fàcil identificar, altres no, però en fi, com sempre estem aquí doncs, per dir-ho, i en tot cas, quan ja tinguin plataformes, potser podem afegir alguna coseta més que amb un sol visionat possiblement se m'ha pogut passar.
1: Doncs vinga, on anem? Ara ens quedem per la Rambla, s'imagino.
0: No, ja deixem, la Rambla, perquè si no estaríem massa estona aquí, no tindríem...
1: Va córrer per molts carrers d'aquí darrere.
0: Molt, i a Raval, i a més, sí. Va córrer per molts d'aquests. Però sí que el que farem és anar-nos-en a un altre lloc, ens hem de situar un moment important també de la pel·lícula, també amb la vida real, hi ha una seqüència on veiem el que feia poc, que era el major dels Mossos d'Esquadra, en Josep Lluís Trapero, que és el Pablo Derqui, que el fa, a més, d'una manera molt convincent, fins i tot sembla ell. Parla millor que ell, però sembla ell. I llavors, tant també altres responsables de comunicació van a fer una roda de premsa. També allà, com deia al principi, apareixen diversos caps de comunicació, però en cap cas cap polític, quan realment aquesta roda de premsa la va fer amb el conseller de Torn, que era en Quim Forn. Llavors, teòricament, aquesta roda de premsa es va fer al que és el Palau del Marquès de Sant Isabel, que està al passeig de Sant Joan 39-41, que és on té la seu el Departament d'Interior de la Generalitat. Però no van rodar allà. No van rodar allà, sinó que l'interior i aquesta roda de premsa la van fer en un lloc que diem habitualment, perquè els agrada molt rodar, el propi Fernando González Molina ha rodat, ens anem al carrer Mallorca i ens anem a l'il·lustre col·legi de l'advocacia de Barcelona, que pràcticament no hi ha temporada que no l'esmentem, i m'enfreno una mica perquè sortiria dos i tres vegades, i en concret segurament l'espai que més surt, que és el pati de columnes, recordem que tot i que és la seu de l'ICAP, és el Palauet Casades, i és aquesta, diguem, aquest gran espai amb aquestes columnes de marbles de colors, amb aquesta claraboia. Doncs la roda de premsa la van fer allà, un lloc, en fi, molt, molt senyorial i que del punt de vista estètica és molt important, i allà diguem que té una primera trobada topada la Diana, la Diana Gómez, que és la Daniela, amb un personatge que és el Marcos, que l'interpreta l'Israel Elejalde, que fa de portaveu del govern central de Madrid. I ja, en fi, tenen una bona relació entre ells, però ja li diu que aquest protagonisme dels Mossos des del govern espanyol no el veuen massa bé.
1: És la famosa roda de premsa del Bueno, pues muy bien, pues adiós? O no és aquesta?
0: No, és aquesta, és una anterior, és la primera que informen doncs de en quin moment estan i de més. Aquí està molt bé com explica la tensió prèvia, que poden dir que no poden dir, hi ha hagut pressions, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Govern Espanyol, i per tant la Patrícia Plaixa Real, i aquí la
1: Daniela.
0: La Daniela, gràcies, doncs és la que d'alguna manera diu no, nosaltres hem començat i això és nostre i hem de seguir-ho. Hem de dir que hi ha una següent seqüència en la qual, diguem, aquesta trobada entre el Marcos i la Daniela es troben en un altre lloc, se suposa també que hauria de ser diguem, el País Sant Joan, perquè hi ha una façana darrere i hauria d'estar el Departament d'Interior, però tampoc ho és aquest cop, i tampoc és l'ICAP. En aquest cas ens n'hem d'anar al Pla de Palau, i en concret és la Facultat de Nàutica de Barcelona, de la UPC, de la Politécnica. De fet, és un espai, aquí es tornen a trobar, i el Marcos li diu, escolta, vés en compte, perquè t'estan senyalant, i més tard o més aviat els polítics es posaran d'acord, i la que es quedarà a l'aire, per no dir una cosa més gruixuda, seràs tu, val? Això, repeteixo, ho van firmar al Pla de Palau, amb aquest edifici de facultat, a fora, no a dins, on hi ha aquestes columnes toscanes clàssiques d'aquest edifici que n'hem parlat també sovint i que l'últim cop que en vam parlar va ser la temporada passada quan vam parlar de la sèrie Night Manager, que en aquell cas feia d'un museu a Medellín, per tant, vol dir que... i el feia exterior i interior. Per tant, fixa't com en aquest cas Barcelona també va jugant diferents escenaris doncs, per representar en aquest cas el departament.
1: I sort això que pots identificar-ho tot, perquè si no, veient un cop la pel·lícula, no sé com...
0: Bé, veient un cop, i no és el problema de veure un cop, sinó
1: sense
0: que
1: parar,
0: surt quan surt.
1: Clar.
0: És a dir, jo no sabia... Mira, al minut 24 ara es troben i ara sortirà jo. Has d'estar una mica atent.
1: I sense apuntar, perquè estàs a les fosques,
0: no,
1: de memòria.
0: No, i a més vaig anar el primer cap de setmana i estava molt plena. Per tant, ni mòbils oberts, ni prendre notes, no, tenia gent davant, darrere i als costats. Per tant, he de ser una mica seriós amb el que es pot fer i no es pot fer. La Diana i el Marco es tornen a trobar, una mica aquesta seqüència, de dir, escolta, vés en compte el que pot passar, sembla que siguin un bar que està proper, però no, ens anem a Sabadell i ens anem en concret a l'Hotel Urpí, al restaurant de l'Hotel Urpí, que n'hem parlat sovint. Com es pot saber què és aquest restaurant? És un restaurant, diguem, bastant mobiliari, molt vintage, molt retro, però sobretot té uns miralls d'uns multicolors, i bé, no n'hi ha quasi cap així. Els agrada molt rodar, saben aquell, altres han anat rodant allà, per tant, és veure, li dius, mira, han anat a l'Hotel Urpí.
1: On anem ara?
0: Ens anem teòricament a Cambrils. Vale. Anem a fer un recordatori el dia després de l'atropellament a Barcelona, diguem, un grup encapçalat per Mohamed Hishami, el seu germà Hishami, el Said Alà, l'altre Abu Yaqub i el Musa Ugakir. Tots cinc van a Monau dia 3, arriben davant del Club Nàutic de Cambrils, estimben el cotxe i maten una persona. Això és el que va passar en fets reals. Aquí ho intenten representar, diguem que no maten una persona, sinó que el que fan és atropellar a una mosso d'esquadra, dels dos que estan vigilant allà, però tot això no ho van rodar a Cambrils, sinó que ho van rodar a Vilanova i la Geltrú. I en concret ho van rodar, diguem, molt proper a una rotonda on hi ha la confluència entre el passeig marítim i el passeig del Carme. Algú pot pensar, però si és Cambrils, perquè bé, hi ha un pla en el que apareixen un parell d'escultures bastant identificades. Un pla, vull dir, un segon de nit en el que apareixen unes escultures, el passeig, llavors dius, bé, doncs això no... Com jo habitualment ja sospito sempre de que el que diuen no és, per tant, jo habitualment ja no dono per fet que on diuen que és, no és. I en aquest cas, que hi havia unanimitat, per tant, de tothom, dic, doncs segurament no ho serà. I crec que he encertat. I, per tant, repeteixo, és la rotonda on hi ha l'atropellament, hi ha el passeig del Carme, en fi, amb el passeig marítim, i allà no explicarem el que passa, però sí que en la pel·lícula també podem percebre una cosa que era real, i és que molts d'aquests Mossos, més enllà d'entrenaments, disparant pistola no ho havien fet mai, i matar una persona encara menys. Per tant, no expliquem la seqüència ni el moment, perquè té molta tensió, però que, en fi...
1: Queda ja reflectit aquesta...
0: Queda molt reflectit.
1: Ara els localitzadors, si t'estan escoltant, diran, ostres, ja que les hem intentat colar, però aquí està l'Eugènia.
0: Ens anem a un altre lloc, que aquest sí que ja havia llegit alguna cosa de rodatge, i per tant ho vaig identificar per lo que havia llegit, no tant per tant, i és que ens anem a Mataró.
1: Vale.
0: Al principi de la pel·lícula hi ha una seqüència que recreen la segona explosió al xalet d'aquella urbanització del Canà. Dic el següent perquè el primer és on teòricament, ja entenc que sí, que mor l'imam, a l'Essatí, però hi ha un següent que quan estan i no relacionen en primer lloc amb el que seria doncs, tots els atemptats, i el següent dia, quan diguem estan operaris, bombers i Mossos, hi ha una segona explosió perquè havia quedat explosiu. Bé, doncs el que requerem és la segona explosió del dia següent dels atemptats de la Rambla. Llavors, en aquest cas, ens hem de situar al parc agrari de les Cinc Sènies, que està a Mataró. De fet, en el seu dia vaig saber que havien rodat allà, ho vaig llegir tant a Turisme Maresme com a la Film Commission i algun mitjà de Maresme que segueixo per aquestes coses. Llavors, mires al fons i dius, val, això és el parc agrari, ho tinc de fer. És a dir, aquí sí que el que van fer és un sol pla, van utilitzar pirotècnia, van utilitzar runes naturals, perquè amb un sol pla i una explosió semblés que allò explotava i que, per tant, hi havia runes del que havia estat diguem, el xalet, que repeteixo, és la segona explosió que passa el dia següent, després de que ja mort l'imant i un dels nois que hi havia amb ell.
1: Ben trobat, doncs.
0: Sí, molt ben trobat, molt ben trobat.
1: Vinga, tenim temps encara per alguna localització.
0: Sí, doncs ens anem ja al tram final. Aquí sí que no hi ha spoilers, perquè tothom ho sap. Un d'ells, el que conduïa, el Younes Abu Yaqub, s'escapa després de la Rambla, mata malauradament amb un noi, el Pau Pérez, que malauradament a Sant Just passa per allà i, per tant, a la punyala, allò es vincula. Hi ha a la pel·lícula també, que no ho direm, el seu funeral a Vilafranca al Penedès, el fan allà, i per tant a la Basílica Santa Maria, però sí que al final, després de 4 dies, detecten que molt probablement està per la zona de Subirats, per les vinyes, i allà també apareixen

0: un parell de Mossos d'Esquadra que estan parlant de vacances i si aquests dies de vigilància els hi descomptaran, etc etc, i són els que l'han de perseguir enmig de les vinyes, i un d'ells, lògicament, quan ell gira i l'ataca i mai saben el que pot portar a sobre, doncs li dispari diversos trets i el mata. Això et podries dir, bueno, doncs, és Subirats, un municipi ampli amb vinyes de l'Alt Penedès, però no, ho van rodar a 10 quilòmetres de Vilafranca, perdó, de Vilafranca, de Subirats, en concret al poble de Sant Pere de Molanta, que també n'hem parlat sovint, perquè apareix moltes vegades al poble, i dius, bueno, i com es pot saber la diferència de vinyes? No és possible saber-ho. En tot cas, saber que en el seu dia, en un rodatge, van anar a Sant Pere, van agafar a prop del cementiri com un lloc de, diguem, logístic, va haver un helicòpter, i això va aparèixer a algunes emissores de ràdio, dient, escolta, hi ha un helicòpter simulant dels Mossos amb un rodatge, això tu guardes, i el dia que veus la pel·lícula i veus un helicòpter a la pel·lícula, dius, això és Sant Pere de Molanta i això no és, això no és Subirats. Però, repeteixo, només surten vinyes, per tant, el tema de les vinyes, doncs, en fi, és una intuïció que tinc per saber que havien rodat.
1: Déu-n'hi-do la feina que fas, Eugeni. Vinga, va.
0: Vinga, un minutet, molt ràpidament. Algú pensarà, segurament on passa més és la seu on treballa tot l'equip Cronos de l'Enric Auqué, és el Hard Rock Café. Hi ha una part molt important de la pel·lícula que passa allà. L'exterior surt a vegades, ho és, però l'interior no ho és. No l'he dit fins ara perquè no ho he pogut comprovar al 100%, però per una informació que vaig obtenir el seu dia de Ràdio Caldes de Malavella, això es va rodar a Caldes de Malavella, en concret amb un espai que pertany a un dels grans clubs de golf, en concret al golf Camiral, i allà van reproduir, diguem, tot aquest espai. També és cert que vaig llegir el seu dia que l'Enric Auqué havia rodat a Caldes de Malavella, per tant, relacionant-ho, repeteixo, aquí no es pot veure perquè és tot un interior, sé que no van rodar, en aquest cas, els platós del Parc Audiovisual de Catalunya, per tant, és molt probable que rodessin el Hard Rock Café, recreessin en aquest cas a Caldes de Malavella.
1: Doncs quina llàstima que no rodessin al Hard Rock Café.
0: I suposo que dificultats, perquè van rodar molts dies.
1: Totalment. Doncs, Eugeni, déu-n'hi-do la feina que has fet amb aquesta pel·lícula, amb totes, però amb aquesta...
0: Sí, era com sempre, sempre és un repte afegit total, quan és així i repeteix una pel·lícula que a més és molt bona i t'agrada estar per la pel·lícula.
1: La mirarem, la mirarem,
0: sí,
1: prometo.
0: Sí.
1: Què veurem la propera
0: doncs secció? Veurem una pel·lícula divertida i original.
1: Vinga,
0: que la vaig veure, la van estrenar a la primavera, jo la vaig veure aquest estiu al Festival de Cinema de Cerdanya, i que l'acaben d'estrenar a la plataforma Movistar aquest cap de setmana, que es diu Pizza Movies. Els dos protagonistes són el Berto Romero i la Judit Martín. Per tant, en fi...
1: Èxit segur.
0: Èxit segur. Repeteixo, divertida segur, i clar, original. Per tant, ara la tornaré a mirar a Movistar i, en fi, en uns quants dies en parlem per tothom.
1: Pizza què?
0: Pizza Movies.
1: Pizza Movies. Doncs aquesta és la pel·lícula de la que parlarem la propera secció.
0: Movistar.
1: Eugeni Osacar, fins la propera.
0: Molt bé, a reveure.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Miriam Frank.
3: Vuelve el Liceu. Vuelve la emoción de la ópera. Una temporada más, Telefónica, como socio tecnológico, acompaña el Liceu en el estreno de Aida, su ópera inaugural para conectar a más personas con la cultura.
4: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el Renting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
1: És dimecres, és 23 de setembre i amb el permís de Santa Tecla i a tots els tarragonins, a Barcelona és festa major. Alegria, que és festa major. Des d'aquest dimecres i fins diumenge la ciutat canvia la seva fesomia i el seu ritme. Gegants, castellers, diables, música, dansa, circ i espectacles tornen a ocupar carrers, places, parcs i diferents escenaris repartits per tota la ciutat per celebrar la Mercè. Per descobrir-ne els detalls, anem a aquesta hora a l'epicentre cultural del qual emanen totes les expressions artístiques que s'estan...

0: succeeixen aquests dies. Robert, avui no has marxat gaire lluny de la ràdio, eh?
1: No, no m'he esforçat massa avui. Avui he creuat el carrer, creuat la Rambla, que està en obres, per cert, ho recordem, i he vingut a veure els veïns del davant de la ràdio, perquè estem al Palau de la Virreina, aquí amb en Dani Sánchez, que és un batec a la festa, en aquest lloc de Barcelona. Aquest Palau de la Virreina, d'on sortirà aquesta tarda el seguici inaugural que posarà rumb cap a la plaça de Sant Jaume en una jornada que tindrà també el pregó, el toc d'inici i els primers grans actes de la Mercè. En parlem aquesta hora amb l'Anna Lleó, que és el cap de festes de la Mercè. Anna, bon dia, com estàs?
2: Hola, molt bon dia, què tal?
1: L'Anna, que aquesta hora està dient allò d'Ale i acte és, vull dir que ja està tot venut, per tant, ara només queda que es reprodueixi el que s'ha plantejat en aquesta festa major de Barcelona, que és un moment molt important de l'any per l'Ajuntament, no?
2: Exacte, sí, sí, són molts mesos de feina dura, és un gran equip de producció, de direccions artístiques, de logística, i per tant ho tenim tot a punt, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i evidentment per celebrar amb tots els barcelonins, totes les persones que ens vulguin acompanyar també de fora de la ciutat de Barcelona, els esperem amb els braços oberts.
1: Això és el que em volia preguntar, perquè clar, aquests dies aquí hi ha els barcelonins que hem de gaudir de la festa, els que venen d'altres indrets de Catalunya atrets per la festa, i llavors els visitants que venen d'arreu del món, que deuen al·lucinar també moltes coses que ara comentarem. Com es conjuga això perquè els barcelonins no perdin la seva festa major?
2: Mira, la festa major està dissenyada i planificada per al gaudiment de les persones de la ciutat, de tots els ciutadans de Barcelona i d'arreu, de Catalunya i de l'Estat. És a dir, és una festa molt nostra, molt, molt autòctona, i per tant estem molt en compte aquells elements, aquells ingredients que ens identifiquen amb les propostes artístiques, que ens identifiquen amb les tradicions, que és un dels eixos vertebradors de la festa, i que per tant hi donem una major importància i un major detall i cura a l'hora de dissenyar aquesta programació, precisament pel que dius, perquè tothom se sent i a gust gaudint de la festa, que és la nostra festa, que és la festa de la nostra ciutat.
1: La Míriam necessita alguna cosa ja decidida per visitar aquests dies de la Mercè, ella que viu a les Corts, al districte de les Corts, que s'acostarà potser al centre a veure els castells de mà o el que sigui. Míriam, no ho sé, l'Anna t'escolta.
0: Anna, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal?
0: Molt bon dia. Amb algun concert anirem, eh? I a donar un vol per la ciutat, que a més està preciosa per al Festa Major, i gaudirem, perquè a més teniu moltes activitats programades per la família, en aquest cas, que tenim nens. Doncs,
2: sí.
0: Què no ens podem perdre, les famílies, Anna?
2: Mira, la programació del Mercè Arts de Carrer, nosaltres sempre diem que la Mercè és una mena de festival de festivals, perquè realment cadascuna de les programacions són tan grans i abasten tants espais que les podem considerar una mena de petit festival dins de la pròpia Mercè. En quant a famílies, per exemple, tenim molts espais, tenim fins a 7 parcs oberts amb programació familiar per tots els públics en una franja horària de matí, tarda i vespre, i et diria que aquest any la novetat, el fet més destacat que acompanya els parcs de la Trinitat, el parc de l'Aqueducte, disculpa, el Palauet Albéniz, el parc de l'Estació del Nord, el Port Olímpic i el Palauet ja l'he dit, perdó. Mm-hmm. En aquests parcs també tenim un nou parc que obrim aquest any, que és el parc de les Glòries, un nou espai doncs, que ha guanyat la ciutat, és una mena de petit pulmó verd dins de la ciutat, un espai molt cèntric, i per tant animem a totes les famílies a descobrir aquest nou racó per les arts de carrer, on hi haurà dansa, circ, teatre, tallers, instal·lacions, doncs molt recomanat aquest espai.
0: Moltíssimes activitats, 700, no, Anna, aproximadament?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: No ens ho acabarem, sí, sí, això.
2: Estem parlant de 32 espais que acompanyen aquests 7 espais del Mercè Arts de Carrer, però tenim escenaris també, tenim altres espais més de la itinerància en la cultura popular, per tant, 32 espais, fins a 109 concerts, 55 actuacions de cultura popular, ara dic les grans xifres, 180 funcions d'art de carrer, i aquest any arribem als 10 districtes, que també és un dels hits o un dels objectius, doncs, que sempre hem mirat d'atendre i de procurar que la festa arribi a tots els racons de la ciutat, i per tant possibilitar a la ciutadania que descobreixi nous entorns i fer arribar aquestes propostes també als habitants, als ciutadans d'aquests districtes.
1: Però sens dubte, les persones de Barcelona que vulguin viure el moment d'eclosió de la festa, que és aquesta tarda i demà al matí, s'han d'acostar a la Rambla de Barcelona, on hi ha aquest Palau de la Virreina, a tocar de la Boqueria, on hi ha tota la imatgeria popular que aquesta tarda es desplegarà per aquí, per la Rambla i pel carrer Ferran i per la plaça de Sant Jaume, i que forma part també de la festa, que s'ha de conèixer. Hi ha gent que no coneix els gegants de Barcelona.
2: Sí, exacte. És una molt bona oportunitat per conèixer els gegants, per conèixer tots els elements de foc, les bèsties, els diables, tots els balls, els falcons, el Mercè Dansa, que és una d'aquestes també programacions arreladíssimes i identificatòries de la ciutat de Barcelona. De fet, el Correfoc també.

Bé, va néixer a Barcelona, és producte de la ciutat de Barcelona i és projecte, producte de tots els, totes les entitats que ho conformen. Per tant, efectivament, com tu molt bé dius, el tret d'inici

0: escenogràfic de la cultura popular vinculada al foc, i aquest any l'hem renovat, hem estrenat una de nova que hem fet conjuntament amb un escultor, el Dani Esteban, amb una productora, amb excomponents de La Fura, amb Brava Arts, i juntament amb la Taula de Foc, és a dir, que ens han acompanyat en aquest procés de creació i de disseny artístic membres de diferents entitats que conformen el que nosaltres anomenem Taula de Foc, que són amb qui ens coordinem amb tota la, doncs, totes les entitats. Per tant, també és una cita ineludible. Juntament amb l'estrena, la inauguració d'aquesta porta de foc que anirà acompanyada amb pirotècnia, amb tabals, amb tots els diables i les bèsties, també destacar la cavalcada de gegants de la Mercè és un d'aquests actes emblemàtics i que ens identifica, que tindrà lloc el dissabte també, a les 7 de la tarda, sortirà de Plaça Catalunya.
1: Per qui vulgui veure la imatgeria popular, Míriam, d'aquests diables, d'aquests elements de foc, el Born, es pot veure al Museu d'Història de Barcelona, el Born, fins a, d'aquí uns dies, fins dissabte, crec, aquesta exposició sobre les imatges de la festa.
2: Anna, demà serà el dia gran amb una jornada castellera que omplirà la plaça Sant Jaume. Imagino que aquest és el moment en el qual Barcelona doncs, pot mostrar no, la seva cara més impactant als visitants que deia abans el Robert Calvo, a tots els turistes que es trobin aquests dies a la ciutat. No sé si és un dels moments més especials o esperats.
0: Sí, és difícil destriar un dels moments més destacats perquè realment al final cadascuna de les manifestacions de la cultura popular en aquest sentit, però d'altres manifestacions culturals de la Mercè ajuden a definir, no? A definir tot el projecte que és artístic, que és la Mercè, però és cert, com molt bé dius, que és potser l'element més identificatori o més vistós, que són les dues diades. La diada de la Mercè, efectivament, que és una diada organitzada conjuntament entre nosaltres i les colles castelleres, i per tant aquí deixa'm anomenar a les colles participants perquè tenen aquesta gran importància, com són els castellers de Barcelona, els castellers de Sants, de la Vila de Gràcia, de Poble Sec, els castellers de Sagrada Família, la colla castellera jove de Barcelona, de Sarrià, els Escardats, la colla de l'Esquerra de l'Eixample. Gràcies a ells és possible aquesta colla i per tant, doncs, sí, també tota, és aquest punt d'unió.
1: I al final és el Pirum Musical? Dic, al final és el Pirum Musical que posarà el punt final d'aquesta festa, que dic que és un dels moments especials que es viu en la Mercè, que és l'eclosió, ja és la traca final, no?
0: Exacte. És un Pirum Musical d'autor, en diem, que venim fent en aquest format durant aquestes tres últimes edicions, i enguany en Josep Montero doncs, posa aquesta banda sonora, aquesta playlist que ell defineix per aquest Pirum Musical, que com sabeu aquest any canviem d'espai per un motiu d'obres i passem a la platja de la Icària, de Nova Icària, i per tant bueno, serà un Pirum Musical que ens permetrà descobrir un altre entorn, també amb una altra escenografia molt diferent que ens donarà molt de joc.
2: Doncs Anna, va, convidem totes les persones que ens escolten a que descobreixin la Mercè. Per què no ens podem perdre aquesta festa?
0: Mira, jo crec que no ens la podem perdre perquè, a més, no hem parlat de la ciutat convidada, però també és un dels trets diferencials de la Mercè, de la Festa Major de Barcelona, respecte potser d'altres festes. Totes les festes tenen els seus elements identitaris i totes són molt recomanables, i des d'aquí també doncs un impuls a poder visitar totes les festes i conèixer tota la nostra tradició catalana, però et diria que si hi ha algun tret que ens diferencia és aquesta ciutat convidada que ens permet obrir una finestra al món, aquest any concretament amb Xangai. Estem parlant de més de 100 artistes que venen directament des de Xangai, que formen part de la nostra programació tant en arts de carrer, en música com en cultura popular. I, per exemple, un exemple és l'actuació del Rolling Lantern, que és un ball tradicional doncs, a Xangai, d'un districte de Xangai, que podrem veure al toc d'inici a la cavalcada, però et diria moltes altres manifestacions com l'orquestra xinesa, etcètera. Aquest seria potser aquell tret que ens identifica.
2: Anna Lleó, cap de festes de la Mercè, gràcies i bona festa major.
0: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Aquest dijous celebrem la Festa Gran de Barcelona, que són les festes de la Mercè, i segur que ja esteu pensant en totes les activitats que es faran aquests dies arreu de la ciutat. Són uns dies de molta mobilitat, sobretot a les nits, i per això volem saber com ens podem

0: moure no només durant aquestes festes, òbviament, sinó també durant la resta de l'any amb el Nit Bus. I per això podem saludar ja a aquesta hora Rafael Miera, director general de Tuxal, del grup Direxis. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Clar, quan parlem de Barcelona sempre pensem en la ciutat de dia, però també hi ha una Barcelona que comença a moure's quan cau la nit. Qui utilitza principalment, senyor Miera, el Nit Bus?
1: Doncs el Nit Bus té un perfil d'usuari molt divers. D'una banda, hi ha les persones que tornen a casa després d'una nit de lleure, que són especialment elevats als usuaris dels dijous i divendres. El dissabte no s'usa tant el transport del bus perquè hi ha el metro disponible tota la nit. Mm. I dintre d'aquest col·lectiu, el que més ús fan són els turistes, que hi ha una tendència a l'alça i amb elevada ocupació de les línies que van cap a la zona del Port Olímpic o l'Hotel Vela. Però també hi ha gent que treballa de nit quan la gent dorm, no? El resto de la ciutat. Hi ha personal sanitari, de serveis, que entren i surten de la feina de matinada, i per això és molt important el Nit Bus, no? No és només un servei associat a l'oci nocturn, és una part important del transport públic metropolità i garanteix que la gent pugui moure's durant la nit, com per exemple la línia 1 que va de Zona Franca a Mercabarna, i la línia 11 que va cap a l'Hospital de Can Ruti. Sí. Mm-hmm.
0: No sé si hi ha nits o moments de l'any en els que noteu especialment que Barcelona no dorm, per exemple, ara parlàvem de les festes de la Mercè d'aquest cap de setmana. Quins són els dies de major demanda?
1: Doncs sí, com he comentat abans, els dies que es fa més ús en l'aspecte de l'autobús és el dijous i els divendres, que es concentra la major activitat, i després les vigílies de festius, que la gent es mou més per disfrutar de la ciutat a la nit i els events que es fan, no? Uh-huh. Hi ha moments del calendari que són més rellevants, que són la Mercè, el Nadal, el Cap d'Any, i veiem que la nit augmenta l'ús, no?, que es fa del servei del transport públic. Els mesos d'estius també tenen una influència molt important, s'estan allargant els mesos que es fa ús del servei, s'allarga l'estiu, comença més d'hora, comencen a augmentar les activitats cap al maig i acaben cap a l'octubre, i aquí comença més a l'ús de l'usuari de vacances, no? Uh-huh. Encara que la punta de l'ús de l'autobús nocturn per estiu és el juliol.
0: Uh-huh. I ha canviat la forma en la que ens movem per Barcelona de nit en els últims anys? No sé, quines tendències esteu detectant entre els usuaris?
1: Doncs hi ha un moviment en alça de l'ús del transport públic, sobretot també de l'ús del Nit Bus. El que gestionem nosaltres des de Tuxal, hem guanyat des de la pandèmia més d'un milió d'usuaris, de viatgers que els que ens movien abans de la pandèmia. I dintre de la ciutat, com ja hem dit, es reforça molt el front marítim per poder servir la demanda creixent. Hi ha la línia N4 que porta la gent fins al World Trade Center, o s'ha creat la nova N24 que cobreix la Barceloneta i la zona de l'Hotel Vela, i es mantenen en creixement les línies com la N6 que cobreix la zona franca, la zona d'Icària. Però bueno, la mobilitat interna dintre dels municipis també és creixent. Uh-huh. Hi ha molt moviments entre el Barcelonès Nord i la banda dels municipis de la zona metropolitana que van cap a Montcada i Reixac, com la línia N23 que redueix els temps de desplaçaments de les persones que es mouen entre ciutats, no? entre municipis. Aquesta mobilitat que es dona també no només cap al centre de la ciutat per el que és els esdeveniments i ús, sinó que hi ha molta gent que també comença a moure's entre municipis per feina, per anar a treballar d'una banda a l'altra, no?
0: Clar, com comentava, hi ha persones que surten de treballar de matinada, altres que tornen d'estudiar, sí. Altres que tornen de festa, per exemple. Quina importància té el transport nocturn per garantir que Barcelona continuï funcionant les 24 hores?
1: Doncs, home, una ciutat que funciona 24 hores no seria possible sense un transport nocturn, no? que permeteix moure's fins a 30.000 usuaris, i els usuaris també l'utilitzen el nocturn per expressar entre centres de treball com Zona Franca, Can Ruti. Pensem que una persona surt de treballar a les 2 o les 3 de la matinada, aquesta persona utilitza el Nit Bus no com una alternativa d'oci, sinó com un mitjà que li permet tornar a casa, no? També hi ha una funció de seguretat que s'ha posat en marxa els últims anys, que és donar una alternativa al transport privat i facilitar que les persones puguin tornar a casa amb seguretat amb un servei de baixada a la demanda, no? Destinat als col·lectius més vulnerables i que permet demanar baixar fora de parada quan hi ha una percepció d'inseguretat, sempre en un punt segur. Això ha fet que hi hagi més confiança amb el transport nocturn i es nota en la creixent demanda que estem tenint, no?
0: Per acabar, senyor Miera, i com a curiositat, després de tants anys veient pujar i baixar aquests passatgers de matinada, no sé si tenen alguna història, alguna anècdota que representi especialment bé el que és el Nitbus.
1: Bueno, el Nitbus, ara la freqüència ha crescut i no dona per fer el que passava abans, no? Però abans que hi havia freqüències a 30 minuts, quan arribàvem a la plaça Catalunya als caps d'any, els conductors que feien el canvi de torn allà, doncs, celebraven el canvi d'any entre els companys i podien disfrutar d'aquest moment i era molt bonic. Ara ja la freqüència ha augmentat amb tot l'increment del servei i això ja no es produeix, no? Però era molt bonic. I també ens trobem el que passa, que la gent surt de treballar, surt cansada i ens trobem més d'una vegada que hi ha gent que ha donat dues voltes a la ruta perquè s'ha quedat dormida al final de parada i ha començat el servei i ha continuat una mica de trajecte, no?
0: Doncs ja sabeu, a les nits la millor manera de viure a la ciutat és amb el Nitbus. Rafael Miera, director general de Tuxal Group Direxis, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí a la ciutat.
1: Gràcies a vosaltres, una persona.
2: A Onda Cero, la ciutat.
3: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
4: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
0: David Cervelló, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia, com esteu?
0: Doncs molt bé, esperant a veure què porten les revistes del cor avui.
6: El científic coronari d'humor inigualable.
0: Vinga, David, comencem el repàs, que avui no tenim gaire temps, si no, no ens donarà temps a llegir-ho tot.
5: Un atac coronari. Anem amb pronto.
0: Vinga, va.
5: Comencem d'hora. Letícia. Letícia, la niña estudiosa e inquieta que se convirtió en reina.
7: És pel·lícula, és argument de pel·lícula,
0: Sí, totalment.
5: Sí, una niña estudiosa e inquieta se convierte en reina. És sinopsis d'una pel·lícula del dissabte.
7: Com a princesa por sorpresa, doncs reina por sorpresa.
5: Sí, reina por sorpresa. Però m'agrada això d'inquieta. Inquieta és com dir... Era una mica entremaliada, però...
0: Com el 90% dels nens, potser?
5: Sí, exactament, sí. Bueno,
6: però la foto de portada també és interessant, David?
5: La de quan és petita, així...
6: Home, no, la de quan és gran.
5: Jo aquesta no l'havia vist.
7: No, però jo inquieta ho entenc més a nivell mental,
0: sí,
7: no? Que tenia molt interès per les coses i molt...
5: S'interessava per
7: això.
5: Tothom, i sí, i amb això ha continuat, sent molt, molt inquieta, tenint una reina inquieta. 25 anys de Cuéntame, anècdotes, curiositats i polèmiques. Bueno, recordem que entre les polèmiques, substitució d'actrius, substitució d'actors, i ara la Galeana, que ha dit que considera que l'han encasillat molt. Que havia d'haver fet altre tipus de papers.
6: Va estar 20 anys allà,
0: Ha tingut temps per pensar-ho.
5: Sí, teenager no podia. Va començar amb 60 i pico d'anys. Vull dir que allò de princesa per sorpresa, doncs igual no l'hagués pogut fer. I en qualsevol cas, escolta, tenir 25 anys feina assegurada, actor o actriu, ole,
7: Piticlin, cada mes.
6: Ahir va sortir una dada d'un estudi. Només un 7% dels actors d'Espanya, només un 7% cobra més de 30.000 euros l'any.
0: Però mira, déu-n'hi-do, les xifres.
5: Okay. Sí, per això t'ho dic. Bueno, anem amb Harry i Meghan. Los cambian de colegio a los dos días, preocupados por la seguridad de sus hijos.
0: Ay, mare meva, quina mandra fa aquesta parella.
6: Sí. Tot el dia van ser protagonistes.
5: Sí. Bueno, també tenim mamàs primerizes després de los 40.
6: Bueno, normal, no? Avui en dia?
5: Bueno, és que clar...
0: Però no hauria de ser, sí. La societat està fallant, jo crec.
5: Sí, bueno. Anem en 10 minuts, que és el que s'ha quedat mirant la portada del Brad Pitt al Robert.
6: No, és que tenia una cosa, Brad Pitt té 67 anys, ja vull dir, que és una barbaritat.
0: Està estupendo.
5: Tu imagina't, diu, m'he echado novia de 67 años. Què dius? És Brad Pitt.
7: Morirà jove, Brad Pitt.
5: Sí, senyor.
7: Morirà guapo.
6: Té la mateixa edat que Eduardo Inda.
5: Bueno, clar.
7: Són dos animals diferents.
0: No comparem,

0: dues espècies.
1: 62 anys, 62 persones.
2: Bueno, bueno, sí, sí, però escolta, però això està espectacular. Diu la veritat de su història d'amor con Inés de Ramon. Bueno.
0: Molt bé.
2: Doncs aquí tenim... Quin és ella? ¿Cómo se conoce? Espera, això s'ha de fer bé.
3: ¿Quién es ella? ¿Cómo se conocieron? Su relación con Angelina Jolie es la matriarca de...
2: Clar, tu imagina't, sí. Això. Home, això té un equip de misteris.
1: Recordem que Brad Pitt últimament va ser notícia perquè hi havia unes dones que s'havien deixat seduir per ell, suposadament.
0: Sí.
2: Bueno, i clar, i lo típic, no? Que t'envien fotos de l'hospital que s'ha de fer una operació i les de fer un bízum. És que, clar, a vegades la gent també és...
0: Parlant d'operacions, sisplau, anem amb Joaquim Prats, perquè...
2: Joaquim Prats,
0: a qui li importa,
2: Joaquim
0: vull
2: Prat.
0: Dir...
2: Sí.
0: Enhorabona.
2: Bueno, diu, me hice la vasectomia hace un mes y medio.
0: Doncs enhorabona.
4: Sí.
0: Potser has trigat molt.
1: I això és notícia, no?
0: Clar, això és notícia, no sé.
2: Bueno, home, si fos Julio Iglesias, sí, perquè, clar, hauria baixat la població d'Espanya, no? Sí, sí. Amb tants fills com ha tingut.
0: Sí, sí.
2: Clar, però en el seu cas, doncs, bueno sí que s'està ampliant el Prat, es diu, no? Però, bueno, no
4: veig la redacció de 10 minuts, trucant Joaquim Prat. Oye, tengo un tema, a ver cuánto me paga. Ostras, por esto, 20 euritos. Bueno, va, venga.
2: Sí, bueno, va, pues venga, buenos son. Mira, tengo para el Nitbus. Bueno, Gemeliers, nuestras novias asumen que somos un pack.
1: Uf, quina mandra, tu.
0: Totalment.
1: Una mandra, però és que espanta.
2: Uf. És que primer havia llegit Gremlins, saps? Ho intentava fer Gemeliers perquè, clar... Clar, hi ha gent que quan són així nanets, són monos.
1: Sí.
2: Però després
4: van
2: creixen regolinxis.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí. Bueno.
1: Per exemple, el Checho de Mèdica de Família és un...
2: Sí, també passa, sí. Sonson Lesónega, Susana Griso, les estrelles d'Antena 3 se van de boda.
1: Què dedica l'home de la Susana Griso? Va més mudat en aquesta boda aliena que la seva pròpia.
2: És cert, perquè anaven així com molt de
1: playero.
0: Ibizenco, el dress code.
4: El casual, casual playero, tu.
0: Va, d'una boda a una altra, que tinc ganes de comentar.
1: Que guapo, no, el gent de la Paz Padilla?
2: Ana Padilla nos invita a su boda. Las imágenes inéditas y todos los detalles de su divertido y original Si Quiero. Molt guapos.
1: Guapo, ell. Bueno, ella també, però...
0: El ram em sembla horrible. Què vols que et digui?
2: Sí, és difícil d'explicar. Sí. Com ho podríem explicar, això, als nostres oients? Sí, és com un ram quan ha passat dues setmanes.
1: Sí,
2: no?
1: Sí.
0: Que està, amb el guapa que estava ella...
2: Guarda'l, que el secarem. Sí, sí, sí.
0: Però està sec. M'encanta.
1: I ell? Per favor, quin home.
4: El nuvi és una mica Miqui Núñez, eh?
0: Així?
1: Sí, sí, sí.
2: També, sí, sí, s'accepta. Bueno, sí. Sí, jo els colors, mira, no els acabo de veure.
0: No.
2: Jo, però, bueno, no ho sé, jo no sé combinar colors, eh? A mi sempre em diuen, però no veus que no combinen? Dic, si ho veiés, no me'ls hagués posat. Simplement és que no, saps? És d'aquelles coses que no. Bueno, i també l'elegante boda de Guillermo Creueras i Natàlia Pujol en l'Empordan.
1: Molt bé.
2: Bueno, però escolta, tu, guapíssims també. Aquí la gent s'arregla bé, s'arregla bé. Deixem els guapos. L'alegria del rei Juan Carlos. Junta a sus nietes.
5: David, no, que jo de joven era encantador, eh?
2: Sí, home, era puesto.
1: Bueno, se enamoró Franco de ti.
5: Era puesto, eh?
2: Bueno, diu, l'alegria del rei Juan Carlos junta a sus nietas Victoria e Irene en un nuevo premio en París.
1: He de dir una cosa.
2: Bueno.
1: La Irene Urdangarín Borbón és una cosa igual que la seva mare, Bàrbara.
0: Mm. S'assemblen molt, sí.
2: Sí, s'assemblen. Però té un toc urdangarín.
1: Sí, té un toc urdangarín, sí.
2: Té un toc urdangarín. La Victòria té... Igual té un toc, no? Bueno, anem amb tragèdia en la família de Cindy Crawford. Això és terrible. Muere a los 27 años su hijo Presley. Guapíssim, ell, model, 27 anys, tu. El club de los 27, que diuen...
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, en fi. Bueno, anem amb lectures, que és espectacular. Penélope y los Javis hacia el Oscar. Así se gestó La bola negra, la pel·lícula del momento, i estan triomfant en el Festival de San Sebastián.
0: A veure què passa. Veure.
2: Meravellosos. Elegants.
1: T'imagines que
2: una fotografia molt maca.
1: Que maco.
0: Pues sí, quina alegria, tu.
2: Preciós.
1: Volver que diuen, a empezar. Me'n recordo aquell moment de volver a empezar.
2: No. Escolta, que es diu que podrien estar no només nominats a millor pel·lícula de parlada anglesa o estrangera, sinó fins i tot a millor pel·lícula en general. O sigui que ens sentirem a parlar. Sí, sí, sí. Vàries nominacions, fins i tot. La romàntica i original boda de la hija de Paz Padilla, aquí també una foto que estan així més de... Ja, més de... Ja, la cosa ja s'han casat, ja estan contents i tot va bé. Bueno, doncs anem amb setmana.

0: La gran boda del hijo del presidente de Planeta y Antena 3, una foto divertidíssima que estan aquí en plan, ole, ja està, eh? És com quan els tiren a l'arròs, però sense arròs.
1: Sí, sí, que siguin molt feliços,
0: sí, sí. Escolta tu, i tant. I exclusiva Isabel Pantoja vuelve a sonreír.
2: Molt bé. Sí, dientes, bueno, dientes. Temes,
1: això és un somriure una mica...
2: Dientes, dientes.
0: Sí,
1: forçau.
0: Sí, llavors... Jo, hi ha hagut nits al programa que he estat a punt d'obrir amb això, no? Isabel Pantoja vuelve a sonreír. Dic, ja, i amb això ja, ja l'audiència ja es queda tranquil·la.
2: No li hem dedicat un també...
0: Sí, ah, pues mira, a la sonrisa, o sea, la dentadura,
2: Sí.
0: Bueno, Inés García, la novia de Lamine Yamal, conquista millones de personas.
1: Mentre lo conquiste a ell...
0: Sí, amb una que conquisti ja en té prou, saps?
1: Exacte.
0: Sobretot de... de retirar-se.
3: És una noia molt guapa, la Inés García aquesta.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí,
0: sí.
1: Vai, la mia, què ens portes? De...
0: Sí, no, anava a dir que el pentinat de Lamine Yamal és una mica com els noodles aquests.
3: Sí, yakisoba, yakisoba.
0: Els yakisoba, sí, sí, sí, yakisoba i yaki, jugo a futbol. Bueno, anem a... acabem amb Mia, perquè m'ha agradat molt, tu, que posin a Julia Navarro, tu.
2: Molt bé.
0: Gent, així, gent de totes les edats, gent de la cultura, de la literatura, en aquest cas. Diu, és imprescindible que les noves generacions pongan todo patas arriba.
2: Molt bé.
0: Bueno, però que netegin, també.
1: Sí.
0: Saps què vull dir? De vegades... Sí, que la joventut... No, no, escolti, sí, però net. Tot el pis i totes aquestes coses. I una notícia que no és l'habitual, però a mi que el tema tecnològic cibernètic m'interessa molt. Mira. Diu, com has recuperat tus cuentas si les han hackeado?
2: Mira,
1: mira, això és interessant.
2: Sí.
0: No és allò de com quitar-te unos quilos de más, no. Com has recuperat tus cuentas hackeades? Que, bueno, que són temes que hem d'anar...
2: El hackeo està a l'ordre del dia.
0: Sí, i també cena ligera igual a sueño reparador.
1: Totalment.
0: Que a vegades la gent diu, va, anem a fer un sopar d'aquests, després no poden dormir i han d'escoltar el nits.
1: Ja quan arribes a una edat...
2: Però va bé això, és a dir, si tens una cena no ligera, vol dir que no dormiran, vol dir que t'escoltaran.
0: Mira, jo aquesta nit començaré el programa dient, si no heu tingut una cena ligera, benvinguts a Nits de Ràdio.
1: T'escoltarem, Has de començar així,
0: No, no, ho penso fer, ho penso fer.
1: David Cervelló, escolto el Nits de Ràdio i del zero a l'infinit. Que vagi molt bé.
0: Abans en bones mans. Una abraçada ben forta, cuideu-vos molt.
1: Us agrada la tardor? Això és el que ens heu explicat.
4: Muy buenas tardes desde Villanueva de la Serena, mi pueblo natal, donde estoy residiendo desde hace un poquito tiempo. ¿Qué voy a echar en falta? Muchas cosas, pero entre ellas en el otoño los rubellons, que aquí en Extremadura ni se cultivan ni hay cultura de gastronómica de ellos, con lo cual no me quedará más remedio que echar mano de algún amigo que me mande algún paquetito por mensajería. Les mando un abrazo muy grande y les deseo un buen programa.
1: Això ha sonat indirecta,
3: Sí,
1: mira,
3: bueno,
1: rovellons no els que falten, així que la paraula potser avui pot ser rovelló.
2: Molt bé, perfecte.
1: Que no ens menjarem ni nosaltres ni aquest oient, perquè no hi hauran. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem demà al dia de la
2: Marmota.
1: Mercè. Tornem demà a partir de les 12:20. Que passeu una molt bona Mercè.
5: Són les 2 de la tarda, la 1. A matizar fuera de casa lo que prefiere ignorar aquí. Y anoche, en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, Sánchez confirmó esa costumbre tan suya. El nuevo giro argumental. Ahora sí, Marruecos falló en el control de su frontera. Rabat falló los días de la avalancha masiva de migrantes. La primera versión fue, recuerden, la del ataque a la integridad territorial. Luego llegó la de la colaboración de Marruecos y la respuesta inteligente. Y hoy estamos ya en el fallo marroquí admitido por el presidente, que en unas horas responderá a las preguntas de la prensa en Nueva York. Entre medias se ha cruzado el portavoz socialista Patxi López con una interpretación propia, que nos hace ver que lo blanco es blanco y es negro a un mismo tiempo. Que Marruecos falló, palabra de Pedro Sánchez, pero que antes colaboró. O sea, que colaboró en la gestión, pero que falló primero en la frontera. O sea, que se equivocó, pero no. Que aflojó el control, pero no adrede. Que quiso hacerlo bien, pero que lo hizo mal. O sea, que sí, pero no. Que no, pero sí. Marruecos leal y desleal. Puede ser, puede ser. Todo puede ser al mismo tiempo. El ataque a la integridad territorial, la colaboración leal e inteligente y el fallo garrafal en la frontera. Es lo que tiene este gobierno, que en el equilibrio con Marruecos ofrece múltiples versiones de colores para elegir, para no molestar a nadie, pero para enfadar a todos.
6: Onda Cero. Noticias Mediodía. María

0: total i des del punt de vista de l'emergència ha funcionat com havia de funcionar, no?
1: Sobre les causes del foc, Moreno s'hi ha mostrat prudent i ha assegurat que són els investigadors qui les determinaran.

0: No ha estat l'únic sinistre de les últimes hores. També tenim dos ferits en un incendi en un hotel de Peralada, Montsevalls. Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Els ferits són el propietari de l'establiment, que es troba greu, i el seu cuidador. L'incendi s'ha produït després de l'explosió del dipòsit de gas que es troba a l'exterior de la masia.
0: I l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona continuarà tancada per un temps indeterminat després que hi es desprengués part del fals sostre. Ferran Cuixart, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, el director d'estacions de Rodalies, Javier Domènech, ha explicat que es reformarà tota la coberta per evitar, diu, nous ensurts.
3: Estamos preocupados, vamos a quitar absolutamente toda la cubierta. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad y puede ser útil para los ciudadanos, para los viajeros y para las viajeras.
2: Pel que fa a les causes, Domènech apunta les pluges dels darrers dies o les vibracions causades pel pas dels trens.
0: Al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors inacceptables en la gestió de les proves PISA, però defensa la continuïtat de la consellera d'Educació.
4: La consellera té la meva confiança, perquè he escatit i m'ha posat al càrrec les vegades que ha convingut a disposició, he escatit la seva responsabilitat i té la meva confiança per resoldre els problemes. No portaria res a un canvi de persones des del meu punt de vista i, per tant, no ho farem.
0: Mentrestant, l'oposició en reclama el cap. En Util, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, li han demanat des de les files de Junts, PP, Vox, CUP i Aliança Catalana.
6: Yo me pregunto qué más ha de hacer porque la fase fuera.
7: Los hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto. Pues lo siento, pero no. Es de ustedes dos.
8: Hace tiempo que la señora Niubó tenía que haberse ido a casa.
9: La educación catalana no puede ser dirigida desde un despacho pensado para mesurar la productividad. Ni puede ser dirigida tampoco por una consellera que dirige un departamento desde el caos y sin diálogo.
10: La historia hauria de rebatejar-los como el govern dels intocables.
5: Els socis d'investidura, Comuns i Esquerra, han evitat demanar directament la destitució de Niubó, però han retret al govern la seva opacitat.
0: Els pagesos sortiran als carrers de Barcelona el 14 d'octubre davant d'una situació que qualifiquen d'insostenible. Ricard Jiménez, bona tarda.
11: Bona tarda, Gavi. Insostenible perquè a l'increment dels costos i del preu del gasoil agrari s'hi ha de sumar la competència exterior, els efectes del canvi climàtic, les malalties animals i els danys de la fauna cinegètica. Per això, el sindicat Unió de Pagesos urgeix el govern a aprovar una ajuda directa de 17.000 euros per agricultor.
12: Seria una manera que s'ajudaria a tots els pagesos de Catalunya i que farien que sortíssim d'aquesta situació de crisi i bé, insostenible que és.
11: Paraules de la coordinadora nacional de la plataforma, Raquel Serrat.
0: I en plana cultural, avui parlarem de la Festa Major de Tarragona i de Barcelona.
2: Sí, avui és el dia gran de les festes de Santa Tecla, amb el seguici i la jornada castellera, mentre que aquesta tarda el pregó dels propietaris dels cellers de Gelida de Sants donarà també el tret de sortida a les més de 500 activitats de les festes de la Mercè.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
13: Bona tarda. El Barça comença avui a defensar el títol de la Champions femenina, rebent a les 9 el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. En la convocatòria que Pere Romeu ha facilitat aquest matí són baixa Vicky López i Quica Nazaret. La selecció espanyola, amb 7 futbolistes del Barça i un de l'Espanyol, s'ha entrenat aquest matí preparant el partit de dissabte contra Anglaterra. El davanter blanquiblau Roberto Fernández ha admès que gràcies al seu club ha pogut debutar en una convocatòria de la Roja.
0: Gràcies, Víctor. Ara repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
14: Bona tarda. Avui dimecres comença la tardor i a Catalunya continuem amb temps càlid i estable. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis que continuen altes a moltes zones per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 33 graus a Lleida, 32 a Girona i 22 graus a Barcelona i a Tarragona. Bufa vent fluix o moderat de direcció variable. Demà dijous pocs canvis als termòmetres. Màximes de 33 graus a Girona i a Lleida, 30 a Barcelona i 29 graus a Tarragona. Serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Temperatures mínimes de 19 graus a Tarragona i 16 graus a Girona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts a 2:15 de la tarda. El control tècnic, Dani Sánchez i Robert Atay.

0: a la primera planta i, tot i que les flames es van poder extingir en poca estona, el fum es va estendre també a la segona i a la tercera planta de l'edifici. El sistema d'emergències mèdiques ha informat que, a part de la víctima mortal, 78 persones han resultat afectades i que 13 residents han hagut de ser traslladats a diversos hospitals per inhalació de fum. Aquests 13 residents s'han de reallotjar, ja que les seves habitacions són les més afectades per l'incendi. La majoria tindran nou destí avui mateix, però n'hi ha dos que continuaran ingressant per problemes respiratoris, un d'ells a l'UCI. Ho explicava el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
1: Estan afectades, en aquest cas, la primera planta i la segona. La tercera és habitable. Durant el dia d'avui també, en funció de que es puguin trobar aquests espais, s'intentarà netejar, s'intentarà fer que aquestes habitacions siguin habitables, però aquelles 13 persones que han sortit fora i que, per tant, no van passar la nit aquí seran reubicades en altres centres sociosanitaris o residencials.
0: La resta dels residents han pogut ser reallotjats a les zones no afectades del centre, i és que la major part de l'edifici va quedar protegida gràcies al correcte funcionament de les portes tallafoc i dels sistemes d'emergència. Arran d'aquest incendi, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes.
2: També hem d'anar cap a Peralada, a l'Alt Empordà, on aquesta nit una explosió en un hotel ha causat dos ferits, un home de 47 anys, que es troba en estat crític, i un altre, Ferran, de 74, en estat lleu.
3: Tots dos, el propietari de l'establiment i el seu cuidador, han estat traslladats als hospitals Vall d'Hebron i Josep Trueta de Girona. Els fets s'han produït aquesta matinada quan ha explotat la canalització de gas situada en un dipòsit a l'exterior de l'edifici per causes que encara s'investiguen. Qui ha donat l'avís ha estat un veí, en Joan Cros.
4: Hem sentit una explosió com una bomba. Bueno, quan he sortit he vist tota la flama i un fum negre com un bolet. I esclar, llavors hem vist que aquí havia passat alguna cosa gros i hem vingut cap aquí i hem vist un noi ferit aquí, molt greu, i un altre veí, l'altre que estava amb ell, veia.
3: La masia de planta baixa i dos pisos ha patit danys estructurals greus amb el col·lapse de bona part dels tancaments. Això ha obligat els bombers de la Generalitat a treballar amb el suport de drons per tal d'inspeccionar algunes d'aquestes zones. A l'hotel hi dormia una dona que ha pogut marxar pel seu propi peu després dels fets. Els efectius d'emergència també han rescatat un gos que es trobava a l'interior de la masia.
2: I tercer incident o accident d'aquestes últimes hores, l'estació de Rodalies de Fabra i Puig romandrà tancada fins que Renfe pugui garantir la seguretat dels seus usuaris. Els trens de l'R4 hi passaran, però no s'aturaran. Els tècnics han començat a inspeccionar el fals sostre després que ahir al vespre se'n desprengués una part, causant a més, a Montse, tres ferits lleus.
0: El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i les vibracions de les obres a l'estació com a possible causa de l'arrencada del fals sostre.
5: Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, incluso se vieron afectados los talleres de aquel lado de Renfe que quedaron inundados, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el cañizo es lo que soporta ese yeso.
0: Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Domènech ha explicat que no es va detectar cap anomalia o esquerda en la coberta abans de començar les obres. El fals sostre, utilitzat en moltes estacions, és de canyís i té més de 100 anys.
2: Els grups municipals de Barcelona ja han reclamat explicacions al govern espanyol per una nova incidència al servei de Rodalies. Esquerra vol saber si Renfe o Adif havien fet inspeccions prèvies i quines tasques de manteniment s'havien fet els darrers anys. Junts atribueix el despreniment a anys, diuen, de maltractament i desinversió, mentre que el PP ha avisat al ministre de Transports, Òscar Puente, que Rodalies és un desastre i ara també un perill. Ara també al Parlament, on Salvador Illa ha admès que hi va haver errors greus i inacceptables en l'organització de les proves PISA, però ha tancat files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. El president l'exculpa de la pífia que va invalidar els resultats dels exàmens i assenyala, en canvi, els càrrecs tècnics que no van elevar la incidència als responsables polítics del departament, malgrat haver rebut fins a 7 avisos del Ministeri. Per la seva banda, l'oposició carrega durament contra Niubó i acusa el govern, Anna, de manca de transparència.
6: Sí, el president de la Generalitat ha comparegut al Parlament per donar explicacions sobre l'error que va fer que s'exclogués el 23% dels alumnes de les proves PISA quan el límit és del 5%. La compareixença ha arribat 2 mesos després que es conegués l'escàndol, però no ha portat gaires novetats respecte al que ja sabíem. Illa ha repetit una cronologia que ja havia explicat la consellera Niubó, que al maig l'Institut Nacional de

0: Avaluació Educativa va avisar al Consell d'Avaluació de Catalunya sobre l'error en la mostra i que després aquest òrgan va rebre 6 informes tècnics al respecte, però mai en va informar els càrrecs polítics.
1: La informació sobre aquesta incidència no va ser elevada als responsables polítics del departament. Per tant, durant mesos existia dins de l'organització informació sobre una incidència en l'aplicació de PISA que no va arribar als nivells de decisió que haurien hagut de conèixer.
0: Aquesta situació va derivar en el cessament de la Secretaria General d'Educació i en l'obertura de 3 expedients, tot i que la investigació interna continua en marxa. Totes aquestes explicacions, però, no han convençut l'oposició, que ha insistit a demanar al cap de Niubó. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
2: Malgrat que el Parlament ha demanat el cessament de la consellera, vostè encara la manté. Jo em pregunto què més ha de fer perquè la faci fora. Perquè en qualsevol empresa, la consellera Niubó ja no hi treballaria. Cada nou fracàs de la consellera també és un fracàs seu, perquè mentre vostè la manté, vostè se'n fa responsable.
3: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto. Pues lo siento, pero no. Es de ustedes dos, la consellera y usted.
0: També han demanat aquesta destitució la CUP, Aliança Catalana i Vox. Per la seva banda, els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, han evitat demanar la destitució, però sí que han criticat durament la gestió del govern. Consideren que hi ha hagut opacitat i fins i tot insinuen que es va amagar deliberadament la informació durant més d'un any. Paraules de Jordi Albert, d'Esquerra, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
4: Crec que fan més d'un any i mig que ho saben. Crec que fins i tot ho saben abans del març del 2025. De fet, em sembla força sospitós que al setembre-octubre del 2025 cessessin de les seves funcions les dues responsables dels PISA, la directora i la secretària de l'àmbit. Per què van cessar?
5: Per què ho van amagar? Per què no van informar d'aquest desgavell? Perquè això només ha fet créixer la desconfiança cap al Departament d'Educació, per cert, una confiança que ja estava malmesa.
0: Amb tot aquest divendres, els representants polítics es tornaran a veure les cares en una cimera que ha convocat Illa per parlar justament d'educació, tot i que el PP no ha aclarit encara si hi assistirà o no. Sigui com sigui, el president s'ha compromès a fer un pacte educatiu amb poques mesures, però concretes, i a dotar-les de recursos i un calendari de compliment per tal de garantir que realment s'aplicaran i que es millorarà així el sistema educatiu català.
6: Gràcies, Anna. Avui el govern i el món local, d'altra banda, han materialitzat el nou contracte de serveis socials. Aquest té un pressupost de 2,3 milions d'euros per executar polítiques de protecció social, Ferran.
7: Aquest té un pressupost de 2.318 milions d'euros en un nou contracte que anirà fins al 2030. El programa executarà polítiques de protecció social, migracions i primera acollida. S'augmenten 1.000 els professionals destinats a realitzar aquesta tasca, treballadors i educadors socials i també psicòlegs, per lluitar contra el sensellarisme, l'enfortiment de la relació amb les famílies vulnerables i també l'atenció domiciliària, on es passarà dels 24 euros per hora actuals als 27 en el pròxim any. Escoltem el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
8: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir.
7: I des del món local celebren que l'acord doni al municipi múscul financer per fer front a diferents problemàtiques socials. David Botepaz, president de la Federació de Municipis de Catalunya.
9: Jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts als nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
7: I, sobretot, també diu més autonomia.
6: La pressió dels activistes pel dret a l'habitatge no ha pogut evitar aquest matí el desnonament d'una família amb 3 menors d'edat a càrrec d'un bloc de pisos públics de Vic. L'Ajuntament defensa l'actuació perquè estaven vivint en aquest habitatge sense haver passat els mecanismes oficials d'adjudicació.
7: Des del consistori recorden que darrere d'aquests pisos hi ha llistes d'espera i famílies que fa temps que esperen accedir a un habitatge públic. L'Albert Castells és l'alcalde del municipi.
10: Aquí hi ha persones que necessiten habitatge i moltes que fan les coses bé i que tenen una urgència en habitatge. Per tant, no podem normalitzar de dir, bueno, com que aquests ja estan ocupant i ja estan col·locats, parlant clar, doncs anem a veure com resolem. No, aquí hem de, si volem solucionar el problema, hem d'anar a l'arrel del problema i aquí tothom ha de fer les coses bé.
7: Segons el govern municipal, el procediment fa mesos que estava en marxa i la família coneixia que el desnonament podia arribar. En aquest cas, no es tracta d'un impagament de...

0: a lloguer, sinó que la família havia ocupat directament l'habitatge que és propietat de la Generalitat i no tenia un contracte vigent. Ara bé, les entitats socials denuncien que es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat i, de fet, anteriorment havien arribat a viure també al carrer. L'Ajuntament els ha ofert un allotjament temporal durant uns dies, però admet que no disposen d'un reallotjament definitiu. I aquest és el primer d'11 desnonaments previstos en aquest mateix bloc, que podria afectar a una seixantena de persones, la meitat dels quals són menors.
1: Els desnonaments són la màxima expressió de la crisi d'habitatge que travessa Catalunya i també la resta d'Espanya. De fet, avui a les 7 de la tarda, el sindicat de llogateres ha convocat una concentració a les portes de la delegació del govern d'Espanya a Barcelona. Responsabilitzen l'executiu central de tenir al calaix la moratòria d'un reial decret llei que permet aturar llançaments de persones en situació de vulnerabilitat. D'estar en vigor, apunten les entitats defensores de l'habitatge, haurien evitat el desnonament d'aquest matí de la Mari Carmen, una veïna de Madrid de 87 anys, o el suïcidi de l'Olga, una mare de dues filles, una menor que va decidir acabar amb la seva vida després de ser desnonada fa uns dies a l'Hospitalet de Llobregat. En plana econòmica us expliquem que un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya recull un seguit de mesures perquè els autònoms entenguin millor les conseqüències de cotitzar per bases baixes i puguin millorar la seva protecció futura. Ricard.
2: Sí, segons l'estudi Situació del Treball Autònom a Catalunya del 2025, els autònoms cobren 1.063 euros de jubilació mitjana, el que suposa un 38% menys que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral català. Aquest document detecta que els autònoms cada vegada destinen més part dels seus beneficis a cotitzacions i que les seves jubilacions han millorat. Ara bé, tot i que la bretxa amb els assalariats s'està reduint, segueix sent insuficient. Albert Ferrer és el ponent de l'informe.
3: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Ja ho hem dit i ho hem destacat. Realment s'ha produït un augment destacable en els últims temps, però tot i així aquest augment continua sent insuficient.
2: Entre altres mesures, des del CT reclamen revisar el nou sistema de cotització per ingressos reals, reforçar la informació que rep el col·lectiu autònom sobre la seva futura pensió i millorar la protecció per jubilació. També insten a accelerar el govern, l'Oficina de Treball Autònom i a reforçar l'assessorament en digitalització i la intel·ligència artificial.
1: Ho dèiem en titulars, els pagesos calculen que podrien començar a sortir de la crisi econòmica que pateixen per les adversitats climàtiques si els reparteixen a cadascun d'ells entre 8.000 i 17.000 euros a fons perdut.
2: Des del sindicat Unió de Pagesos asseguren que cap sector, ni els que treballen al camp ni els ramaders, se salven dels increments de costos derivats de la sequera o de les pedregades que han patit els darrers anys. Ni les rebaixes dels impostos en carburants fan viables ara mateix els seus negocis. Per això, segons els seus propis càlculs, havent estudiat la realitat de tots els sectors, necessiten entre 8.000 i 17.000 euros per pagès per compensar tot el perdut fins ara. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
4: A través dels fons de contingència de la Generalitat s'activin uns ajuts directes per tota la pagesia professional del país que anirien de 17.000 euros fins a 8.000 euros. Seria una manera que s'ajudaria a tots els pagesos de Catalunya i que farien que sortíssim d'aquesta situació de crisi i bé, insostenible que és.
2: Aquesta proposta la volen vehicular a través del Parlament. Per això, fins dimecres vinent, mantindran trobades tant amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, com amb la resta de formacions parlamentàries. Si no aconsegueixen cap compromís, els prop de 40.000 pagesos de Catalunya estan cridats a manifestar-se el pròxim 14 d'octubre a Barcelona, a les portes del Parlament, de la delegació del Govern d'Espanya i a la plaça Sant Jaume.
1: I a aquesta hora ja està en marxa el dispositiu de sortida pel pont de la Mercè. S'espera que fins a les 3 de la tarda de demà 580.000 vehicles deixin Barcelona. El Servei Català de Trànsit assegura que és l'operació més important de l'any després de Sant Joan i restringirà la circulació de camions de la P7.
0: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha recordat també que el festiu de la Mercè hi hem de sumar la mobilitat durant un cap de setmana amb bon temps, tot just acabat l'estiu. Per tot plegat, Lamiel demana molta precaució al volant.
1: La P7 tornarà a ser la via més afluència, segons segons les previsions, el moment més complicat serà aquesta tarda a partir de les 7, demà entre les 10 del matí i la 1 del migdia i diumenge a la tarda ja en l'operació retorn.
0: Per evitar les aglomeracions i possibles accidents, els camions no podrà circular des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Massanet a la tarda entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit d'aquest dimecres, entre les 10 del matí i les 2 de la tarda de dijous i també entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit de diumenge. També s'està estudiant limitar la velocitat en la sortida de Barcelona. Hi haurà controls en les carreteres amb la participació de prop de 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra.
1: Amb el Víctor Lozano repassem l'actualitat esportiva. Avui, debut del campió a la Champions femenina.
5: El Barça comença avui a defensar el títol de la Champions, rebent a les 9 al París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff en la primera jornada de la fase grupal. Tot i les moltes i importants jugadores que van marxar al final de la temporada passada, Pere Romeu considera que l'equip mantindrà l'alt nivell competitiu.
6: No. Doble repte... per res. Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
5: En la convocatòria que Pere Romeu ha facilitat aquest matí són baixa Vicky López i Kika Nazaret. En un comunicat mèdic, el club ha informat que totes dues pateixen una lesió al recte anterior dret, que farà que la madrilenya s'estigui dues setmanes de baixa i la portuguesa, tres. La novetat en la llista és Irene Paredes, que ha rebut d'alta mèdica. A banda d'aquest Barça a París, avui també es juguen a 6:45 Lovaina, Roma i Servet Olímpic de Lió i a les 9 Chelsea, Àustria de Viena. En els partits disputats ahir, el Real Madrid va empatar a 1 contra el PSG a l'estadi Alfredo Di Stefano. El Bayern de Munic i el Manchester City també van signar taules, però ells a 2 gols. L'Inter de Milà es va imposar el Haken per 1-0 i l'Arsenal el Koke per idèntic resultat, mentre que el Benfica va guanyar el camp de la Juventus per 1-2.
1: I Espanya es prepara per Wembley.
5: La Roja, amb 7 futbolistes del Barça i un de l'Espanyol, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva de les Rozas, preparant el partit el proper dissabte contra Anglaterra, precisament en aquest escenari, a Wembley, partit corresponent a la Nations League de la UEFA. Marc Pubill s'ha recuperat d'unes molèsties i s'ha exercitat amb normalitat. El davanter blanquiblau Roberto Fernández ha admès que gràcies al seu club ha pogut complir el somni de debutar en una convocatòria de la selecció espanyola.
7: Bueno, al final es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo tenía ese reto por delante también. I bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
5: Roberto ha explicat com va viure aquesta primera convocatòria amb l'absoluta.
7: Bueno, pues sí, la verdad que estaba con toda mi familia, con mi pareja, con mi hermana, mi cuñado, mis padres, mi representante, porque sabíamos que cabía la posibilidad y justo era antes de irme, que ese día tenía partido. Y dio tiempo a verlo en casa y pues cuando salió el vídeo, pues esperando hasta el final del vídeo para que saliera el nombre, y salió y pues... Imagínate, eufòrico i todo muy emocionado.
5: Un altre que també està concentrat amb Espanya és Lamine Yamal, que ha tornat a reivindicar que és ell qui ha de guanyar la pilota d'or, amb dart inclòs cap a Mbappé, qui va dir que se la mereixia ell perquè ha fet molts gols. Ha estat en declaracions al diari L'Equip.
8: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar, ver un partido solo por él. Yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
5: Lamine diu que tothom ja el coneix i sap de les seves virtuts i recorda tot el que ha guanyat amb el Barça i amb la selecció espanyola.
8: Bueno, yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así, he podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección, pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Al final es muy importante que aparte de ser un buen jugador, yo creo que el mejor jugador siempre hace que su equipo gane. Al final cuando tu equipo gana, pues todo el mundo resalta más, todo el mundo brilla más. Con la selección llevamos años ganando, con el Barça estamos ganando, estamos muy contentos, queremos seguir ganando. Individualmente estoy muy feliz.
5: Més futbol, el Real Madrid continua la seva creuada contra tothom. El club blanc va emetre un comunicat demanant la dimissió del president de la Lliga, Javier Tebas, per haver criticat a José Mourinho per les seves queixes arbitrals del tècnic portuguès després del derbi madrileny. El Madrid demana que la Lliga necessita ser gestionada per algú que serveixi amb honestedat

0: intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
1: Verisure.
2: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
3: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
4: Què passa abans d'obrir l'aixeta? Al Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
5: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: Naya, i veure la teva criatureta... Fa il·lusió, oi que bé, l'obra de final de curs o l'especial que hagin fet del que sigui, fa molta il·lusió. Però veure els amiguets i les amiguetes de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar, les coses com són, Marta. Llavors què passa? Que havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira, és a dir... Que en lloc de...
7: Cadires calentes.
6: Sí, senyor. Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors fas un grup de WhatsApp amb els altres pares. Escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada.
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
8: Gabriel Jesús.
9: Què? M'encanta el fitxatge. Sí? M'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, noi, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
10: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
11: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
12: Ah.
11: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
12: També.
5: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Tarragona.
12: Bueno, seguimos desde este horno, que es hoy el Estudio 1 de Onda Cero. Mira, me están mirando. Hoy sí, es la primera vez en 3 temporadas que me quejo de la temperatura. No sé qué está pasando. No hace falta llamar al servicio técnico para que lo cambie. Bueno, ayer le subió la temperatura a Pedro Sánchez cuando alguien le tocó, se asomó, estaba sentado en el plenario de la Asamblea de Naciones Unidas y resultó ser Delci. Que recorrió toda la sala y buscó al presidente del gobierno, por cierto, Delci, que se ha reunido con Donald Trump, ya hemos tenido la imagen. ¿Qué valor le dais a esa foto, a ese saludo? Algunos dicen, el presidente estaba incómodo, es una foto que no necesita, no quiere el presidente. ¿Tanto puede ser?
13: Bueno, yo creo que esta es una pregunta más para el dama que para mí. A mí lo que me llama la atención es la mala educación. Incluso del presidente.
12: Porque se incorporó un poco y se volvió a sentar.
13: Cuando alguien viene a saludarte, da igual que sea un mandatario, cualquier persona educada se levanta y se queda de pie. Porque la otra persona está de pie y no te sientas. Es que las formas son el molde de las cosas.

0: Todos los sábados y domingos con Julia Otero, desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.

0: 7 i 10, què tal? Bona tarda, això és La Brúixola.
1: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: dia de dol a l'Ametlla de Mar arran de la mort d'un home de 53 anys en un incendi a una residència de la localitat. Durant la jornada d'avui, els esforços s'han centrat a acompanyar els usuaris d'aquest sociosanitari, 13 d'ells, traslladats a un hospital que ara hauran de ser reubicats en un nou destí. Hi ha dos ferits que continuaran ingressats, un d'ells a l'UCI per problemes respiratoris. Estem parlant d'un centre complex, ja que combina serveis socials i sanitaris i compta amb un total de 80 places. Responsables del centre i també familiars d'usuaris han aplaudit el bon funcionament del servei d'emergències perquè ha evitat que el foc s'hagi propagat a altres plantes. Dit això, posem a girar la brúixola d'aquest dimecres, dia 23 de setembre, i repassem els punts cardinals del dia d'avui. Què tal? Bona tarda.
1: Lola Sorribas, bona tarda.
0: Avui tornem a parlar d'educació, perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, reitera fermament que el govern ha treballat per determinar responsabilitats al voltant del nyap a les proves PISA.
1: Reconeix que durant la realització de les proves es van produir errors que ha titllat de greus i inacceptables, però ha defensat la figura de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Mentrestant, l'oposició continua demanant el seu cessament i els socis denuncien la seva, diuen, opacitat.
0: Els pagesos qualifiquen la seva situació d'insostenible i sortiran als carrers de Barcelona el proper 14 d'octubre.
1: Entre d'altres qüestions, denuncien l'increment de costos del preu del gasoil agrari, els efectes del canvi climàtic, les malalties d'animals i els danys de la fauna salvatge.
0: En cultura, estem pendents del pregó de la Mercè, que acaba de donar el seu tret de sortida ara i que fan el mestre celler Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres.
1: I al bell mig de la celebració de la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català, el Pau García ens parlarà de l'inici d'aquesta fira de la literatura. Va néixer el 1983 i, abans d'arribar a Arc de Triomf, va passar per tres localitzacions més. Les descobrirem.
0: La brúixola d'avui ens portarà a parlar de salut i de tecnologia.
1: Sí, perquè l'Hospital del Mar, el Clínic i la Zona Franca uneixen forces per traslladar la impressió en tres dimensions a l'àmbit sanitari amb tres objectius: l'atenció a pacients, la formació i la recerca. Parlarem amb els instigadors d'aquest projecte.
0: I les agulles d'avui trobaran al nord, al Canadà.
1: Sí, obrirem la nostra finestra al món amb Ernesto Pascual, que ens donarà tots els detalls de l'apropament del Canadà a la Unió Europea. Ens preguntarem fins a quin punt aquest moviment pot alterar l'ordre geopolític tal com el coneixem ara.
0: Tot plegat en una brúixola que pilota el control tècnic Robert Atay.

0: A aquesta hora ja està en marxa el dispositiu de sortida pel pont de la Mercè. Comencem aquesta brúixola amb informació de servei perquè ja han marxat a la capital catalana el 35% dels 580.000 automòbils previstos. El Servei Català de Trànsit assegura que és l'operació més important de l'any després de Sant Joan i restringirà la circulació de camions a l'AP7. Volem conèixer quin és l'estat de les carreteres a aquesta hora. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs, a veure, de moment destaca aquesta hora dos o tres punts amb incidència. La resta, de moment, la tarda, anem a dir que més o menys va fent, amb volum de trànsit, de sortida, però de moment sense grans cues quilomètriques. Però sí, com dèiem, aquests dos o tres punts amb incidència. D'una banda, l'autopista AP7, a l'altura de Granollers, on hi ha hagut un accident en sentit nord, encara queda aquí, en aquest punt, un carril tallat per la retirada d'un dels vehicles, això és en sentit Girona, i seguim parlant d'un tram d'uns 6-7 quilòmetres de lentitud, aturades entre Mollet, sobretot a partir de Montmeló, fins a aquest punt de la Roca, sobretot fins a Granollers, en sentit nord. En aquesta autopista AP7, també per la retirada d'un camió accidentat a l'altura de l'Ampolla, aquí hi ha també un carril tallat en sentit nord i uns 2 quilòmetres de lentitud amb retencions. I també destacant en aquest cas la C58, la carretera C58, que per un vehicle variat a l'altura de Vacarisses, de moment es manté tallada en sentit nord, en sentit Manresa. Pel que fa a la resta de vies, de moment el que dèiem,

0: anem fent amb punts amb més volum, sobretot les dues rondes de Barcelona, i també altres punts com la C58 al voltant del nus de la Trinitat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Prenem nota. Moltes gràcies, Eduard Sánchez. Bona tarda. La d'avui ha estat una jornada de treball per al retorn de la normalitat, ho dèiem a l'inici, tant a l'Ametlla del Vallès com a Peralada, per dos episodis importants. Anem per ordre, el més tràgic ha acabat amb la vida d'un home de 53 anys i també amb nombrosos ferits. Parlem de l'incendi que ha tingut lloc a una residència de gent gran de la localitat del Vallès Oriental. La víctima mortal ha estat localitzada sense vida en una de les habitacions de la primera planta, que és on, segons les primeres investigacions, s'hauria originat el foc. La Montse Valls ens porta una radiografia dels fets.
2: L'incendi es va declarar cap a 10:45 de la nit i va afectar diverses habitacions de la primera planta i, tot i que les flames es van poder extingir en poca estona, el fum es va estendre també a la segona i a la tercera planta de l'edifici. El sistema d'emergències mèdiques ha informat que, a part de la víctima mortal, 78 persones han resultat afectades i que 13 residents han hagut de ser traslladats a diversos hospitals per inhalació de fum. Aquests 13 residents s'han de reallotjar, ja que les seves habitacions són les més afectades per l'incendi. La majoria tindran nou destí avui mateix, però n'hi ha dos que continuaran ingressats per problemes respiratoris, un d'ells a l'UCI. Ho explicava el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
3: Estan afectades, en aquest cas, la primera planta i la segona. La tercera és habitable. Durant el dia d'avui també, en funció de que es puguin trobar aquests espais, s'intentarà netejar, s'intentarà fer que aquestes habitacions siguin habitables, però aquelles 13 persones que han sortit fora i que, per tant, no van passar la nit aquí seran reubicades en altres centres sociosanitaris o residencials.
2: La resta dels residents han pogut ser reallotjats a les zones no afectades del centre i és que la major part de l'edifici va quedar protegida gràcies al correcte funcionament de les portes tallafoc i dels sistemes d'emergència. Arran d'aquest incendi, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes.
1: També hem de parlar d'un altre episodi, en aquest cas a Peralada, a l'Alt Empordà, on la nit passada una explosió en un hotel ha causat dos ferits. Un és un home de 47 anys que es troba en estat crític i un altre, un de 74 anys, en estat lleu.
4: Tots dos, el propietari de l'establiment i el seu cuidador, han estat traslladats als hospitals Vall d'Hebron i Josep Trueta. Els fets s'han produït aquesta matinada quan ha explotat la canalització de gas situada en un dipòsit a l'exterior de l'edifici per causes que encara s'investiguen. Qui ha donat l'avís ha estat un veí, el Joan Cros.
5: Hem sentit una explosió com una bomba. Bueno, quan he sortit he vist tota la flama i un fum negre com un bolet. I esclar, llavors hem vist que aquí havia passat algo gros i hem vingut cap aquí i hem vist, bueno, un noi ferit aquí, molt greu, i un altre veí, l'altre que estava amb ell, veia.
4: La masia de planta baixa i dos pisos ha patit danys estructurals greus amb el col·lapse de bona part dels tancaments. Això ha obligat els bombers de la Generalitat a treballar amb el suport de drons per tal d'inspeccionar algunes zones. A l'hotel hi dormia una dona que ha pogut marxar pel seu propi peu després dels fets. Els efectius d'emergència també han rescatat un gos que era a l'interior de la masia.
1: Passant 18 minuts de les 7 de la tarda, petita pausa i continuem repassant tota l'actualitat de la jornada d'avui.
6: Com et dius?
7: Ferran Adrià.
6: Quina és la teva experiència com a cuiner?
7: Has estat a alguna escola?
6: Has tingut algun mestre?
7: Això és una altra lliga.
6: Això són dos estrelles Michelin.
8: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
9: Estàs posant a tots al límit.
10: Andreu tots mal.
8: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Què? Me quedo tirada y tardas en venir a por mí. Pues sabes qué, yo me voy a la Mutua.
12: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
11: ¿Qué? Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es.
13: Pero cariño, si con la mudanza aún no tenemos ni cama. Bueno, si insistes.
14: Si el sexo funciona, lo demás no importa. Toma Sexpital con Maca y recupera tu deseo sexual. Sexpital.
15: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
16: Financia tus compras hasta en 12 meses, TAE 0% sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
15: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
16: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
15: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
1: Salvador Illa admet que hi va haver errors greus i inacceptables, ha dit en l'organització de les proves.

0: Pizza, però tanca files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. El president exculpa de la pífia que va invalidar els resultats dels exàmens i assenyala, en canvi, els càrrecs tècnics que no van elevar la incidència. Els responsables polítics del departament, malgrat haver rebut fins a 7 avisos del Ministeri, de la seva banda, l'oposició carrega durament contra Niubó. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. El president de la Generalitat ha comparegut aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre l'error que va fer que s'exclogués el 23% dels alumnes de les proves PISA quan el límit que estableix l'OCDE és del 5. La compareixença ha arribat 2 mesos després que es conegués l'escàndol, però no ha aportat gaires novetats respecte al que ja sabíem. Illa ha repetit una cronologia que ja havia explicat la consellera Niubó, que al maig l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va avisar el Consell d'Avaluació de Catalunya sobre l'error i que després aquest òrgan va rebre 6 informes tècnics al respecte, però mai en va informar els càrrecs polítics.
2: La informació sobre aquesta incidència no va ser elevada als responsables polítics del departament. Per tant, durant mesos existia dins de l'organització informació sobre una incidència en l'aplicació de PISA que no va arribar als nivells de decisió que haurien hagut de conèixer.
1: Aquesta situació va derivar en el cessament de Teresa Sambola com a secretària general d'Educació i en l'obertura de 3 expedients, tot i que la investigació interna continua en marxa. Totes aquestes explicacions, però, no han convençut l'oposició, que ha insistit a demanar el cap de Niubó. Escoltem Mònica Salas, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
3: Malgrat que el Parlament ha demanat el cessament de la consellera, vostè encara la manté. Jo em pregunto què més ha de fer perquè la faci fora. Perquè en qualsevol empresa, la consellera Niubó ja no hi treballaria. Cada nou fracàs de la consellera també és un fracàs seu, perquè mentre vostè la manté, vostè se'n fa responsable.
4: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto. Pues lo siento, pero no. Es de ustedes dos, la consellera y usted.
1: També Vox, la CUP i Aliança Catalana han demanat la destitució de la consellera. Per la seva banda, els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, han evitat fer-ho, però sí que han criticat durament la gestió del govern. Consideren que hi ha hagut opacitat i fins i tot que es va amagar deliberadament informació durant més d'un any. Paraules de Jordi Albert, d'Esquerra, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
5: Crec que fan més d'un any i mig que ho saben. Crec que fins i tot ho saben abans del març del 2025. De fet, em sembla força sospitós que al setembre-octubre del 2025 cessessin de les seves funcions les dues responsables dels PISA, la directora i la secretària de l'àmbit. Per què van cessar?
6: Per què ho van amagar? Per què no van informar d'aquest desgavell? Perquè això només ha fet créixer la desconfiança cap al Departament d'Educació, per cert, una confiança que ja estava malmesa.
1: Amb tot aquest divendres, és a dir, demà passat, els representants polítics es tornaran a veure les cares en una cimera que ha convocat Illa per parlar justament d'educació, tot i que el PP no ha decidit encara si hi assistirà o no. Sigui com sigui, el president s'ha compromès a fer un pacte educatiu amb poques mesures, però concretes, i a dotar-les de recursos i d'un calendari de compliment per tal de garantir que realment s'aplicaran i que es millorarà així el sistema educatiu català.
0: Gràcies, Anna. Més qüestions avui al govern i al món local en materialitzar el nou contracte de serveis socials. Té un pressupost de 2,3 milions d'euros per executar polítiques de protecció social. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, aquest té un pressupost de 2.318 milions d'euros en un nou contracte que anirà fins al 2030. El programa executarà polítiques de protecció social, migracions i primera acollida. S'augmenten 1.000 els professionals destinats a realitzar aquesta tasca, treballadors i educadors socials i també psicòlegs, per lluitar contra el sensellarisme, l'enfortiment de la relació amb les famílies vulnerables i també l'atenció domiciliària, on es passarà dels 24 euros per hora actuals als 27 en el pròxim any. Escoltem el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
8: Conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir.
7: De fet, des del món local celebren que l'acord doni als municipis múscul financer per fer front, diuen, a diferents problemàtiques socials. David Botepaz, president de la Federació de Municipis de Catalunya.
9: jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts als nostres serveis socials.

0: els dels ajuntaments com els del país.
1: I sobretot també diu més autonomia.
2: Gràcies, Ferran. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: El desnonament d'una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública a Vic s'ha suspès finalment després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat aturar-ne el procés, Joan.
3: L'ordre d'aturada ha arribat quan la comitiva judicial ha entrat a l'immoble i la família ja estava traient les seves pertinences. L'Ajuntament ha justificat l'actuació perquè la família ocupava un habitatge de la Generalitat sense cap contracte ni adjudicació prèvia. Les entitats socials denunciaven, però, que es trobava en una situació d'extrema vulnerabilitat i que abans havien viscut al carrer.
2: Doncs arran d'un altre desnonament, que aquest sí que s'ha produït, s'han convocat manifestacions arreu de l'Estat. Estem parlant del desnonament de la Mari Carmen, una veïna de 87 anys de Madrid.
3: La Mari Carmen pagava el seu lloguer mensual de la casa, on hi vivia des de feia 70 anys. Un grup inversor va decidir comprar tot el bloc i en la quarta ordre judicial de desnonament, aquesta sí, s'ha acabat executant, deixant Mari Carmen al carrer. Doncs bé, com dèiem, una dotzena de ciutats han convocat concentracions per criticar la situació i exigir al govern que desbloquegi el Reial Decret Llei d'Habitatge. Aquí a Catalunya, el Sindicat de Llogateres es troba ara mateix mobilitzat a les portes de la delegació del govern a Barcelona.
2: Canviem de qüestió. Un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya recull un seguit de mesures perquè els autònoms entenguin millor les conseqüències de cotitzar per bases baixes i puguin millorar la seva protecció futura. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Segons l'estudi Situació del Treball Autònom a Catalunya del 2025, els autònoms cobren 1.063 euros de jubilació mitjana, el que suposa un 38% menys que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. Aquest document detecta que els autònoms cada vegada destinen més part dels seus beneficis a cotitzacions i que les seves jubilacions han millorat. Ara bé, tot i que la bretxa amb els assalariats s'està reduint, segueix sent insuficient. Albert Ferrer és el ponent de l'informe.
5: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Ja ho hem dit i ho hem destacat. Realment s'ha produït un augment destacable en els últims temps, però tot i així aquest augment continua sent suficient.
4: Entre altres mesures, des del CTESC reclamen revisar el nou sistema de cotització per ingressos reals, reforçar la informació que rep el col·lectiu autònom sobre la seva futura pensió i millorar la protecció per jubilació. També insta a accelerar l'Oficina del Treball Autònom i a reforçar l'assessorament en digitalització i intel·ligència artificial.
2: I els pagesos calculen que podrien començar a sortir de la crisi econòmica que pateixen per les adversitats climàtiques si els reparteixen a cada un entre 8.000 i 7.000 euros a fons perdut.
4: Des del Sindicat Unió de Pagesos asseguren que cap sector, ni els que treballen al camp ni els ramaders, se salven dels increments de costos derivats de la sequera o les pedregades que han patit els darrers anys. Ni les rebaixes dels impostos en carburants fan viable els seus negocis. Per això, segons els seus propis càlculs, havent estudiat la realitat de tots els sectors, necessiten entre 8.000 i 17.000 euros per pagès per compensar tot el perdut fins ara. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
6: A través dels fons de contingència de la Generalitat s'activin uns ajuts directes per tota la pagesia professional del país que anirien de 17.000 euros fins a 8.000 euros. Seria una manera que s'ajudaria a tots els pagesos de Catalunya i que farien que sortíssim d'aquesta situació de crisi i insostenible que és.
4: Aquesta proposta la volen vehicular a través del Parlament. Per això, fins dimecres vinent, mantindran trobades tant amb el Consell d'Agricultura, Òscar Ordeig, com amb la resta de formacions parlamentàries. Si no aconsegueixen cap compromís, els prop de 40.000 pagesos de Catalunya estan cridats a manifestar-se el pròxim 14 d'octubre a Barcelona, a les portes del Parlament, de la delegació del Govern d'Espanya i a la plaça Sant Jaume.
7: La brújula. T'expliquem les claus de l'actualitat.
8: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
9: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
10: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu

0: Passa un minut de 8:15 del vespre, gir de guió per la mort d'un arquitecte barceloní durant el dia de Sant Esteve de l'any passat. Avui han detingut a Madrid la parella de Josep Joan Pere, qui inicialment havia mort per un atac de cor.
1: Sí, els Mossos d'Esquadra han detingut a la seva dona de 65 anys per la seva presumpta implicació en la mort de l'arquitecte barceloní mentre estava en la seva segona residència de Baqueira. Joan Pere va morir després del dinar de Sant Esteve el passat 26 de desembre i va ser precisament la seva dona qui va avisar els serveis d'emergència. En un principi hauria mort d'un atac de cor, però la investigació policial, que segueix sota secret de sumari, no descarta ara que tingui algun tipus de relació.
0: I els expliquem també un altre fet. Aquest matí ha aparegut el cadàver d'un home de 50 anys a prop de Llançà.
1: Sí, Salvament Marítim ha rebut l'avís aquest dimecres abans de les 9 del matí, quan una embarcació que estava per la zona ha vist el cos d'una persona surant al mar. La Guàrdia Civil l'han traslladat fins al moll de Port de la Selva, que segueix acordonat, mentre la policia ja ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: I última informació en clau de successos. El jutjat ha acordat llibertat provisional sense fiança per a la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros.
1: També s'han decretat mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització judicial, la compareixença al jutjat quan sigui requerida i l'embargament preventiu per valor de 2 milions d'euros. Els Mossos sostenen que la responsable de l'agència utilitzava des del 2024 els diners que rebia dels clients per tapar deutes i pagar compromisos pendents, deixant buits els comptes de l'empresa. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea de delictes econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal.
2: Aquell diner no era tresoreria, no era efectiu, sortia de la compte, que el que generava és que cada vegada necessitava més clients per poder cobrir aquestes mancances de deute, aquests reendeutaments, etc, etc.
1: Alguns afectats ni tan sols van arribar a viatjar perquè no van rebre els bitllets. L'agència, que tampoc disposava d'assegurança de responsabilitat civil, va tancar a principis d'agost.
3: La brúixola a Onda Cero Catalunya.

0: Moment d'explicar-los una dada més que ens deixa el dia d'avui, una dada doble i numèrica. Parlem d'una derivada de la problemàtica de l'habitatge i de la integració social. L'Ajuntament de Barcelona ha desallotjat la plaça del Covi a la Via Olímpica, on un grup de persones hi dormia des de feia 6 mesos.
1: Un grup de persones que hi dormien de manera continuada des de ja feia temps, un total de 32 persones que han estat ateses per part dels serveis socials. L'Ajuntament assegura que l'actuació s'ha dut a terme pels problemes de salubritat, seguretat i convivència detectats a l'entorn. De fet, s'han retirat 3.000 quilos de residus acumulats a la zona. Estem parlant d'una zona ubicada a tocar del Parc del Litoral. En aquest cas, parlem d'un nou assentament desallotjat a Barcelona, en zones molt similars. Els equips socials presents han derivat al Servei d'Atenció Social i Sensellarisme a 5 persones que s'hi han adreçat de forma voluntària. Les altres no han demanat el servei.

0: El dia d'avui, en uns minuts, el Pau García ens visitarà per parlar sobre la Setmana del Llibre en català. De ben segur que s'han estat passejant pel passeig Lluís Companys, deuen haver vist aquella zona plena de gom a gom i plena de llibres, també. Doncs això se celebra durant tota aquesta setmana i ens traslladarem al 1983, quan va ser l'origen d'aquesta Setmana del Llibre en català. Però abans, anem a Tarragona, perquè avui està vivint un gran dia, és el de les festes de Santa Tecla 2026, i ho està fent amb una jornada marcada pel protagonisme del Seguici Popular i de les colles castelleres de la ciutat.
1: Des de primera hora, els actes han girat al voltant de la relíquia de la patrona, que ha sortit de la seva capella per participar en l'anada a ofici, un dels moments més solemnes de la festa major. Durant aquest dimecres també està tenint lloc les tradicionals tendes de lluïment dels elements del seguici i la professió de Santa Tecla, que recorre els carrers del centre històric, escortada pels balls, bestiari i entremesos de la ciutat. A més, a la una del migdia, les quatre colles castelleres tarragonines s'han reunit a la plaça de la Font per celebrar la Diada Castellera de Santa Tecla, una de les cites més esperades del calendari casteller. Demà, ja ho saben, festivitat de la Mercè i últim dia de les festes, el protagonisme serà per la baixada dels pilars des de la plaça de les Cols fins a l'Ajuntament i pel correfoc final, que culminarà amb una gran carretillada i la tradicional traca, que posarà punt i final a 10 dies intensos de celebració.
0: I a Barcelona també celebració amb la Festa de la Mercè. La capital catalana dona avui, ho ha fet fa uns minuts, el tret de sortir dels dies centrals de la festivitat d'aquest any. Ho fa amb una programació que omplirà carrers, places i parcs de cultura popular, música i arts de carrer. La Festa Major desplega enguany més de 500 activitats repartides pels 10 districtes de la ciutat. Ara parlarem d'aquestes activitats, però anem en directe, perquè el que volem fer és escoltar què estan dient ara mateix els pregoners que donen el tret de sortir d'aquesta festa. Són el celler Toni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Vull parlar de la Barcelona que obre la persiana cada matí venent sabates, joguets, perfums, de la Barcelona que encara pregunta què ens recomanes i de la Barcelona que, malgrat tot, continua tenint ganes de brindar.
3: Vull aclarir que quan parlem de brindis no ha de ser necessàriament amb alcohol, sinó que utilitzem el brindis com una manera de relacionar-nos mirant-nos als ulls. No podem permetre que Barcelona tingui les mateixes botigues que arreu del món i que les úniques diferències siguin la llengua i la moneda. Nosaltres tenim la sort de poder explicar des d'una botiga del barri de Sants, perquè aquí on ens veieu tenim 131 anys. Encara no havia començat ni la pedrera. Som la quarta i la cinquena generació d'una família que ha fet el comerç del vi una manera d'entendre la vida i també una manera de degustar Barcelona. Perquè tant tu com el meu avi sou dels botiguers nascuts a la botiga.
2: Sí, no havia temps d'anar a l'hospital. Tant el meu pare com a mi ens van...
0: Gran reivindicació la que estan fent des del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona el celler i la sommelier Toni i Meritxell Falgueres, reivindicant el sector, la restauració local de casa nostra. I després de tot plegat, tindrà lloc el toc d'inici al Ball de Gegants i Bèsties, que marca la inauguració de totes les activitats de la Festa Major de la capital catalana, que s'allargarà fins diumenge. Robert Calvo, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Seran 4 dies de festa per als barcelonins i les barcelonines. Així ho reivindiquen des de l'Ajuntament, que ens han explicat avui que el propòsit principal dels organitzadors de la Festa Major de la capital de Catalunya sigui la d'oferir-la a la ciutadania d'aquí. Anna Lleó és la cap de festes de l'Institut de Cultura de Barcelona.
5: La Festa Major està dissenyada i planificada per al gaudiment de les persones de la ciutat, de tots els ciutadans de Barcelona i d'arreu de Catalunya i de l'Estat. És a dir, és una festa molt nostra, molt, molt autòctona, i per tant estem molt en compte aquells elements, aquells ingredients que ens identifiquen.
4: Ens ho deia aquest migdia a la ciutat, hores abans que donés inici a una festa major, que a aquesta hora Lola Joan viu el seu primer gran moment important, el del seguici de la imatgeria popular que s'exposa al Palau de la Virreina, a la Rambla, anant cap a la plaça de Sant Jaume. Parlo dels gegants, però també dels diables i de les bèsties de foc.
5: És una molt bona oportunitat per conèixer els gegants, per conèixer tots els elements de foc, les bèsties, els diables, tots els balls, els falcons. El tret d'inici és avui, amb el toc d'inici, amb el pregó i després el toc d'inici, però també convidem a tota la ciutadania a acompanyar-nos en el correfoc, que enguany estarà.

Anem una porta nova, que ens han acompanyat en aquest procés de creació i de disseny artístic membres de diferents entitats que conformen el que nosaltres anomenem taula de foc, que són amb qui ens coordinem amb totes les entitats.

0: en un nou escenari.
1: Serà un piro musical que ens permetrà descobrir un altre entorn, també amb una altra escenografia molt diferent que ens donarà molt de joc.
0: Que serà la nova Icària, la platja. Però fins al piro musical falten moltes hores en les quals podrem gaudir de les més de 700 activitats que l'Ajuntament desplega per tots els districtes de la ciutat.
2: Tota l'actualitat de Catalunya, cada tarda, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
3: Puede que seas de los que vienen a Alcalá de Henares por Cervantes, pero serás de los que se queden también por sus patios, sabores, sus calles llenas de vida, o para descubrir el yacimiento de la ciudad romana de Complutum, porque las mejores historias necesitan más de un día. Alcalá de Henares, haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
4: Arriba ara la brúixola, el moment de la setmana en què agafem una notícia d'actualitat d'aquests dies i viatgem al passat, viatgem als seus inicis. I qui ho fem? Amb qui ho fem? És amb el Pau García. Pau, què tal? Molt bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda, Lola.
4: A veure, ets gaire de llegir, tu?
5: Sí, m'agrada.
4: T'agrada, eh?
5: Sí, sí.
4: Avui anem als orígens de la Setmana del Llibre en Català, que precisament s'està celebrant
5: doncs sí.
4: Aquesta setmana a Barcelona en la seva 44a edició.
5: Doncs sí, aquesta setmana parlem de la Setmana del Llibre en Català, que, com bé has dit, doncs, enguany celebra la 44a edició. I per conèixer l'origen, doncs, avui hem de viatjar a l'any 1983, que és l'any en el que es va fer la primera edició, atenció, a l'estació de Sants de Barcelona. Després veurem doncs, que ha anat variant la ubicació, però el que no ha canviat durant aquests 44 anys d'història són els objectius d'aquesta fira. Així ho explicava Jordi Farré, expresident de l'associació d'editors.cat.
6: La Setmana del Llibre en Català fa 44 anys que se celebra i des de l'inici la seva voluntat era donar visualitat als llibres en català. Ha tingut diferents moments al llarg de la història. Al principi era una setmana on es reunia en un espai molt gran, com podrien ser les drassanes, tots els llibres que hi havia doncs, en fons de català.
5: Això ens ho explicava, que bàsicament els objectius de la Setmana del Llibre en Català doncs, eren la seva fundació, era promoure la literatura feta en llengua catalana.
4: Mm-hmm, clar, sí, aquests dies han passat per la Setmana del Llibre en Català, veuen que evidentment hi ha literatura de diverses parts del món, podríem dir, autors de tota mena, això sí, amb aquest denominador comú que és el català a l'hora d'explicar les històries doncs, a través d'aquesta llengua. A veure, explica'ns més cosetes.
5: Doncs mira, com bé he dit abans, la Setmana del Llibre en Català doncs, ha tingut diferents seus i és que a la 7a edició de la fira, és a dir, l'any 1989, es va celebrar a l'estació de França. I un any més tard, el 90, la Setmana del Llibre en Català va arribar a les drassanes de Barcelona, on aquí sí que es mantindrà doncs, un bon temps, fins al 2005.
4: Clar, per tant, hem dit estació de Sants, estació de França i drassanes.
5: Sí.
4: I Arc de Triomf. Per tant, estem parlant
5: sí.
4: De quatre ubicacions diferents que ha tingut aquesta Setmana del Llibre en Català. Una setmana en què també es dona doncs, molta importància, evidentment, a tots els escriptors. I, de fet, si
5: sí.
4: Aquesta setmana s'hi han a costat veuen que hi ha signatures de llibres, hi ha presentacions, hi ha taules rodones, per tant, és una experiència completa en aquest sentit.
5: Sí, correcte. I no sé si sabies, Lola, que durant la Setmana del Llibre en Català doncs, a reconèixer alguns escriptors vinculats a la cultura catalana amb el Premi Trajectòria.
4: Mm-hmm. Quins han estat els premiats?
5: Doncs mira, el primer premiat va ser Avalí Artís, però també han estat premiats doncs, escriptors com Miquel Martí i Pol, també Quim Monzó, Josep Palau o Maria Antònia Oliver.
4: Mm-hmm. Clar, dèiem que hi ha llibres de totes les llengües traduïdes al català, però aquesta Setmana del Llibre en Català també serveix per fer internacional la
5: sí,
4: nostra
5: sí.
4: Literatura.
5: Totalment, doncs, i de fet, el 2002, la Setmana del Llibre en Català va arribar a Nova York, on va haver doncs, diferents actes de projecció internacional, com la presentació de l'any Verdaguer als membres del Casal Català de Nova York i la inauguració de l'exposició Llibres sobre Gaudí a l'Institut Cervantes de la Ciutat Americana, a càrrec del Gremi d'Editors de Catalunya.
4: Per tant, evidentment, obre les portes, les traspassa
5: sí,
4: i no només es queda a casa. A veure, has parlat amb el Jordi Farré, com dèiem, expresident de l'associació d'editors.cat. Què més t'ha explicat?
5: Doncs que durant els anys ha anat canviant la seva estructura.
6: I a poc a poc va anar evolucionant fins que fa 16 anys vam creure convenient de deixar enrere aquest model d'una gran llibreria de llibre en català per passar un model on les editorials i llibreries tinguessin un estand propi, no? I on la bibliodiversitat tan gran que hi ha de llibre en català doncs tingués una visualització ja més per marca, no? Això es va començar en uns primers anys al que era el parc de la ciutat.

0: amb tots uns estants, pocs en aquests moments, i a poc a poc va anar evolucionant i va anar creixent.
1: Són moltes les editorials, evidentment, que se n'han anat sumant, ara ho deia el senyor Ferrer.
2: Sí, sí, no saps si saps que a part de canviar el model durant els anys, doncs també s'ha anat canviant la data en la que es feia. O sigui,
1: mira.
2: N'hi havia edicions que, mirant la història, he vist que es celebrava al març, però, com bé explicava el Jordi Ferrer, té un sentit que ara se celebri al setembre.
1: A veure.
0: Entendre que la voluntat de la setmana de fer-la al setembre era que fos la rentrée literària del llibre en català, que les editorials, de la mateixa manera que programen llibres per Sant Jordi com a novetat, també es programessin per la setmana. Això és aquest objectiu que es va aconseguir plenament.
1: Clar, em sembla bé, perquè és una manera d'obrir la temporada, no podríem dir, i la diferència del Sant Jordi, perquè s'ho feien el mes de març i a l'abril, el 23, ja tenien també Sant Jordi. Crec que d'aquesta manera és com dues vegades l'any, gairebé 6 mesos i 6 mesos de diferència.
2: I també així es presentaven novetats, no? Nous llibres. I també al principi parlàvem del foment de la literatura catalana com a principal objectiu de la setmana del llibre en català, i li vaig voler preguntar al Jordi Ferrer, doncs, i fer una reflexió sobre si s'han complert o no.
0: I bé, aquest objectiu que es previa doncs, a l'inici de donar visualització a la Setmana del Llibre en Català, doncs estem molt contents al que s'ha aconseguit, perquè a hores d'ara és la rentrée literària de després de l'estiu de les novetats. Les editorials programem novetats per la Setmana del Llibre en Català. Els mitjans de comunicació es fan ressò i se'n feu ressò d'aquests 10 dies que estem presentant les novetats. En els actes estan tots els que hem vist aquests dies estan plens. Hi ha actes de diferents tipus, de ciència, actes de per la mainada, actes de novetats literàries, etc, etc. I per tant, tot plegat fa que aquell objectiu inicial de fa 44 anys de donar visualització al llibre en català, doncs s'està aconseguint en aquest sentit.
1: Doncs és una bona reflexió final, jo crec, i també una manera d'animar des d'aquí a la brúixola a tots els oients, doncs això, que busquem tots un moment d'oasi, podríem dir, per deixar-nos endinsar i endur per tot allò que els autors ens expliquen en les seves pàgines. No sé si estàs amb algun llibre concret ara mateix tu, Pau.
2: Doncs mira, fa unes setmanes vaig agafar 1984.
1: Ah, molt bé, Orwell.
2: Interessant, sí.
1: Molt interessant, sí, sí. Molt interessant. Jo en aquest cas, quan vaig passejar amb les nostres companyes d'informatius, amb la Montse Valls i amb l'Anna Utiel per la Setmana del Llibre en Català, vaig agafar Hamnet, de Maggie O'Farrell, perquè vaig dir, abans de mirar la pel·lícula, no?, que també ha estat molt, molt famosa i se n'ha parlat moltíssim durant aquest any, doncs abans llegirem
2: el llibre.
1: Doncs, Pau, moltíssimes gràcies per aquest viatge en el temps, concretament l'any 1983, que va ser quan es va celebrar la primera edició de la Setmana del Llibre en Català. Gràcies, bona tarda.
2: Que vagi bé.
1: Passen 48 minuts de les 7 de la tarda. Víctor Llucià, què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Lola.
1: Escoltàvem ara el Pau que ens deia 44 anys de Setmana del Llibre en Català,
3: Sí, sí, sí. Jo encara no m'he pogut passar aquesta setmana. La idea és passar-m'hi demà, però és que no m'ha donat. O sigui,
1: no
3: els horaris, la feina no m'ha donat, i la idea és, com demà és festa, no treballo. Tu tampoc treballes, no, demà?
1: No, demà tampoc, demà
3: doncs
1: tampoc.
3: Jo segurament passegi pel matí per l'Arc de Triomf i em compraré algun llibre. M'he comprat...
1: A veure...
3: O sigui, dels últims anys m'he comprat sempre un llibre de Mercè Rodoreda, perquè no l'havia llegida molt.
1: Vale.
3: I m'he comprat cada any un llibre seu.
1: A la setmana o en general?
3: A la setmana del llibre. És com que sempre tinc marcada aquesta per comprar-me un llibre de la Mercè Rodoreda.
1: Llavors ja tens pensat que...
3: No, demà miraré.
1: Et deixaràs sorprendre.
3: Sí.
1: Jo recordo que vaig veure la plaça del Diamant l'altre dia quan hi vaig passar.
3: Clar, és que jo... Quanta guerra ja l'he llegit, Jardí vora el mar i...
1: Mira el trencat.
3: El carrer de les Camèlies. Igual no m'he llegit Mira el trencat, segurament demà me'l compri.
1: No vull canviar la secció d'esports per una secció de literatura, però he de dir, Víctor, que per mi Mira el trencat és la millor obra de Mercè Rodoreda.
3: Ja sé quin comprar-me demà.
1: Jo ho deixo aquí. Vinga, ara sí. El Barça femení s'estrena a la Lliga de Campions.
3: Sí, exacte, tot a punt. Pel debut de l'actual campió a la màxima competició continental, la intenció no és una altra que la de sumar els tres primers punts d'aquesta primera fase que s'allargarà durant 6 jornades fins a mitjans del mes de desembre. El primer obstacle per les de Pere Romeu serà enfrontar-se al París Futbol Club, no confondre amb el París Saint-Germain, aquest és el París Futbol Club, a l'estadi Johan Cruyff aquesta nit a les 9. Duel marcat per les baixes blaugranes, Aitana Bonmatí, Laia Alexandri, Vicky López, que s'estarà 2 setmanes de baixa per una lesió muscular, i Quica Nazaret, totes 4 no podran jugar. En el cas de la portuguesa, cau les properes 3 setmanes amb una altra dolència muscular. A la mateixa hora, a partir de les 9 de la nit, Chelsea-Àustria de Viena. I ara mateix hi ha 2 partits en joc, Leuven 0, Roma 0, minut 50, i la golejada de la tarda, Servet 0, Olímpic de Lió 5, és l'altre gran candidat a aixecar el títol, minut 47 de la segona meitat.
1: Va per bon camí. A veure, protagonisme, més coses per un davanter blanquiblau a la concentració de la selecció espanyola.
3: Roberto Fernández, que s'ha passat avui per la sala de premsa de les Roces en la seva primera convocatòria després d'un gran inici de curs amb el conjunt periquito, 6 gols anotats en les primeres 7 jornades. L'atacant de Puente Geni l'ha desvetllat. Què li ha dit Luis de la Fuente?
4: Bueno, pues lo que me dijo Luis básicamente fue que fuera yo, que siga haciendo como he estado haciendo este principio de temporada, ¿no? Que sea yo, que al final lo que me ha traído aquí es cómo he trabajado, que disfrute sobre todo, que aprenda también. Y bueno, al final, como te digo, el grupo espectacular, ya me habían hablado que había un grupo muy bueno, pero ya cuando estás dentro... Son una familia, son los campeones del mundo y la verdad que por ser el grupo que son y por la calidad que tienen, así hemos salido campeones.
3: La selecció espanyola té fins a 7 jugadors del Barça i continua preparant el debut a la Nations League, que es produirà dissabte a Wembley contra Anglaterra, el primer dels 4 partits que afrontarà la selecció espanyola en aquesta doble aturada FIFA. Debutarà demà a la selecció dels Països Baixos amb Xavi Hernández, l'ex del Barça, a la banqueta. S'estrenarà contra un rival d'entitat davant l'Alemanya del també debutant a la seva selecció, Jürgen Klopp. Són declaracions del tècnic agarenc a Televisió Espanyola.
5: Un gran equipo, una gran selección, una de las mejores de Europa y además contra un entrenador, Klopp, que ha sido uno de los mejores de los últimos 15-20 años. Hay mucha conexión entre el fútbol del Barça y el fútbol de Países Bajos. Más allá del resultado, pues que la imagen sea la que nosotros queremos, una imagen de pasión, de deseo, de querer ganar. Ojalá, significaría que estamos clasificados, que España también, les deseo todo lo mejor y bueno, sí, se puede dar, pero de momento a enfocarnos a mañana, a intentar empezar bien y todo lo mejor para España también.
3: Li preguntaran a Xavi per un possible enfrontament contra la selecció espanyola, això seria ja a la finestra del mes de març, en uns hipotètics quarts de final d'aquesta Nations League. Sí, estaria bé. Demà, més partits de la Nations League, Portugal-Gales, Noruega-Dinamarca i Sèrbia-Grècia. I encara una última de futbol, perquè tenim una cita del grup 2 de la primera federació. La Unió Esportiva Sant Andreu jugarà davant el Real Madrid Castilla, Can Dragó, a partir de les 9 de la nit. És el duel de la quarta jornada de Lliga amb els quadribarrats, que de moment ocupen la zona de descens.
1: I acabem en plana poliesportiva, en bàsquet. Demà el Barça s'estrena a l'Eurolliga.
3: I ho farà rebent l'Anadolu Efes turca. El Palau Blaugrana, 8:45 del vespre, és la primera pedra de toc pel conjunt d'Alexander Sekulic, just abans de l'estrena també a la Lliga CB, un cop completada la renovació total de la plantilla. Un dels que s'ha quedat, Darío Brizuela, demana temps.
6: Nosotros sabemos que, pues, como por todo el mundo sabido y se ha dicho mil veces ya, tenemos muchos jugadores nuevos, un entrenador nuevo con ayudantes nuevos, todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso, pero somos un equipo y todos los días, en todos los entrenamientos, estamos dando un pasito más, con nuestros errores, por supuesto, pero no creo que seamos un descalzaperros, en absoluto, todo lo contrario.
3: També demà, de la màxima competició continental, Dubai-Real Madrid a les 6 de la tarda i Baskonia-Olympiacos a la mateixa hora que aquest Barça-Efes a 8:45.
1: Molt bé, doncs aquest és el repàs de la jornada en clau esportiva, però en mitja horeta, a partir de 8:45, més anàlisi de la mà de l'Albert Arranz a la brúixola del Radio Estadio. Víctor, gràcies, molt bona tarda.
3: Que vagi bé, bona tarda.
1: I no marxin, perquè ara fem una petita pausa, però parlarem de tecnologia i parlarem de salut. Com pot el 3D ajudar a tot el que és l'àmbit sanitari, no només per ajudar els pacients, sinó també per la recerca i per la formació. Ara ho abordem. Para hacer la compra
7: bien hay que ir a Carrefour. Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con descuentazos cada día, como el 30% en todos los refrescos de cola, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 24 de septiembre en Carrefour.
8: ¿Qué, qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
9: Vente a la

0: Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es.
2: Ara a la brúixola els proposem el següent titular. Una pròtesi feta exactament per a un pacient. La reproducció d'un tumor que permet als cirurgians assajar una operació abans d'entrar a quiròfan, o fins i tot un nadó imprès en 3D per simular un part complicat. Més que un titular, en són tres, i no és la medicina del futur, és tecnologia que ja existeix i que ara Catalunya vol portar un pas més enllà. L'Hospital Clínic, l'Hospital del Mar i el Consorci de la Zona Franca han decidit ajuntar metges, enginyers i màquines d'impressió 3D en un mateix projecte. La idea és senzilla d'explicar, tot i que no t'han de fer, evidentment, que una necessitat que aparegui en un hospital es pugui convertir en una peça real i feta a mida. En parlarem amb dues peces de la col·laboració que ha fet possible l'aposta per la impressió 3D en l'àmbit mèdic. D'una banda, saludem el Toni Gilabert, és director d'innovació de l'Hospital del Mar. Senyor Gilabert, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda a tothom.
2: I de l'altra banda, saludem a Jorge Fernández, director d'innovació de l'Hospital Clínic de Barcelona. Senyor Fernández, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: A veure, posàvem exemples concrets a la introducció. Expliqueu-nos vosaltres, Toni mateix, per exemple, les aplicacions que permet la impressió 3D i un fet que és difícil d'aconseguir amb una altra tecnologia.
3: Bé, de fet, nosaltres... Les aplicacions, perquè s'entenguin fàcilment, podríem dir, hi ha tres aplicacions. Una, que és l'aplicació assistencial, probablement la més interessant, que consisteix en poder fer models anatòmics, reproduir estructures corporals per poder millorar el que seria les planificacions quirúrgiques a l'hora d'operar a un determinat pacient. Això seria una part molt important. Després també hi ha aspectes lligats a la docència, perquè totes aquestes coses normalment s'han de preparar, es poden fer simulacions, no és la primera vegada que veus un òrgan, el pots assajar fora, per tant, solo pels metges és una poder veure les coses en 3D i tocar-les és un tema que també per planificar i per docència molt bé, i després també en temes de recerca i d'innovació, no? Des del punt de vista tant de poder dissenyar nous elements, provar nous materials, etc. Per tant, aquestes serien les grans aplicacions a gran traç, i després podríem entrar en casos d'ús més específics.
5: Entenc, Jorge, però que no totes les intervencions dels hospitals requeriran d'aquesta tecnologia. Serà per algunes puntuals que pel fet de ser un assaig o perquè se necessita una peça feta a mida, doncs serà interessant implementar aquesta tecnologia.
4: Sí, así es. El valor que tiene la tecnología es que nos permite hacer cosas de forma personalizada y en algunos casos lo que nos permite sobre todo es hacer piezas para una única persona, pero también, como decía Tony, para preparar las cirugías. Preparamos las cirugías y esto a los cirujanos lo que les permite es saber lo que se van a encontrar, se reduce el tiempo quirúrgico en quirófano, se reduce el tiempo de sangrado. O sea, todos son beneficios tanto para los profesionales como para los pacientes.
5: Clar, abans de la introducció parlàvem de pròtesis fetes a mida pels pacients, que entenc que això també és interessant, és a dir, que són peces que neixen d'una impressora però que acaben dins del cos humà. M'agradaria que em parléssiu, Toni, per exemple, de materials i, d'altra banda, de la legalitat de tot plegat o el procés que s'ha de passar perquè una peça doncs, pugui acabar dins del cos d'un pacient.
3: Bé, sí, això, com ara deies, això no és fàcil perquè són productes sanitaris. De fet, per això, aquesta col·laboració entre l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic amb el Consorci de la Zona Franca, amb tota la tecnologia, ens permet afrontar aquest repte amb garanties, però sí que és veritat que nosaltres ara tenim un procés que és que hem de per certificar, que es diu, no?, tant les instal·lacions com la nostra activitat per poder fer producte sanitari d'aquest que comentaves tu ara, que es posa a dins de l'organisme, a dins del pacient o que toca en una operació. Per tant, ara nosaltres tenim un procés que ens donarà uns mesos, que ja estem treballant. Després el Jorge si ho pot explicar amb més detall, però estem parlant de desenes de documents de qualitat, de seguretat, que garanteixen que l'autoritat...

0: competent, no? En aquest cas l'administració ens pugui autoritzar per poder fer aquest tipus d'activitat. Per tant, ara nosaltres estem centrada en activitat més de simulació, més de recerca i sobretot de preparació de pròtesis i per a l'entrenament i per a aquesta planificació quirúrgica sense tocar d'entrada al pacient, fins que en aquests 5 o 6 mesos puguem tenir aquesta certificació i, per tant, aquestes instal·lacions tan tecnològicament avançades que disposem en el Consorci de la Zona Franca les puguem ja també aplicar en aquest tipus de materials.
1: Jorge, com de gran és el canvi de fer aquesta mida exacta del pacient a agafar una pròtesi d'una, podríem dir, talla genèrica?
2: Bueno, es muy distinto, ¿no? Es la diferencia entre comprarte un traje en el Corte Inglés y hacerte la medida, ¿no? O sea, es la pieza que es exactamente para ti, que se ha estudiado para que sea perfecta en tu cuerpo, y esto es lo que permite que a largo plazo las consecuencias sean más positivas para el paciente.
3: Clar, parlàvem d'aquestes pròtesis que ara ens explicava el Toni, que encara queden uns mesos per veure-les dins de pacients. Deia 5-6, per tant, crec que encara és un marge, diguéssim, força a curt termini. Però clar, Jorge, si parlem dels materials, entenc que en el cas dels assajos pels cirurgians doncs s'han de replicar textures que podem trobar en els cossos humans i no estaríem parlant dels plàstics habituals que tenim a les impressores que algú pot tenir a casa o a les copisteries. Estem parlant de materials específics.
2: Correcto. El tipo de materiales que están a disposición de los usos médicos son distintos. Si hubiéramos hablado hace 10 años, pues estaríamos hablando de un único tipo de material. Si hablamos ahora, pues cada vez aparecen nuevos tipos de materiales que se pueden imprimir en este tipo de impresoras, ¿no? Por ejemplo, resina y otros más, y cada vez materiales más sofisticados, como puede ser el titanio, ¿no? Es decir, son nuevos materiales que hace 10 años no teníamos y que seguramente dentro de 5 o 10 años tendremos nuevos materiales que nos permitan nuevas aplicaciones. Y a mí me gusta particularmente hablar de un tipo de material que es el material digital, podría decirlo de alguna forma. Es decir, en algunos casos se puede imprimir las piezas, pero en otros también se pueden visualizar en forma digital. No es necesaria la impresión tridimensional, digamos, en modelo físico, sino simplemente con el 3D modelo digital ayuda a los cirujanos y a los médicos a realizar sus operativas diarias.
3: Uh-huh. I encara és més ràpid, no?, perquè ens saltem aquest pas de la impressió i els materials. Toni, una consulta pel que fa al procés de tot plegat, és a dir, imaginem que un cirurgià requereix d'una peça feta a impressió 3D per assajar, doncs el que dèiem, una intervenció que farà un pacient real. Quin és el procés? Com es demana aquesta peça? Des d'on s'executa l'ordre? I quin és el termini, més o menys, perquè aquesta peça arribi i el cirurgià doncs pugui començar amb els assajos preparatius?
0: Bé, sí, això parteix d'una necessitat d'un cirurgià o d'un metge que necessita algun tipus d'aquests articles o productes, i llavors això a través dels departaments d'innovació el que fem és posar a disposició i de treballar conjuntament el que serien els clínics, els cirurgians, els metges, tot aquest personal, junt amb enginyers biomèdics i també persones d'innovació, que el que fan és estudiar aquest model. Aquí també participen, com deia ara el Jorge, els radiòlegs, perquè tot el tema de la imatge és fonamental per poder fer un 3D. Es necessita aquesta imatge. Ens posem a treballar conjuntament. És a dir, això és un treball multidisciplinar de compartició de talents, enginyers, clínics, experts en imatge, que es posen a treballar per dir, escolta, anem a dissenyar el que a tu ens estàs dient, nosaltres ho interpretem, ho traduïm a uns models matemàtics, més uns models que el que fan és aquesta tridimensionalitat, i t'ho posem sobre la taula, ho anem retocant, fins que és exactament allò que vol el clínic. Això pot tardar des de dies fins a setmanes en funció també de la dificultat que pugui tindre doncs una determinada operació.
1: Una de les coses interessants en què no parleu és que no només parleu de peces per això, dèiem, implementar, utilitzar durant una intervenció, fer assajos per part de cirurgians, sinó que també podeu recrear patologies, òrgans o situacions clíniques perquè els professionals practiquin sense haver-hi

0: de posar un pacient. No sé si això obre també la porta a tot el que és educació i si això pot arribar també a les universitats.
1: Por supuesto, esto es una de las tres utilizaciones que comentaba Tony antes, ¿no? Que es lo que llamamos la formación, la docencia, ¿no? Es decir, hay cosas, hay piezas que hoy en día cuesta mucho tenerlas y las podemos pagar para algunas cosas, pero si somos capaces de hacer recreaciones, simulaciones con materiales más económicos, más baratos, que nos sirve para entrenar tanto a profesionales como a estudiantes, esto tiene su valor. Esto ya está ocurriendo en el Hospital Clínic y en la Universidad de Barcelona. Cada vez más se entrenan así los profesionales y los estudiantes para encontrarse la primera vez que se lo encuentran, que no sea la primera vez.
2: Veiem, marge, per tant, en aquesta tecnologia aplicada al camp de la salut. Ara, per el que comentava la Lola, no? Per introduir-ho en el camp de l'educació, abans el Toni parlava d'aquests 6 mesos on podrem començar a veure pròtesis que es faran a mida pels pacients i que es podran implementar. On està el límit, Toni, d'aquesta tecnologia? Perquè, clar, parlem de coses concretes, entenc que hi ha limitacions per fer algun tipus de teixit, fins i tot òrgans que puguin arribar a funcionar, que això seria increïble. Entenc que encara hem de tocar de peus a terra i no avançar-nos, no?
3: Sí, no, jo crec que ara no és això del que estem parlant. El que estem parlant és bàsicament de modelar amb imatges 3D òrgans o ossos o aquestes coses, no? O cranis o mandíbules, amb això per utilitzar-ho bàsicament en planificació quirúrgica, com dèiem abans, en formació. No, aquest és ara l'element. El que sí que sí, ara quan deies els límits, clar, tots pensem a vegades en el límit tecnològic i fins on pot arribar la tecnologia, la implantació, però el que sí que home, sí que té límit, però que és, jo crec, la gràcia o l'important d'aquest projecte és que sí que podríem dir que té un límit lluny quan estem parlant d'acumular i de posar conjuntament el talent a treballar. És a dir, diferents enginyers biomèdics, diferents clínics de diferents hospitals en un entorn col·laboratiu on després hi pot venir, o és la intenció de que puguin venir altres centres a poder fer tot això. I aquí sí que el límit, no m'atreviria a dir-ho, però podríem dir que es pot créixer molt amb això, perquè estem parlant d'escalabilitat, estem parlant de sostenibilitat, estem parlant de fer servir les coses amb una eficiència màxima, amb aquesta compartició de talent entre enginyeria i coneixement clínic, amb la tecnologia. Bueno, aquí sí que jo crec que tenim realment una gran oportunitat i una gran potencialitat.
0: Mm-hmm. Doncs des d'aquí celebrem aquesta col·laboració, com dèiem, amb l'Hospital Clínic, l'Hospital del Mar i el Consorci de la Zona Franca, que permet aquesta impressió 3D, que com deien, es pot anar directament, ajuda directa als pacients, però també per fer recerca i per la docència. N'hem parlat amb Toni Gilabert, és director d'innovació de l'Hospital del Mar, i amb Jorge Fernández, director d'innovació de l'Hospital Clínic de Barcelona. Moltíssimes gràcies als dos. Bona tarda, èxits.
1: Moltes gràcies
3: a vosaltres.
4: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
5: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
6: Cariño, me han echado del trabajo.
7: Tenemos hoy.
8: Si el sexo funciona, todo funciona. Toma Sexvital. Sexvital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sexvital.
9: La brújula. Cataluña cuan baixen las revoluciones.
0: Passant 9 minuts de les 8 del vespre, ens anem apropant aquest final de brúixola, però encara tenim uns minuts fins a 9:15. Fa uns dies, a la finestra que obrim diàriament per descobrir les claus que ens ajuden a entendre el món, explicàvem la proposta d'aliança de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb el Canadà. Si tirés endavant, el Canadà es convertiria en el primer membre associat de la Unió Europea, una figura que fins ara no ha existit mai. Una unió que sembla que totes dues parts veuen amb bons ulls. El Canadà vol diversificar les seves aliances exteriors i la Unió Europea en podria sortir reforçada en àmbits com la defensa, el comerç o el sector tecnològic.

0: No, lògic. Però fins on pot arribar una aliança com aquesta? Estem davant d'un canvi de l'ordre mundial o d'un acord sense grans efectes geopolítics? Doncs ho volem analitzar amb Ernesto Pascual, és doctor en Ciències Polítiques i Relacions Institucionals. Bona tarda, Ernesto, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Primera vegada que et tenim de tornada en aquesta temporada. A veure, què canviarà entre el Canadà i la Unió Europea, que d'altra banda ja es coneixen des de fa temps?
1: Sí, de fet, tenen una vinculació molt gran i el que ara busquen no és una ampliació de la Unió Europea com a tal, sinó una aliança per reduir dependències dels països que ara mateix no són tan fiables com abans, i estem parlant bàsicament d'Estats Units. En principi, Canadà guanya una via per reduir una dependència dels Estats Units que cada vegada és més difícil, inclús amb atacs territorials, dient que serà el 51è estat dels Estats Units o rient-se dels seus polítics, etc. Algo que no està molt bé. I Europa guanya també un soci diferent en un intent d'una construcció d'una relació més profunda en defensa, energia i tecnologia que ara no li està donant la OTAN, no? De moment, com has dit, és una proposta política perquè no existeix una categoria als tractats europeus que digui membre associat, no?
2: Perquè ho entenguem, quina diferència existeix entre una figura d'aquest tipus, que ho dius, no existeix jurídicament, i un estat membre, efectivament, de la Unió Europea?
1: Bueno, bàsicament un estat membre, entre altres coses, suposo, perquè com t'he dit, això no... o sigui, von der Leyen li ha posat un nom i ara necessitarem veure quina construcció jurídica té, però en un principi el que podem entendre és que mentre un estat membre té dret de votació i representació dins del Parlament Europeu, per exemple, o en el Consell de Ministres, etc., etc., en aquí el que haurem d'entendre és que Canadà començarà a funcionar precisament com un laboratori institucional, no? I t'aclareixo, la Unió Europea, i estic fent política ficció, podria plantejar relacions semblants amb països democràtics que faran que, en teoria, estretar els llaços d'associació estratègica més que integrar-se a dintre, sinó que cada vegada més un membre associat acabarà tenint beneficis sense les obligacions d'un estat membre, entenc, eh? Mira, per apropar-nos, finalment, en el Brexit, el Regne Unit ha deixat de ser membre, no?, i de tenir les obligacions. Sí. I, en canvi, sí que s'ha establert uns estatuts beneficiosos per a les dues parts i crec que aquest serà el camí a seguir per allò que siguin membres associats, per dir-ho així.
2: És veritat que hem sentit els implicats juganers amb la proposta, diguéssim, interessats, que ho veuen amb bons ulls. Ara bé, és una notícia de no fa gaires dies. De moment no hi ha una negociació formal, podríem dir, no hi ha un termini, sinó que és una idea d'aliança que sembla que agrada a les parts, però que encara no té un recorregut clar.
1: Evidentment. És com et dic, és una qüestió de que pot haver-hi beneficis per als dos, no? Perquè, bàsicament, a veure, siguem seriosos en aquest aspecte. Canadà és fantàstica per a Europa. En quin sentit? Energia, urani, níquel, liti, cobalt, tot allò que li falta a Europa, els materials aquests amb els que es fan les tecnologies, els té Canadà. També té defensa, indústria de defensa, un problema que ara la Unió Europea s'està plantejant. Té capacitat tecnològica i, per suposat, una posició geoestratègica clau en l'Àrtic. I pensem-ho, Groenlàndia, Dinamarca, Estats Units, i ara si Canadà vingués a la part europea, la posició de Groenlàndia també queda molt més segura en aquest aspecte, no? Què li ofereix Europa a Canadà? Una cosa que en aquests moments a Canadà li

0: interessava molt, donat el moment que està passat amb els Estats Units, que és la diversificació de mercats i aliances, perquè fins ara el comprador de Canadà és Estats Units, però tal com van les coses, la Unió Europea ja és el segon soci comercial de Canadà i ara es pot convertir en el primer si això tira endavant, no? Fixa-t'hi que el comerç bilateral de béns i serveis ha arribat a 130.000 milions d'euros en 2025, que això podria anar exponencialment en aquest aspecte.
1: Deia que les dues parts implicades s'han mostrat favorables o amb bons ulls a aquesta aliança. D'una banda, von der Leyen, que evidentment és qui impulsa l'acostament, l'aliança, i d'altra banda, el primer ministre de Canadà, Mark Carney, que ja ha dit que avancem, parlem-ne de tot plegat.
2: Clar, és una estratègia de la Unió Europea per blindar-se contra les grans potències, això sens dubte, però Ernesto, creus que pot ser un pas contundent per posicionar-se com una gran potència a l'alçada del que seria la Xina, Rússia o Estats Units?
0: Bueno, com a mínim és... el problema per Europa en aquests moments és que comercialment és molt gran, és una gran potència, però ha subcontratat diverses coses, té subcontratades diverses coses. La principal, la seva pròpia protecció a Estats Units, no? I ara Estats Units diu... heu de pagar més per aquesta protecció. I aleshores, a més, dona bandassos. En aquell moment, potser, per això la Unió Europea es comença a plantejar tenir la seva pròpia força. Això per una part. Per altra, la Xina és un gegant comercial que competeix en la Unió Europea. L'associació en Canadà que permetiria, primer, com t'he dit, tots els minerals i tecnologia i a més, la possibilitat de no dependre del mercat xinès per vendre coses ni tampoc per fabricar-les. En un moment determinat es podrien fabricar dins de Canadà o Europa. A partir d'aquí, clar, l'energia fa competir amb Rússia, de la que tenim una gran dependència. I, com t'he dit, la defensa dels Estats Units. Doncs totes aquestes coses formarien un gran consorci. Home, com a tal, no, perquè ja estem en la OTAN, no? Però si la OTAN arriba a desaparèixer amb la situació que Trump ha anat a posar en un moment determinat, per exemple, en contra de Groenlàndia, pues, sense dubte seria un gran... un gran pas endavant de la Unió Europea per situar-se geoestratègicament molt millor en el món. Això, sense dubte.
1: I això és clau, el que explicava l'Ernesto, doncs intentar eliminar aquestes dependències que ara mateix doncs indubtablement té Europa. Et preguntaré per la reacció de Donald Trump, que sé que les reaccions de Donald Trump a vegades no les hem d'agafar al peu de la lletra, no? I que a vegades són més un espectacle que realment la convicció del president nord-americà. Però és veritat que sí que se l'ha pres amb cara i ulls, aquesta, entenc que amenaça per ell, s'ha empipat i l'ha qualificat d'acte hostil.
0: Totalment, però si has pogut escoltar, o si els oients han pogut escoltar avui el seu discurs a l'Assemblea de Nacions Unides, parlant en aquest cas de Cuba, ha dit que no podien permetre que el seu backyard, el seu jardí, no?, que ells li diuen així, hi hagués un país com a Cuba que ha sigut comunista, que això no ho pot permetre. Pues aquesta mentalitat per una illa com a Cuba, pensis o no pensis, és la que té. No dic que estigui bé, i no dic que sempre hi ha sigut així, però aquesta administració sí que té molt clar que Canadà o Mèxic són part del seu landscape, no? del seu panorama, i per tant l'han de controlar. Clar, s'ho ha pres molt malament, però tu pensa que s'ha rigut i ha insultat el president de Canadà i el primer ministre, el primer ministre de Canadà, en la qual cosa els canadencs, que ja dic, només és un acte públic, és una idea de von der Leyen que ha agradat i tal, però no s'ha concretat en res. Ell està, com sempre fa Trump, marcant una posició negociadora molt alta, no?, en aquest aspecte. Jo no penso que això pugui acabar com va acabar, atenció amb aquestes coses, perquè la Unió Europea també

0: va donar ales, com diria Red Bull, no? Va donar ales a Ucraïna després de la revolució taronja i ens trobem en el que hem trobat, perquè no va parlar amb Rússia i Rússia mai va acceptar el fet o acceptaria el fet de l'entrada d'Ucraïna en aquell moment i no es va negociar. No veig aquest escenari, tampoc veig que això sigui d'un dia per l'altre, però sí que obre una porta a una negociació i, per tant, als Estats Units li sap greu totalment, clar.
1: Ja per acabar, ara que esmentaves a Ucraïna, sé que són dues coses diferents, ho diem, és una figura que no existeix jurídicament, que s'hauria de crear, i no significaria el mateix, segurament, fent política ficció, com deia l'Ernesto, que fos un membre de la Unió Europea. Ara bé, no sé què en pensaran, i et pregunto per aquesta derivada, Ucraïna i els Balcans, de tot plegat, que fa temps que esperen entrar a la Unió Europea, i ara veuen com a mínim es planteja una relació privilegiada amb un país lluny, de fora d'Europa.
0: Val, i amb aquí que hem dit abans, no? Que seria un laboratori institucional, que... i la diferència molt important en aquest aspecte que us he dit, que és que Canadà no es planteja ser un estat membre, i això és una distinció bastant fonamental, eh? Un estat membre de la Unió Europea ha de participar en les institucions. I què fa la Unió Europea? Demanar-li una sèrie de criteris, no? Aquests criteris són els que es negocien abans. Això és una associació estratègica que penso que és integrar-se en alguns àmbits sense participar plenament en les institucions. Pensa, per exemple, a l'euro, no? El que demana la Unió Europea a Ucraïna, per exemple, és el fet de dir: has d'acabar amb la corrupció, tens que ser una democràcia de veritat i tens que tenir uns balanços equilibrats. No ara, perquè ara és la situació. Es va plantejar, i jo crec que vam parlar en aquest programa, es va plantejar quan la Unió Europea va dir que això aniria molt de pressa. I jo vaig dir, això no pot ser, perquè hi ha països que no estan disposats. Una cosa és que no ho diguin obertament, però una altra molt clara és que no estan disposats a que entri qualsevol a qualsevol preu. La Unió Europea ha après d'això, ha après de Grècia, ha après de la pròpia Hongria, etc., de que s'ha de... l'adhesió a la Unió Europea requereix una sèrie de requisits que no es poden saltar.
1: L'última pregunta, Ernesto, que et faig. Clar, no sé si aquesta proposta d'Ursula von der Leyen rau, diguéssim, o es crea en un moment, en un context molt determinat i li interessa per certs motius, o pot crear un precedent per tal de que tingui una eina més la Unió Europea per créixer en certs moments de la seva història. Ho dic perquè ha parlat molt d'aquesta inestabilitat del govern Trump, però bé, al govern Trump de moment li queden 2 anys i no es pot presentar a la reelecció. Llavors, no
0: sé... Això és el que diu la Constitució, veurem quina interpretació fa ell. Perquè,
1: bueno, clar, ell ja ho ha dit que vol.
0: Moltes coses. Clar, i una altra cosa és, veurem què passa en les midterm, si les respectarà o no, perquè el resultat serà desastrós. I ja ho veurem què fa. Hi ha una por real a dintre dels Estats Units al voltant d'aquestes eleccions. Però entenc el que em dius i... crec que vas per al fet de dir que és una vulnerabilitat o no, o una adaptació. Sí. Vale, pues Europa lo que no està buscant a Canadà per expandir-se a nivell de dir som una superpotència, no? El que busca és un associat perquè ha descobert el preu de dependre massa d'un soci que era fiable fins ara i que ara s'ha convertit en un soci no fiable. I sempre dic de l'administració, no dic dels Estats Units, dic de l'administració. És aquesta administració, l'administració Trump, la que no és pas fiable, no? I en aquest cas, per mi, la debilitat seria continuar depenent dels mateixos proveïdors, i entre cometes, sabent que ens poden collar en un moment determinat i utilitzar aquesta dependència contra nosaltres, com ha fet Trump, dient claríssimament que si no pagues no et protegiré, o si no li fas seguidisme de la seva política, doncs t'enfrontes a petits o grans contubernis i malestrugances que de cop i volta cauen sobre el país, no? Com una... un moviment migratori de 80.000 persones.
2: Doncs amb aquesta última resposta jo crec que ha fet una gran reflexió al voltant del per què, i parlava de la dependència, d'aquesta

0: la proposta d'aliança de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb el Canadà. Com sempre, Ernesto Pascual, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
2: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
3: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
4: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.
0: Vinga, doncs, tanquem aquesta brúixola de dimecres amb festa. Abans de marxar de dia festiu, tindrem per això recopilació d'alguns dels millors moments de la temporada de 7 a 8 del vespre. Ara mateix, qui també està de festa és la capital catalana, amb el toc d'inici, ball de gegants i bèsties que estan marcant la inauguració de la Mercè, després del pregó que s'ha fet a la Saló del Consell de Cent. I, precisament, encaminats cap a la Mercè, el que volem fer és presentar-los la cançó del dia d'avui. Joan, a quina cançó dediquem el dia d'avui?
5: Doncs ara ho deies, comença la Mercè, les festes de la Mercè arriben a la capital catalana i la música, ja saben, que és molt protagonista. Gaudirem de molts concerts aquests 5 dies de festivitat i avui, a 11:45 de la nit, al Teatre Grec, actua Luisa Sobral, germana de Salvador Sobral, sí, guanyador del Festival d'Eurovisió l'any 2017, amb aquesta cançó que sentim ara mateix. Si un dia...

0: Molts diran, home, mala llet posar una cançó del germà quan estem dient que qui actua el grec és la Luisa Sobral, no
1: sí,
0: el Salvador. Doncs bé, la posem perquè poca gent potser sap que és de la Luisa. La va composar ella i, de fet, tal com ens explicava el nostre company Robert Calvo fa uns minuts, durant el Festival d'Eurovisió, Salvador Sobral no va poder assistir a algunes proves de so i alguns assajos previs al festival degut al procés mèdic que estava passant en aquell moment. I va ser la germana, compositora d'aquesta cançó, qui va encarregar-se de cantar en aquestes proves de so. Per això tanquem el programa amb Amar pels Dois, de Luisa Sobral. Sentir paixão não
1: quiser sofrer. Doncs d'aquesta manera tanquem aquest dimecres de brúixola, cedim ara el relleu a la brúixola del Radio Estadi i l'Albert Arranz. Que tinguin molt bona mercè, precaució a les carreteres i tornem divendres amb tota l'actualitat.

0: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: I amb la realització musical del meu amic Vicenç Armero, temazo rere temazo, passen 5 minuts del punt horari de 9:15, hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat

0: futbolera de la jornada, que en clau Barça ens deixa l'estrena de la Women's Champions League per les blaugranes, per les campiones. Víctor Llucià, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Doncs sí, tot a punt pel debut de l'actual campió de la màxima competició continental. Ja es comença a omplir la graderia de l'estadi Johan Cruyff. La intenció no és una altra que la de sumar els tres primers punts d'aquesta primera fase, que s'allargarà durant 6 jornades fins a mitjans del mes de desembre. A llarg termini, el repte és repetir final, plantar-se al partit pel títol del mes de maig del 2027 a l'Estadi Nacional de Varsovia. El primer obstacle per les de Pere Romeu serà enfrontar-se al París Futbol Club a partir de les 9 de la nit. Alineació completament confirmada per part de l'entrenador blaugrana Pere Romeu, que forma amb Catacolla en porteria, Sidney, Irene Paredes, Martina Fernández i Esme Bruts en defensa, al mig del camp Patri Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, i al davant hi seran Graham en una banda, Nicoli a l'altra banda, i al davant, en punta d'atac, la golejadora, la polonesa Eva Peyor. Duel marcat per les baixes blaugranes, perquè ni Aitana Bonmatí, ni Laia Alexandri, ni Vicky López, que avui hem sabut que s'estarà 2 setmanes de baixa per una lesió muscular, ni tampoc Kika Nazaret, la portuguesa, estarà a cau les properes 3 setmanes per una dolència al recte anterior. Doncs aquestes 4 baixes acumula el Barça. A partir de les 9 de la nit també, a la mateixa hora que aquest Barça-París, començarà el Chelsea-Àustria de Viena. De la resta de partits que s'han jugat de la Champions, golejada escandalosa de l'Olímpic de Lió.
0: Quants?
1: Espectacular, eh? 0-8.
0: Hola!
1: 0-8 contra el Servet, l'equip suís. Estic mirant i no ha marcat Salma Parayuelo. No ha marcat, ha assistit, però no ha marcat Salma Parayuelo, l'ex del Barça. D'altra banda, Leuven 0, Roma 0, al minut 97 de partit. Començarien amb un empat a Leuven i Roma. No abandono encara el femení perquè la selecció espanyola sub-20 s'acaba de plantar a la final del Mundial de Polònia. Les jugadores de David Aznar, amb 3 culers a l'11 titular, amb Carla Julià, Aisha Camara i Noa Jiménez, a més 3 en presència ja al primer equip del Barça, s'han desfet d'Itàlia per 0-2. El seu rival a la final serà Corea del Nord, que ha eliminat a les semifinals la selecció de Colòmbia, amb un triomf també incontestable per 3-0. Per tant,
0: recomanació a les coreanes: si ens guanyen la final, que no es facin un selfie amb les nostres jugadores.
1: No?
0: No. Ara em diràs, estàs de conya. No, estic en sèrio. Jocs Olímpics de París, tenis de mes, de taula, Xina, Corea del Sud i Corea del Nord, entrega de medalles. Quan acaben, la parella coreana es fa un selfie amb els seus rivals, on surten la Xina, els xinos i la Xina, i el Corea del Sud i la Coreana del Sud. En tornar, del 15 d'agost al 15 de setembre van ser sotmesos, la parella, per separat, a un proceso de limpieza que duraria un mes, destinat a erradicar qualsevol influència de la cultura no socialista, segons va informar el Daily North Korean. Aquest procés, supervisat pel Ministeri d'Esports de Corea del Nord, inclou una avaluació ideològica en 3 etapes per assegurar que els esportistes s'alineen amb els valors marcats per l'estat que presideix, dirigeix i regna i fa el que li dona la gana, el Kim Jong-un.
1: O sigui, bueno, jo crec que ho sabran, cuidadín. potser ho sabran.
0: Si no ho saben, li recordem.
1: Jugaran la final aquest cap de setmana dues seleccions que ja són campiones del món, eh? Espanya ho va aconseguir el 2022, abans ho havia aconseguit Corea del Nord. Per tant, pel Mundial sub-20 aquest cap de setmana, Espanya-Corea del Nord a la final. Més qüestions dels internacionals del primer equip masculí del Barça. Avui s'han entrenat tots amb normalitat a les Roces per continuar preparant el partit de dissabte contra Anglaterra a Wembley, primera jornada de la Nations League. També hi ha hagut enrenou avui, sonat a la Federació Espanyola de Futbol, perquè s'ha vist obligada a frenar la venda d'entrades de l'Espanya-Anglaterra del mes de novembre al Metropolitano, després de rebre un atac informàtic, un ciberatac.
0: Hackers!
1: Sí, sí, per evitar nous problemes, la federació ha recordat que cada aficionat només podria adquirir un màxim de 6 entrades. La venda ja havia començat ahir dimarts, amb un període preferent reservat als socis de l'Atlético de Madrid, que podien comprar fins a 4 localitats. I encara dels internacionals, el seleccionador francès Zinedine Zidane ha designat els 4 capitans de la selecció, 2 cops campiona del món. França, segons ha desvetllat l'equip, sense novetats en l'elecció

del primer capità, Kylian Mbappé, aquí no hi ha, no hi ha notícia. Però a més de Kylian, de Dembélé i de Rabiot, que són el segon i el tercer capità, Jules Koundé s'ha afegit a la nòmina de líders, va ser titular indiscutible

0: que és una imatge mítica que pugen aquestes escales i tal, doncs Zidane ha prohibit aquesta imatge.
1: Hi ha coses que no entenc.
0: Ha prohibit aquesta imatge, què et sembla?
1: Ja em diràs tu quin mal farà. Que...
0: Si a més era com graciós que tothom estava esperant el vídeo de...
1: A la NBA hi ha un altre equip esports americans, arriben vestits de Spiderman i de Darth Vader i no sé què.
0: Però sempre era, a veure com va Conte, a veure com va Dembélé Doué. Pues ara ens hem quedat sense veure-ho.
1: Prohibir.
0: Jo no sé si ho penjaran ells mateixos, els jugadors o què. En principi no té pinta. T'acabo dient que dels que s'han quedat a les ordres de Hansi Flick a la ciutat esportiva Joan Gamper, avui sessió conjunta amb el Barça Atlètic de Juliano Belletti. Recordo, Chesney, Alejandro Valde, Gerard Martín, Gavi, Brian Fariñas i Gabriel Jesús. Encara s'han d'entrenar demà i divendres i després ja gaudiran tots ells de 9 dies de descans.
2: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
3: Pates la piara, más buenos que el pan.
4: Firmar una hipoteca suena así. Terminar de pagarle y cambiarse a Línea Directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
1: I demaneu de debò disculpes al Paco Cabezas, cap d'esports del Periódico de Catalunya. Hola, Paco, perdón, por l'espera.
2: Nada, bona nit, què tal?
1: I el Rafa Jiménez Baco, Vaca, revista parenca, perdó. Hola, Rafa. No, és el Rafa? Se'ns ha caigut el Rafa. Vale, ara l'aixequem, ara l'aixequem. Què tal tu dia, Paco?
2: Bien, bien, mira, precisamente me coges que estaba a punto de ver el Barça PC, el Barça París PC de la Champions femenina. Tengo aquí, lo estoy mirando de reojillo con una pantalla que tengo en la mesa. O sea que estoy el día es largo.
1: Yo tengo puesto el Uni Girona Cádiz La Seu, pero claro, cada uno tira para lo suyo, ¿no? Eso es lo que tú para el fútbol, yo para el básquet, día en cambio el mío un poquito agridulce, te tengo que reconocer,
2: ¿eh? A ver.
1: Sí, la parte agria porque me cae súper, súper bien. Antes, Rafa Jiménez Vaca, Panenka, hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: I perdona l'espera i els errors tecnològics, noi, què li farem? Això és el que té el segle XXI.
3: No passa res.
1: Dic que el dia meu és una mica agradolç, perquè a mi em cau molt bé Aubameyang, que mai m'ha recordat el nom de pila com és. Pierre-Emerick, no?
2: Pierre-Emerick
1: Aubameyang, correcte. Lesió de menisc del genoll dret. Passa demà pel quiròfan, 2 mesos de baixa, després de fer 5 gols, 2 assistències, jugant 80 minuts en 7 partits amb 37 tacos, Rafa.
3: Doncs sí, mira, m'acabo d'enterar, no ho sabia. La veritat és que és una llàstima, perquè estava sent una de les sensacions de la temporada. La veritat és que

0: I n'he vist unes quantes, eh? Hi ha gent que diu que no, eh? Però no sé, Rafa, si estàs amb mi o no. El de Van Basten a de Saef, Pepe a Sevilla, per mi és extraordinari, extraordinari.
1: L'Eurocopa del 88, no?
0: Sí.
1: Sí, espectacular. No, el millor entre els 10 millors.
0: De les Eurocopes, parlo, totalment. Perquè després sí, hi ha, bueno, el de Maradona i el de Messi a la selecció anglesa i al Getafe, per mi el de Zidane al Bayer Leverkusen a la final de la Champions és estratosfèric i extraordinari, les dues ex, una és a Mesa. Però aquell el tinc gravat a foc, eh? Probablement perquè el vaig veure en directe, no a l'estadi, per la tele, però em va tocar. Per cert, parlant d'endevinar com anirà la cosa, hem parlat del Xavi, hem parlat del Javi Aguirre, i el Barça femení, que a les 9 de la nit començava fa 2 minuts la seva defensa del títol de campiones de la Champions League, Paco, sin Alexia Putellas, sin Mapi León, sin Nona Batlle y sin Salma Parayuelo, y no hablo de las bajas de ahora, que ya nos las ha recordado Víctor Lluciá, Aitana, etcétera, etcétera, sino el relevo que se ha producido con la marcha de estas cuatro titanas de los éxitos del Barça femenino en los últimos años.
2: Pero todavía con Patrick Guijarro, todavía con Eva Payor, todavía con Irene Paredes. Yo creo que es un equipo que todavía tiene miembros suficientes para seguir ganando. Vicky López, Claudia Pina, realmente es un equipazo. Pero sí que va a tener que tener cuidado con la pujancia de los equipos ingleses, sobre todo, que están invirtiendo muchísimo dinero para que en algún momento pues puedan dar el gran golpe en la Champions. Pero bueno, recordar que Alexia Putellas, que se va a Londres, no juega hasta Champions. Es decir, que todavía ese trayecto no es tan corto, hacen falta años. Yo todavía veo a este Barça de Pere Romeu con calidad suficiente para seguir ganando, la verdad.
0: ¿Y tú, Rafa?
1: Sí, jo vaig una mica a la mateixa línia que el Paco, que jo crec que és veritat que ja ha marxat jugadores, però queda una molt bona base. Les jugadores que estan pujant del planter també estan demostrant que poden tenir minuts, i això també els dona doncs, la possibilitat de tenir més protagonisme a l'equip. També s'està fitxant jugadores, després s'ha fet el fitxatge de la jugadora brasilera, que ha sigut el fitxatge més car de la història de la secció, no? De l'equip femení. Per tant, també s'està captant talent jove de fora del que és Espanya, no? Per tant, s'està fent una bona feina de scouting, perquè, òbviament, el Barça, tot i haver-se convertit en el gran referent del futbol femení a nivell continental, no paga els salaris que poden pagar altres equips que tenen aquesta necessitat o volen créixer i apropar-se a nivell competitiu amb el Barça, no? Per tant, el Barça ja ha fet aquest camí, aquest recorregut, encara té jugadores molt importants, referents del seu equip i de les diferents seleccions que representen, i per tant, ara mateix jo tampoc veig un rival directe que pugui dir que és molt, molt superior al Barça, òbviament. Tots els equips volen guanyar el Barça perquè és el rival a batre, però jo crec que també encara té recorregut, i amb la feina que s'està fent jo crec que serà un equip que sempre serà competitiu. Per tant, no pots guanyar sempre la Champions, però és un equip que sempre, jo crec que sempre serà dels aspirants. I potser el problema que té més gran és que no té rival a la Lliga espanyola, no? I això pues, que, no, també fa que moltes jugadores a millor no volen aquest avorriment que els suposa jugar setmana a setmana amb rivals que no tenen el nivell fa que puguin perdre aquesta motivació, no? I per tant, jo crec que també aquí, al marge del Saldi, també ha estat una de les motivacions, no? Que una jugadora s'hagi marxat.
0: Què pot fer Javier Aguirre amb el nou València? Què pot fer Xavi Hernández amb la selecció orange dels Països Baixos? Què pot fer defensant el títol de campió de la Champions l'equip del Futbol Club Barcelona? I què pot fer mi equipo, el tuyo también seguro, y no sé si el de Rafa, creo que sí, a la selecció espanyola amb 2 estrelles en la nova edició de la Nations League, Paco, en Wembley, para empezar el sábado.
2: Antes de decirte que hemos sido un poco gafes, ¿eh? Por acabar de marcar el París al Barça.
0: Ah, vaya.
2: Y
0: se me ha ido justo Llucia por agua. Ahora seguro que va a entrar y le diré, ya te lo ha avanzado Paco, te lo ha pisado.
2: 0-1. Pues a ver, la selección española yo creo que después del grandísimo rendimiento que ofreció en el pasado Mundial, continúa teniendo la misma base, está asegurado al seleccionador. Yo creo que no debería cambiar nada. Tiene muy poquitas cosas que cambiar. Lo hemos visto en la última convocatoria, que ha saltado Borja Iglesias, ha entrado Roberto, pero van a ser pequeños detalles. Y lo bueno que tiene esta selección es que es muy joven y sus grandes futbolistas tienen todavía un larguísimo recorrido todavía por jugar. Es decir, yo creo que las expectativas de cara a la próxima Eurocopa todavía deberían seguir siendo buenas, e incluso para el Mundial de 2030 en España, Marruecos y Portugal.
0: Vagi per davant, Rafa, que a mi el títol aquest de la Nations, que hem jugat una final i hem guanyat una altra, si no em falla la memòria, me pone cero, que dirien popularment, eh? O sea, cero, però cero, cero. Jo sóc conscient de que això és una manipulació de la UEFA per treure calés i que l'únic que han fet és convertir amistosos en partits oficials, eh? Esto ni tiene tradició, ni tiene història, ni té res de res. Però bueno, s'ha de jugar, noi. Rafa, què esperes tu de la selecció de Luis de la Fuente post-mundial?
1: Doncs el mateix, no? Mantenir la línia, mantenir la base dels jugadors. Jo, de fet, crec que encara podem aspirar a veure la millor versió de jugadors que van estar bastant grisos al Mundial, com va ser Lamine i Nico Williams, no? Que van arribar molt justos físicament i, per tant, si ja amb aquests problemes físics de les dues estrelles que van veure a l'Eurocopa, que van ser una mica la erupció dels dos i la revelació, el fet de que tot i no tenir aquests dos jugadors en el seu millor moment de forma, a Espanya acabés guanyant el Mundial anant de menys a més, doncs amb aquesta base i amb aquesta joventut que té l'equip, doncs, òbviament, s'ha de mantenir aquest nivell. És cert que la Nations League, doncs, és un trofeu totalment artificial, però, bueno, no deixa de ser, doncs, partits que tenen aquest punt més interessant que si fos només un amistós, no? I el fet de jugar contra rivals de certa júndia, no?, de qualitat, doncs, el fet de que Espanya jugui el primer partit amb la samarreta de les dues estrelles a Wembley, doncs li dona un empaque especial, no? I fa goig, no?, veure un partit així. Per tant, totalment d'acord que la competició no té cap prestigi, però bueno, tampoc cal oblidar que l'arrencada aquesta del cicle triomfal d'Espanya va començar amb el Nations League, no?
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: també
0: sí, però
1: va servir com a espoló de dir, mira, hem guanyat una final per penals...
0: Però que, vamos, jo no celebro però, res guanyant una Nations i em vaig tornar boig celebrant el Mundial, no sé si... Literalment boig, vull dir que... No sé...
1: Res a veure, res a veure.
0: Res a veure, vamos. Em sembla el xupito que deia el Javier Aguirre, eh? Pues sí, això. I en canvi el Mundial, sí, pues és un vaso de tubo con hielo i con calma. Vull dir, i un Chivas 18 anys. En fin. Por cierto, la meritocràcia continua vigente con Luis de la Fuente, Paco. Roberto Fernández. Nunca es fácil con la presión que hay en otros equipos mediática, nunca es fácil que a un equipo como el Español, el Depor, se le convoque jugadores, el Osasuna, se le convoque jugadores, y no lo ha dudado, está en forma, vienes Paco, se nos ha tornado a caure. Rafa, et paso la pregunta.
1: Doncs sí, la veritat és que diu molt del seleccionador, no? Que no es casa amb ningú, és a dir, ell té la seva base, té els seus jugadors fetitxe, però sempre hi ha aquest ball de 4 o 5 jugadors que poden dependre una mica del rendiment que estiguin tenint, i per tant havia sonat també la possibilitat de que convoqués a Espí, perquè al final crec que va amb la sub-21, per tant, és una forma de premiar tothom, no? Espí té una carrera molt llarga per davant i, per tant, tindrà moltes oportunitats i tampoc és un jugador que estigui sent titular al Real Madrid, tot i que aquestes irrupcions que ha tingut, no?, han estat bastant espectaculars, però Roberto, òbviament, està demostrant la seva qualitat, està jugant, està marcant gols i a sobre li pujarà la clàusula, no? Si juga alguns
0: Sí.
1: minuts, sembla que de 25 a 30. Ja podran treure
0: Correcte.
1: aquesta espineta de Joan Garcia, no? I ja, la petita compensació aquesta de Luis de la Fuente, que té tot controlat, ja ha dit, mira, així ja farem... I així quan vagi a Cornellà no... no en tindrem tanta ràbia, no? Però
0: Clar.
1: sí, la veritat és que s'ho mereix, la veritat és que està fent una bona temporada.
0: Lo que pasa es que no todo el mundo premia a los merecimientos y a mí me satisface especialmente que sea el seleccionador nacional de esta guisa, Paco Cabezas.
3: Sí, pero Luis de la Fuente, yo incluso lo recuerdo cuando estaba en la selección sub-21, que lo seguí bastante cuando gané en el europeo, siempre ha sido un seleccionador que tiene mucho peso la meritocracia. Es decir, que suele premiar a los futbolistas que están rindiendo. Y lo hemos visto con esa selección. ¿Alguien se podía imaginar, qué sé yo, hace un año y medio, que Oyarzabal iba a ser el nuevo titular de la selección española campeona del mundo? Era difícil de imaginar. Y yo creo que hay muchos futbolistas que han rendido de maravilla con De La Fuente precisamente por eso. Confían muchísimo en él porque saben que van a premiar a los futbolistas que rinden. Y además yo creo que es un entrenador que tampoco se casa con nadie. Que sí que es verdad que es un tipo agradable, que siempre tiene buenas palabras para todo el mundo, pero que cuando tiene que tomar decisiones difíciles, las toma. En el último Mundial no le tembló el pulso cuando tuvo que sentar a Pedri a mitad del Mundial y le salió de fábula. Simplemente vio que no estaba al nivel que el resto de sus compañeros, hizo el cambio y ya está. Es decir, yo creo que eso es uno de los grandes valores que tiene esta selección, sobre todo.
0: Y que luego aplica el sentido común, Paco, en la línea que dices. Por ejemplo, partido uno de contra Cabo Verde, partido uno del Mundial, él mete a Gavi, se da cuenta de que se ha equivocado porque ese no era un partido para tener superioridad al centro del campo y con un jugador como Gavi, y en el segundo Gavi ya no juega.
3: Ya está, y no
0: por
3: pasa nada.
0: Por ejemplo, la última que comentábamos la tertulia del lunes con Alfredo Martínez y Roger Torello de Mundo Deportivo. Pedro Porro se lesiona, no pasa nada. Viene el del sub-21, Iván Fresneda, del Sporting de Portugal, y no pasa nada.
3: Sí, no, es tal cual y premia a los futbolistas que se lo están mereciendo. Y además, es que no se deja llevar tampoco por la vorágine mediática ni por las presiones. El caso de Pedri lo hubiera podido granjear muchísimas críticas si a la selección le hubiera ido mal. Pero es un tipo que yo creo que es valiente sobre todo y va con sus ideas hasta el final, vaya bien o vaya mal. Por suerte ahora le ha ido todo bien. Después del primer partido contra Cabo Verde, el famoso día que saca de titular a Gavi, hubo muchísimas críticas, muchísimas. Pero no solo contra Gavi, que al final fue el que se quedó en el banquillo, sino también contra Rodri. Y no hace falta que os diga cómo acabó Rodri ese Mundial, siendo el mejor futbolista, el MVP. Es decir, que es un entrenador justo y sobre todo que es muy terco con sus ideas y va con ellas hasta el final y yo creo que eso es de agradecer.
0: A mí el que m'agradaria, Rafa, és que nosaltres, que som generalment els que encausem la... M'acabo d'inventar igual una paraula en català. Els que traslladem la crítica a través dels nostres mitjans, que és crítica que també moltes vegades es produeix en el carrer, fos una mica més... piadosa no ho sé, perquè el que vull dir és que aquest home ens ha demostrat que mereix crèdit. És com tornar-se boig ara perquè Hansi Flick perdi 3 partits. No sé si m'estic explicant. Hansi Flick ha demostrat durant 3 temporades que és un entrenador extraordinari, que és un tio de sentit comú, que és un tio amb mà esquerra, però també amb mà ferma, i el mateix val per Luis de la Fuente. I és a dir, després, si es produeix una ensopegada, que m'ho invento, que caus 4-0 a Wembley davant d'Anglaterra, que la gent no es torni boja, no?
1: Sí, hi ha poca paciència al món del futbol i hi ha 40 milions d'entrenadors i tothom sap i tothom opina i les xarxes socials també fan molt de mal perquè tothom es creu amb la llibertat de poder dir, de criticar, bueno, això ja... És la situació que han de viure els professionals del món del futbol i altres esports també, no? Però estem parlant del futbol. Per tant, jo crec que en aquest sentit a Luis de la Fuente doncs, ha demostrat que és igual. Ell té el seu camí traçat i va amb les seves idees i, òbviament, els resultats l'estan acompanyant, no? Una Eurocopa i un Mundial. Això són paraules majors, no? I de fet també, jo crec que també va demostrar molta, molta personalitat quan va, quan finalment va presentar una llista sense cap jugador del Real Madrid. Mm. Perquè la pressió que hi havia per Carvajal, per Hausen, per... ell va veure que no eren jugadors que estiguessin a un bon nivell i que potser podien provocar més problemes que portar beneficis a l'equip i no va tenir cap problema. I bueno, i ell va a morar amb les seves idees i si arriba un moment que li surten malament les coses, doncs, bueno, pues si s'ha de marxar a casa, doncs marxarà i ja està. Però bueno, els resultats estan allà, la forma de portar, aquesta educació que demostra quan parla, com tracta els mitjans, com tracta els jugadors. Per tant, bueno, òbviament, s'ha guanyat a pols aquesta renovació fins al 2032, perquè jo crec que el sostre encara no ha arribat al sostre d'aquest equip i, per tant,
0: tant de bo.
1: Ja aquella selecció mítica va aconseguir aquest cicle de dues Eurocopes i un Mundial, i per què no podem somiar en aconseguir una altra vegada i fins i tot arribar amb bones funcions al Mundial, que es juga més a casa, no?
0: No sé si, no sé si,
1: tot el crèdit.
0: No sé si somien Tebas amb Florentino o Florentino amb Tebas. Igual sí, eh? Avui, capítol 350.022. La resposta... tercera, crec, en aquesta crisi, de Javier Tebas al Real Madrid amb els seus comunicats. Seríamos imbéciles si no reaccionáramos a las acusaciones del Real Madrid.
4: Yo entiendo la crítica, que el árbitro se haya podido equivocar en la tarjeta al Karim Lee. Bueno, puedo entenderlo, pero no puedo entender que digan que la competición está adulterada, ¿no? Yo no sé qué imágenes ven algunos, te ven de verlas con unas gafas diferentes que las que vemos los demás. El de Carrilli sí que fue un error, pero no tan flagrante como se dice. También el juego se puso muy rápido, ¿eh? No sé si dio tiempo a reaccionar o no a la gente del VAR, ¿no? Pero bueno, lo que dio, no puede enfadarse, como le pasa a muchos clubes, que el otro día se quejaba un club también de que no estaba contento con el arbitraje, no sé si era en Coruña. Pero no, ninguno se le ocurre decir que la liga está ya mañada, que hemos dado unas instrucciones a su órgano oficial, Madrid Televisión, que ya los árbitros no les falta que salgan con un revólver, no sé qué fue lo que dijeron. Bueno, es que, bueno, si eso os parece normal y que nosotros, el presidente de la liga, tenga que estar callado, pues desde luego seríamos imbéciles si no reaccionásemos. Y yo en esa línea de la imbecilidad todavía no estoy.
0: Hay dos cosas, Paco, que estos días me dan mucha pereza. Una, el cruce de declaraciones entre la Casa Blanca, y no hablo de Trump, y Javier Tebas, y dos, lo del Balón de Oro. Vamos con este primero. Sí, mucha pereza. ¿Qué te parece este pulso, Florentino Tebas?
3: ¿Cómo tiene que estar la película para que Javier Tebas ahora parezca el bueno?
0: Sí.
3: La verdad es que es muy surrealista, pero a la vez peligroso. Hace un par de años, cuando el Barça juega en la Cartuja la final de Copa del Rey contra el Real Madrid, no sé si os acordáis que el Madrid no quiso ir a las ruedas de prensa previas al partido, que amagó con no presentarse. Pues desde aquel día tengo la sensación de que cada vez estamos más cerca de que el Real Madrid no se presente un partido de Liga.
0: ¡Hola!
3: Puede sonar a salvajada, pero yo creo que el mandato de Florentino ya está tan viciado con este tema que yo creo que ya prácticamente les da todo igual, ya sea por los mensajes de Real Madrid Televisión, ya sea por este tipo de comunicados. Y además es que creo que están plenamente convencidos de que tienen a todos los poderes fácticos de la competición en contra suya. Y Florentino está en ese punto, y además después de haber ganado las elecciones, que yo creo que podría hacer una cosa así. O sea que a mí me da bastante respeto esta guerra, porque se puede enturbiar muchísimo más y pasar de las palabras gruesas a cosas que realmente dañen la competición de mala manera.
0: Estaba recordando, ahora que decías de no presentarse, que el que sí no se presentó fue el Barça en un partido de Copa, en el año 2000, sí. El 24 de abril del 2000, un partido de vuelta a semifinales contra el Atlético de Madrid, aduciendo falta de jugadores. ¿Te recordas tú de això, Rafa, o no?
1: Sí.
0: Van ser indultats després, eh?
1: Sí, contra el Atlético de Madrid, ¿no? Era un partido de Copa.
0: Sí. No estaven disponibles ni Figo, ni Rivaldo, ni Lindmanen, ni Kluivert, i tan sols 10 jugadors de camp podien jugar al partit, segons veig a la primera hemeroteca que he trobat, que és la de la Razón. Doncs sí, sí. Com veus tu aquest pols?
1: Home, jo crec que és una guerra d'egos, no? De demostrar qui té més poder. La veritat és que Florentino ha estat un home molt poderós i jo crec que cada vegada tot està en clara decadència, no? El seu poder i la seva capacitat de tenir un raonament mínimament lògic, no? Ja ho vam veure abans de la campanya electoral, aquella roda de premsa esperpèntica, i com està portant la deriva del club en els últims anys, no? I el fet de fitxar a Mourinho és com agafar el piròman i posar-lo a apagar un foc, no? Per tant, encara és més llenya el foc. I no sé si és que la gent que a l'entorn de Florentino, no sé què, bueno, o l'edat mateixa, no? Que a vegades algú es fa gran i veu conspiracions i veu que tothom està en contra seva i tothom, tot està malament, tot és... Bueno, jo crec que és un problema de la personalitat d'aquest senyor que està portant a la voràgine al club, i a l'altre costat doncs, està un senyor que també li hem de donar de menjar part, no? Perquè com a president de la Lliga, doncs, la veritat és que a vegades deixa bastant que desitjar. És un, no sé, a mi em recorda moltes vegades a Trump, no? És un senyor que té una verborrea molt fàcil i que en seguida entra tot als merders i que utilitza Twitter per parlar com si fos un aficionat. Bueno, no sé, no té... Tampoc té molt clar la seva, quina institució representa i quin és el càrrec que té, no? Per tant, és una situació, òbviament, que mentre estiguin els dos a la situació que estan... O sigui, mentre un sigui president del Madrid i l'altre sigui president de la Lliga, és una guerra que està actualment és irreconciliable, és a dir, que no hi ha la solució ni es posaran d'acord, i per tant, jo el que tinc la sensació és que estem, encara que Florentino hagi guanyat aquestes eleccions, que estem ja en la recta final del seu mandat, perquè aquesta situació tampoc... Jo crec que l'afició mateixa del Real Madrid ja comença a estar bastant cansada, no? d'aquesta banca d'autocrítica amb el que és l'equip i els jugadors, i a veure enemics per tot arreu, no?
0: Ja.
1: Per tant,
0: yo de lo que estoy cansado, Paco, es de la autoproclamación como ganador de Balón de Oro. Esta nueva moda que tiene nacimiento, y confío, espero y deseo que fin, aunque me temo que igual no es así, en este 2026. Entre Mbappé y Lamine, no merezco yo, lo merezco yo, lo merezco yo. De verdad, tengo unas ganas de que gane Harry Kane que no te lo puedes ni imaginar. Oye, no ha abierto la boca, tú. Una cosa tremenda.
3: La verdad es que es bastante, bastante cansino. Yo son unos premios que siempre he considerado que no deberían tener la relevancia que tienen. Más que nada porque el fútbol es un deporte de equipo y no conozco ningún Balón de Oro que haya ganado los partidos él solo. Pero además yo creo que hemos subido el nivel de proclamación del ego, y por todas las partes, ¿eh?
0: Sí, sí.
3: Esa campaña de publicidad que se ha montado por parte del entorno de Mbappé y por parte del entorno de Lamine Yamal para intentar apurar como sea antes de que se cierren las votaciones del próximo lunes algún voto. La verdad es que me está pareciendo un poco... Tiene un punto cutre, porque al final yo no creo que haga cambiar el voto a ningún periodista, o quiero pensar que eso no va a ser así. Y además, es que yo diría que no lo va a ganar ni uno ni otro. Y
0: no.
3: Creo que el premio será para Harry Kane, creo. ¿Tú no lo crees?
0: Yo lo he dicho a voleo. No, yo querría que lo ganara Rodri. Yo querría que lo ganara Rodri o Pau Cubarsí. Fíjate lo que te digo. De verdad, lo pienso, ¿eh? Y lo creo y lo deseo. Pero vista el autobombo de Mbappé y de Lamine, si tiene más posibilidades Kane, que lo gane Kane.
3: Yo tiro un poco de lógica. Si atendemos un poco a los criterios de elección, donde se premia el rendimiento individual, los títulos que haya ganado los equipos o las selecciones, el juego limpio, que Harry Kane es un tipo intachable, yo creo que Harry Kane ahí tiene mucho que ganar. A Lamine posiblemente le penalice su mundial, más allá de que lo ganara, pero no fue el futbolista que más destacó. De hecho, el MVP es para Rodri, y a Mbappé le condiciona muchísimo la pésima temporada del Real Madrid, y él solo tiene la bandera de los goles. No sé. Además, el Balón de Oro se entrega este año en Londres, en homenaje a Stanley Matthews. No sé, hay muchos detalles ahí que te hacen inclinar un poco la balanza hacia Harry Kane. Pero vete a saber, el año pasado yo recuerdo que antes de que lo ganara Dembélé, hubo un rato, yo diría que una hora antes de que se proclamara el vencedor, que la rumorología decía que

0: lo iba a ganar Lamine. Es decir, que va a ser un lunes bastante incómodo por eso, porque al final yo creo que nadie lo va a saber hasta que lo digan en el
1: Claro.
0: momento. Y recuerdo además al padre de Lamine Yamal diciendo barbaridades
1: Ya.
0: en los asientos.
1: Vale.
0: No sé, no lo sabía nadie aquel día y yo
1: Ya.
0: creo que esta vez vamos a llegar igual.
1: Vale. Et queda un minutet estirant molt, Rafa, que marxem, que hi ha publi. Com ho veus tu?
2: Doncs jo comparteixo la mateixa idea, que és bastant patètic la campanya que estan fent els dos. Hem parlat abans d'ego, doncs aquests dos tenen ego per
1: Avorrit.
2: regalar també, no?
1: Sí.
2: I per tant, no sé, jo també estaré content si no guanyen cap dels dos, la veritat, perquè després d'aquesta campanya que estan fent, mira, que guanyi Rodri, ja està,
1: Doncs el
2: i no
1: que
2: Espanya.
1: guanyaran seran els oients d'Onda Cero Catalunya i de la brúixola de Radio Estadio si la propera vegada, que ja sabeu que deixo passar un temps per no fer-me pesat, em torneu a donar el sí i ens acompanyeu aquí amb la vostra sabidoria futbolística. Paco Cabezas, cap d'esports del Periódico de Catalunya, Rafa Jiménez Baca, revista Panenka, Clan del Don Balón, fins quan vulgueu, amics, cuideu-vos molt, una abraçada.
2: Bona
0: Gràcies,
2: nit, un plaer
0: abraçada.
2: compartir tertúlia amb el Paco.
1: Sí,
2: Adéu.
1: senyors. Adéu-siau.
0: ¿Cuántos años, eh?
1: Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Cracs.
3: Bueno, un whisky a dormir.
4: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Hazte mutuera.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este lunes 28 de septiembre, la brújula de Marta García Ayer se orienta hacia el mercado municipal de Tomelloso para conocer uno de los viñedos más grandes del mundo. Patrocinan denominación de origen La Mancha, Junta de Comunidades, Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este lunes a las 7 de la tarde, la brújula en la octava fiesta de la vendimia con Marta García Ayer. Onda Cero, tu radio.
1: 9 i 28 abans de continguts del Nits de Ràdio cada matinada, des de 2 de 2 fins a les 6 clavades aquí a Onda Cero Catalunya amb el David Cervelló. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
7: Molt bones, Albert. Aquesta propera matinada, nit de dimecres, per tant, comencem amb la tertúlia. I una de les coses que, una de les notícies que volem analitzar en profunditat, ja sabeu, amb tota la profunditat que podem fer nits a ràdio, doncs és el Fermón Màxim. Això que és una tècnica, una moda que s'està posant, de no rentar-se el cabell, diuen, perquè les feromones masculines es veu que així com que activen més alguna cosa. Ja et dic jo el que m'activa a mi, que la gent no es dutxi. Però, ja saps, les modes són aquestes coses que ho analitzarem, amb tot això, amb tots els seus ets i uts, juntament amb d'altres notícies per passar una bona estona, ja sabeu. A partir de 2:15, us esperem, com sempre, a Nits de Ràdio. Que vagi molt bé.

0: d'Illana Martín amb la samarreta d'Espart Girona i que ho estava fent realment, realment bé.
1: Procedent de Perfumeries a Avenida, recordo, dues setmanes resten perquè comenci la Liga Femenina Nacional el cap de setmana del 3-4 d'octubre. El que ja tenim al sac és la Supercopa ACB, amb èxit de públic, de participació i èxit d'espectacle esportiu. La penya, que conqueria el primer títol nacional del curs amb imposar-se a Baskonia a la semifinal i al Barça a la final amb exhibició amb dos partits de Nicola Provitola, escollit MVP del torneig. Primer títol verdinegre en 18 anys des de la Copa Olep del Ric i del Rudi, de la Ito, entre d'altres, i primera Supercopa després de 40 anys des de la de 1986 guanyada al Madrid a Riazor amb els Villacampa, Margall, Jofresa i companyia. Amb què us quedeu del cap de setmana a l'Olímpic, Jordi Valle?
2: Bé, em podria quedar amb moltíssimes coses. Encara estic sense veu, per cert, però bé, es farà el que es pot, el que es pugui. I bé, tothom dirà que es quedarà amb el Nicola Provitola. Bueno, va ser una passada, perquè és que hi havia moments que semblava l'Stephen Curry. I bé, això també et fa denotar com és possible que un Barça a final de temporada no li plantegés ni tan sols seguir una temporada més, més tenint en compte que el seu base rival en aquest compte era Gibson, que, pues, mira, li va fer un favor a la penya perquè era com jugar amb un jugador menys, però bueno, això ja donarà per un altre programa. Jo, si m'hagués de quedar amb un nom sense escollir la Provitola, em quedaria amb Suleimanovic, que és un gran fitxatge, i crec que quan ell ha estat a pista, la penya ha jugat molt millor de l'esperat.
1: Sí, senyor. Quin nom destaca o amb què et quedes, Arnau Cunillera, d'aquesta Supercopa CB?
3: Doncs jo destaco que la penya, ja sabíem que la penya, la dupla Lapro Ricky seria molt bona i espectacular i donaria moltes alegries a la gent de Badalona, i ha donat la primera ja. Un Barça que sembla que encara li falta una miqueta de poder de força a la pintura, veurem a veure com ho acaba de passar, i un València i Baskonia que estan no en el seu millor moment, el València després de guanyar la Lliga, i si m'hagués de quedar amb alguna cosa em quedaré amb el gran equip que té la penya aquesta temporada, i que de ben segur que competirà per la Copa del Rei o per la Lliga.
1: Per cert, que mencionaves Baskonia, havíem conegut que Alex Len ha estat tallat, el pivot ucraïnès que va jugar la temporada passada, ex del Lakers, al Real Madrid, va ser baixa per la Supercopa amb un problema muscular, i avui han rescindit el contracte després de que Sol hagi fet un entrenament amb el Baskonia. El que el va fitxar és un crac, eh? Què destacaries tu del cap de setmana, José María Santiago, que també hi vas ser-hi allà?
0: Jo em quedo primer amb el somriure de Ricky Rubio després de la final. Jo sí. Crec que veure'l feliç a ell es va fer feliços a tothom. La connexió amb la grada que va tenir la penya, sobretot al final del partit, connexió sobretot d'en Dani Biret, i després és que es va veure un senyor equip, sobretot a la final. Jo crec que sí, l'Apro sens dubte, però el començament de partit de Ricky va ser màgia, els punts d'Àlex Reyes en moments puntuals també són, el treball oscull a la pintura de Suleimanovic, es va veure un senyor equip, l'energia d'Endialle, jo crec que la penya pot estar molt contenta. Però si m'he de quedar una cosa, sembla el somriure de Ricky Rubio.
1: I jo em quedo, sempre ho faig quan ho veig ple, amb els 12.402 espectadors que hi havia a la final, Valle, a l'Olímpic ple és una altra història.
2: Sí, és que amb l'Olímpic ple la penya, bé, ja ho nota, és que és com jugar amb 5 jugadors més. I la veritat és que fa goig perquè, a veure, nosaltres que estem acostumats a anar a l'Olímpic, sempre estem acostumats a ser els 5.000, 6.000 de sempre, doncs quan la xifra passa a ser el doble es nota moltíssim.
1: Sens dubte que sí, i fa molt millor l'espectacle. Parlem d'Europa, on també hi haurà espectacle, però en alguns clubs catalans encara no. El Kids Anans Manresa no debuta a l'Eurocup fins dimecres vinent, la penya no s'estrena a la Champions League Basketball fins al dimarts 6, però sí arrenca una nova edició de l'Eurolliga. El Madrid, a les nostres 6, juga demà a Dubai contra el Petrobàsquet del Xavi Pascual. Demà, 2-9, a Vitoria, el Baskonia rep el campió Olympiacos. Divendres, València visita el Besiktas a Istanbul. I demà, dijous, 2-9, al Palau Blaugrana, Barça, Anadolu, Efes d'Estambul. Rondeta de previsions. Què farà el nou Barça de Sekulić a Europa i quins són els vostres tres candidats al títol i per què, José María Santiago?
0: Bueno, jo em quedaré a les paraules que ha dit Alexander Sekulić aquest matí i que ha corroborat Darío Brizuela, que

0: el Barça pugui ser un equip reconeixible amb el seu lloc, i jo crec que aquest equip aspira a ficar-se als playoffs. Algú més, jo crec que seria fer trampes al solitari.
1: I els candidats al títol?
0: I els candidats, tu has dit tres, jo em quedo en quatre. Vale. Panathinaikos, amb el seu fitxatge de Francisco, Badio, Yabusel, Olympiacos, que és l'actual campió, més Montero, el Madrid, de Pedro Martínez, em va encantar a la Supercopa, i després el Fenerbahçe de Saras, jo crec que sempre se l'ha de tenir en compte, Braxton Key, Larkin i Will Clyburn.
1: Barça, Europa i candidats al títol, Cunillera?
2: Doncs jo penso que és un Barça que per anar bé hauria d'anar de menys a més, i quan arribi la part important de l'Eurolliga, que són els play-offs, rendir bé i aconseguir entrar a play-off com a mínim. Si arriben bé els play-offs, pot ser que acabin arribant a una Final Four, no descartaria, però si no acaben arribant tampoc seria un fracàs. Per tant, jo penso que l'objectiu és fer play-offs. I pels tres candidats, jo crec que hi ha tres per sobre de la resta, que són Madrid, Fenerbahçe i Panathinaikos.
1: I Panathinaikos, no poses el campió Olympiacos?
2: No.
1: Vale, doncs ho veurem a final de temporada. Valle, les teves prediccions pel Barça de ser Cúlits a Europa i pels candidats al títol?
3: Bé, jo crec que el Barça de Sèculi que es fotrà una altra patacada, però bueno, com a Can Barça ja estan acostumats, pues no crec que sigui cap sorpresa. Al final el que he pogut veure aquestes últimes setmanes és una plantilla on Parra destaca molt, i al final és una bona notícia, perquè al final és un jugador que se l'ha fitxat per això i perquè la seva progressió està sent l'esperada, però també veig una plantilla plena de, com es diu, això que deia l'entrenador, crec que ho deia Manel Comas, de Nafs.
1: Nafs?
3: Pues, Nafs, hi ha un món negro, atlético, fraudulento.
1: Ah, ostres! jo el que vaig veure és un equip físicament molt per damunt del que hem vist al Palau, José, en els darrers...
3: Sí, això sí que és veritat. Sí, sí, sí.
1: En els darrers això... temps, eh?
0: Sí, sí. El Barça té un físic extraordinari. Jo crec que jugadors com... I tot això que faltava en Bowman i Macundú, però a mi em van agradar molt els minuts que va fer en Camoua. I, bueno, Nebo ja l'has vist. Quan l'has veus en directe, dius, hòstia, aquest tio és enorme.
1: Una cosa sí, tremenda. Sí, sí. Abans que vagi el Barça al Nou Congost, Arnau, amplieu el vestidor visitant, perquè si no el Josh Nebo no cap directament, eh?
0: No cap.
1: En fi, que tenim...
2: Sí, tot i això, jo crec que al Barça encara li falta una miqueta de quilos a dintre la pintura, eh?
1: Jo, més quilos encara, mare meva. Bueno, va dir que anem sí. Moses Wright, que era el que buscaven. La Lliga comença el cap de setmana amb el Kids Anas visitant Bilbao dissabte a les 6, Cunillera.
2: Sí, amb aquest partit inaugural, un partit difícil. Manresa no té bons precedents a Bilbao, però són dos equips que en principi han de competir pel mateix, que és intentar salvar la categoria i si poden aspirar a places europees, aspirar-hi. Per tant, esperem que Timi Allen arribi, de Diego Campo ho dirà divendres, i veurem quin partit ens espera, però un partit de ben segur molt igualat.
1: Quants fitxatges ha fet el Kids Anas aquesta temporada, el número 1?
2: Mira, només continuen a 3, n'ha fet 11.
1: Mare meva. El Barça debuta al Palau davant el nou retornat Leima Coruña dissabte a les 9, José.
0: Sí, contra un equip que acaba de pujar de l'ACB, que té a les seves files el noi de Llagostera, el Guillem Jou, Dino Radončić, Josh Condit-Quart. És un grup bastant jove amb l'objectiu de la salvació i que està entrenat per un badaloní, el Carles Marco, que va ser assistent a París Basketball.
1: Sí, senyor. Diumenge a les 12 del migdia, el Joventut visita l'Hugo al Breogán. Jordi, hi haurà ressaca o no? Supercopera.
3: Bueno, la veritat és que els dos equips arriben molt diferents perquè la penya arriba després de guanyar aquesta Supercopa i ja han dit que van a per més, i després el Breogán que arriba després de caure eliminat a la prèvia de la Basketball Champions League contra pronòstic perquè van caure contra un equip de Varsovia que ni tan sols és l'equip principal de la ciutat. Per tant, a veure com van les coses per Lugo.
1: Esperarem a comprovar-ho. Com comprovarem quin és el nivell d'aquest bàsquet Girona que se n'espera tant i tant i tant des del punt de vista d'espectacle. Rebrà a Fontejau, allà hi serem, a l'UCAM Múrcia, diumenge a les 5 de la tarda. I l'Illerna Lleida visita el campió València, el Roig Arena, diumenge a les 6. El Madrid s'estrenarà a casa rebent Unicaja al partit de la jornada diumenge a les 7. Per cert, ho dèiem ahir, l'Illerna Lleida ha fet sold out d'abonaments. 4.700, que és la xifra tope en les tres temporades que porta a la màxima categoria del bàsquet nacional. Doncs ho comentarem tot plegat per

0: La brújula. Marta García Ayer.
1: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
2: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
3: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
4: Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
3: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
4: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
3: Ay.
5: Es la 1:00 a.m. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La Cultureta Gran Reserva, cada viernes a 1:30 a.m. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva 5a edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre amb places limitades.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
0: La brújula. You're in great danger. Marta García Ayer.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Com hem dit, a la ciutat, si no heu tingut allò una cena ligera, doncs benvinguts a Nits de Ràdio, perquè jo us hem comentat a la ciutat que quan algú fa un sopar allò lleugeret, doncs dorm millor, i que si l'ha tingut allò copioso, doncs és més possible que es quedi despert. Doncs sigui el cas, sigui el que hagueu sopat, el que hagueu sopat, aquí us farem companyia. Des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi amb el Dimacreus!

0: Una setmana més tenim moltes ganes, moltes, de tenir tertúlia, de poder petar la xerrada i compartir-la amb tots els nostres oients, perquè, clar, és allò que dius, mira, ara aquestes hores, escolta, jo no vull politiqueos ni vull coses d'aquestes, vull que em parlin d'altres tipus de coses i passar una bona estona. I les nits dels dimecres, els dijous, els dimecres, tenim una tertúlia fantàstica, en la que de vegades, i veurem si podem aconseguir que es connecti, que està amb problemes, tenim l'Alan Jornet, tenim sempre el grandíssim David Morales i la futurible condesa i duquesa de Geòrgia, la doctora Marta González. Amb problemes, tenim l'Alan Jornet, tenim sempre el grandíssim David Morales i la futurible condesa i duquesa de Geòrgia, la doctora Marta González Peláez, la que sí! Ai, Marta, no saps quants missatges hem tingut, digues, David.
1: Hem de fer un vercami o una cosa d'aquestes.
0: Sí, sí, sí.
1: Per pagar-li a la Marta el títol.
0: Un crowdfunding, eh?
1: Crowdfunding, això.
0: Seria crowdfunding de fan, eh? O sigui, de que som fans, de que entre tots aconseguim que la Marta sigui o duquesa, condesa o marquesa de Geòrgia...

0: Llavors, Marta, en aquell moment estaràs... Clar, jo és que vaig una mica perdut en temes de protocol.
1: Sí, no és un tema habitual aquí al programa.
0: No, però vaig una mica perdut en temes de protocol. I tu, que domines molt més tots aquests temes...
1: Home.
0: Llavors, estaries en l'escalafó una mica dels càrrecs, això, dels títols nobiliaris, per sobre o per sota de la senyora del pet?
1: Clar, és bona aquesta.
2: Home, estaria més o menys... Doncs pues mira, ella té de família, evidentment.
1: No, i els gasos però, pugen, ja ho sabem.
2: Però clar, el problema és que també ella és d'un país que és una república, llavors Val. No té cap validesa, o sigui, ja. Tenia la mateixa validesa que...
1: És fum, com a gasos és fum aquests títols.
2: Exacte, és fum, és gas.
1: S'escapa per l'ascensor, els seus títols.
2: Llavors, clar, això queda molt bé perquè ella sempre va de Condessa de París, no?
1: Sí.
2: No, però no és Condessa de París.
1: Val. És virtual, Condessa.
2: Clar, és virtual, exacte. O sigui, no existeix.
1: Sí, sí.
2: I aquí, bueno, aquí se li diu perquè aquí, com que som una monarquia i els països on hi ha monarquies, doncs sembla que quedi bé, no? Però no queda bé perquè no és algú que no té sentit. Tu pots dir, la meva família és com aquell que diu, la meva família ve d'això, però ara som unes persones normals i corrents, no?
1: Sí. O venim dels Àustries, o venim dels Deixonses i...
2: Tothom ve d'un linatge...
1: Bueno, o de Cleopatra, perquè tu preguntes, mira, m'han fet una regressió, resulta que jo vaig ser Cleopatra, tu també, però quanta gent, no? Bueno, al final aquestes coses són així.
2: Sí, però tothom ve d'un linatge, perquè tothom ha tingut uns antecedents més o menys bons. Home, ja dic que potser no.
1: Quan vas pel metro, de vegades veus antecedents, saps? Linatges que no acaben de...
2: Aquests ja no són tan bons.
1: Són linatges diferents, O sigui, però sí. Marta, t'he de dir que això, tant el fet de que podíem estar virtualment fent tertúlia, fent-la petar amb una marquesa duquesa, com... la festa a casa dels teus veïns, on van volar els rotllos de paper higiènic, han sigut dos temes que dins de la parròquia, diguem-ne, del Nits de Ràdio, han calat. La gent tancant, posant candaus als armaris on guarden...
2: una cadena.
1: Lligant amb cadena els rotllos de paper de vàter. Posant marques... saps? Perquè saps allò de dir, vinga, no me l'enduc però agafo un bon tros, no? Pues numerant els petits plecs que pots anar traient, saps? Que hi ha cada... Pots fer crac i s'arranca del paper, numerant-los. Per controlar quin ha estat la despesa setmanal o festal, en aquest cas, d'una festa del paper higiènic. Per tant, has creat una revolució. Està la revolució de la IA i la revolució de vigileu quan feu una festa a casa que no us voli el paper higiènic.
2: Sí, sí, no és veritat, eh? No, saps que seria bo? Jo he pensat, saps quan ja arriba el final que queda poquet recorregut? Doncs guardar tots aquests canutillos.
1: Sí.
2: I quan vingui algú a una festa.
1: Sí, hi ha festes on hi ha molts canutillos, però aquest seria un altre tema. Aquest seria un tema a part.
2: No, vull dir... Bueno, no sé si es diu canutillo o no, però bueno...
1: Bueno, sí.
2: El rulo aquest.
1: El rulo. M'agrada molt el rulo de cartró.
2: De cartró, no?
1: Sí, sí.
2: On s'enrotlla el paper. Bueno, doncs quan ja queda molt poquet, el vas guardant per quan vinguis a casa.
1: Sí. Vols dir treure el de les grans ocasions? És a dir, igual que hi havia doncs el vi de les grans ocasions o el licor, en aquest cas és treure el paper higiènic més gastat. O sigui, aquell que dius aquest ja li queda poc, si s'acaba no passa res, no?
2: Clar,
1: per limitar una mica
2: no
1: l'ús.
2: Favor, crec jo.
1: Això, Marta, podries fer, com passa en molts establiments, per exemple, doncs aquests de menjar ràpid o així, que el vàter està amb un codi, té un teclat i has d'introduir el codi per poder anar. Llavors, no només això, o et donen la clau, per exemple, en algunes benzineres, perquè tu vagis, puguis anar al lavabo. I fins i tot, en alguns casos, doncs, et poden donar el paper higiènic en aquell moment si ho demanes a caixa. Llavors, podries fer que si algú ha d'anar al lavabo, et demani i llavors tu li dones manualment la clau del vàter i el paper higiènic.
2: Una bosseta amb el paper higiènic.
1: Sí, això ja a casa teva ja s'entén que estarem una...
0: Però comptat, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. No, o dosis individuals.
2: Sí.
1: Saps què vull dir? És a dir, en lloc del rotllo, tu prepares com si fos un farcellet...
0: Unes bossetes.
1: Unes bossetes. Saps com per Cap d'Any, que hi ha
0: el cotillon.
1: El cotillon, exacte. Doncs igual que hi ha el cotillon...
2: Papelló.
1: El lavabón, no? O el bateron, o com li voleu dir. El bateron, que llavors té un paper, diguem, sec, una toallita húmeda, saps? Vull dir que té una mica de, fins i tot si cal, com si fos un pack, no? Si fes un petit sabonet per si té la cleptomania aquesta d'agafar els sabonets a l'hotel. És a dir, sortir una mica, un sortidor cuéter en aquest cas, d'utensilis que pots...
2: Amenitis.
1: Exactament, eh? Una miqueta de crema, una dosi, sí. Una monodosi de crema per si vas una mica allò... irritadet... Bueno, una sèrie de coses podria estar bé, perquè així cadascú fa servir la dosi individual, a no ser que sàpiga que està patint un procés, anem a dir, de... Bueno, pues potser a vegades dius, mira, és que vaig molt, o vaig allò... Sí. Tinc una mica de...
2: Més fluix, sí.
1: Que llavors pots demanar el forte. Que llavors demanes el cotillón forte... que aquell té més paper i més cremeta per després.
2: Mireu, jo posava llumins. Sabeu que
1: doncs mira, uns llumins a dins també està bé. Sí, sí, sí. Perquè cadascú encengui un incens,
2: però...
0: En lloc de bengales, incens.
1: Sí.
2: Però a casa em van dir, i si un dia algú ho fa malament o li salta la boleta i s'incendia alguna cosa, què?
1: A veure, s'ha de fer un lavabo ignífug.
2: Clar, ho vaig treure perquè dic, no sigui cas, que venien els bombers.
1: Sí, no, home, però a veure, o un d'allò de toques que fas, que saps que surt allò una mica el perfumet, o en qualsevol cas, doncs uns petits llumins. Saps que abans la gent feia col·lecció d'aquells llumins, que era com una... Com una llengüeta de cartró que l'obries...
2: Que donaven a molts llocs.
1: Sí.
2: Com el meu pare anava a restaurants i llocs que li...
1: És a dir,
2: fumava,
1: exacte.
2: Li portava els llumins i ho guardava, tenia guardats per si un cas a l'encenedor li fallava.
1: Exacte. No eren de fusta, sinó que eren com de cartró, no? Com
2: sí,
1: si diguéssim...
2: Sí, eren de cartró, exacte. Mm-hmm. I eren com plans, així.
1: Exacte, sí.
2: Era com una cartereta així que es doblegava.
1: I escolta, pots ficar... I hi havia un espai, l'espai extern, que podies customitzar doncs, a l'empresa o el que sigui. Sí. Tu, Marta, pots fer de fiesta en la casa de la marquesa i duquesa, doctora Marta González Peláez, per una cara, i per darrere agraïm, faci servir aquests llumins un cop acabat la seva sessió,
2: sessió d'evacuació.
1: La seva evacuació, després de l'erupció del volcà, doncs faci servir aquest, tingui la bona idea de fer servir aquests llumins que, doncs mira, poden anar molt bé en aquesta situació. Estem creant aquí un negoci.
2: Sí.
1: O sigui, tu imagina't en el súper que igual que quan s'acosta Cap d'Any tens tota una columna on tens els cotillons i tal, doncs hi hagin els lavabons, o els baterons, que siguin les nostres bossetes individuals, així
0: higièniques. El dia que Juan Roig descobreixi el podcast de Nits de Ràdio, farà negoci,
1: Sí, sí, sí. Sí,
2: sí.
1: Els lavabons Hacendado. Ja veuràs tu que tindrà el trosset de paper i n'hi hauran com de diferents perfums, no? Per exemple, doncs un més de lavanda, un més de, jo què sé, de pi, o del que sigui, no? Diu, a mi dóna'm el de pi que m'agrada més, no? O el de jasmí, tu imagina't, vas allà, i et queda...
0: Escolta, però que això és molt bona idea.
1: Que sí, que sí.
0: Per portar la motxilla.
1: Veus?
0: Allò que dius, he d'anar a un lavabo públic.
1: Sí.
0: En qualsevol moment, que mai no saps si hi haurà paper o no n'hi haurà.
1: Amb això m'has cobert.
0: Clar.
1: Sí.
2: No, i hi ha una altra cosa, us donaré la idea.
1: A veure...
2: que és aquestes esponges que pels malalts,
1: sí, sí,

0: que són, que tenen un sabó, que les
1: poso en sabonadeta, sí, venen ensabonades de casa.
0: A part del paper, va molt bé, això.
1: Sí, sí.
0: Surs d'allà, superhigiènica.
2: Sí, el que passa és que si vaig a un lavabo públic...

0: ho has de llançar a la paperera.
1: Una, sí, una espongera, no?
0: Sí.
1: Un poc és...
0: El que passa és que... I també hauries de tenir dintre de cada recinte, de cada... un petit lavabo per poder mullar, perquè si no, clar, si no,
2: clar.
0: No, per no sortir... I, perdó!
1: Sí, sí, no, clar. Sí, sí.
0: Eh?
1: Tu imagina't, allò es pot anar generant una espongera, una sabonera, que allò pot ser
0: clar,
1: una cosa digna. Compliquen
0: massa la cosa.
1: No, a veure, és el que...
0: Ara que estan traient coses per tot arreu,
1: sí,
0: compliquen massa.
1: Sí, sí, no. Bueno, però escolta, vull dir... Mira, jo, si mai torno a Corea, no m'estranyaria gens trobar-m'ho ja, això, saps? Perquè clar. Ja que eren tant de... dels lavabos que tenien el xorret de colors, diguem-ne, doncs sí, sí, tot és possible que acabi passant. Bé, tenim...
2: Que, per cert, us puc dir com es diu el cartronet aquest que hi ha dintre dels rotllos.
1: Ah.
2: Es diuen mandril.
1: Mandril?
2: Sí, mandril.
1: Ostres. Bueno, perquè fa mandril de treure'l quan ja s'ha acabat, saps? Vull dir, uf,
0: gràcia,
1: aquell moment...
0: No havia sentit mai.
1: Així gana el mandril, doncs molt bé, molt bé. Doncs, i mira, sempre aprenem alguna coseta nova. Bé, anem amb la primera de les notícies del dia que volia comentar, perquè jo estic convençut que li generarà un problema a la Marta. Quan l'escolti, endavant, Matías Prats, explica'ns el que està passant.
3: El último fenómeno viral en las redes sociales se llama... Feromone Maxim. Y no es otra cosa que la moda en los hombres de no lavarse el pelo para resultar, dicen, más atractivos. Tiene que ver, así lo aseguran sus seguidores, esto hay que leerlo. En conseguir conservar unas supuestas feromonas naturales para aumentar la capacidad de seducción. No me gusta un pelo.
1: Molt bé, Matías.
2: No!
1: Molt bé, Matías. Molt bé.
0: Fantàstic.
1: Molt bé.
0: Fantàstic.
1: Insuperable. Bueno, com ho veus, Marta? David,
0: jo
1: com ho veieu?
0: Jo veig una porqueria, ho sento.
1: Sabia que no t'agradaria de partida.
0: No, perquè
1: però, bueno.
0: a mi no em sedueix una persona que porta el cabell brut i fa... Perquè el cabell moltes vegades... Jo m'ha passat que saludes alguna persona, que li dones dos petons... i li fa una pudor al cabell.
1: Té greix, aquell cabell té greix.
0: Home,
1: està...
0: de veritat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A part de la pell, que moltes vegades bueno, la gent té la pell més graciosa que altra, no?
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: El cabell, i a més un cabell brut és horrible. Home,
1: sí, sí.
0: Per mi em sembla horrible, però bueno, cadascú...
1: El que passa és que, clar, això és com tot, no? Que hi ha qui de forma natural, igual que la genètica, no? Hi ha qui és més alt i qui és més baix, doncs sí. Hi ha molts factors que fa doncs, que tinguis doncs, suïs més o tinguis més greixós el cabell, no? Després ja, bueno, la genètica i l'epigenètica, és a dir, els condicionants, la feina que tinguis, no? Si sues més o menys, bueno, hi ha molts condicionants. Sí. Però és evident que l'olor, home... si es va inventar els perfums i els desodorants, per alguna cosa en principi devia ser. Però bueno,
0: clar.
1: No sé. Això em recorda a la sèrie Seinfeld, que hi havia un dels personatges que tenia la idea de posar en un perfum olor de platja. És a dir, l'olor que t'agafa doncs, de la salitre, del sí. mar, eh? Però clar, li deien, però estàs boig, perquè clar, ningú vol fer olor a mar, no? Vull dir, perquè és desagradable. Bueno, però ell pensava que això despertava doncs, els instints, no? Doncs igual no anava tan desencaminat.
0: Perquè... No, clar, la veritat.
1: Però si... jo m'imaginava, si això és així, clar, pot ser que algú li funcioni, i llavors la gent el que podria voler no és tant l'olor pròpia, sinó l'olor d'aquell que li funciona. És a dir, podríem... algú pot fer negoci amb això, no? O sigui, com patentar la seva, diguem-ne, olor cabellil.
0: Clar.
2: Bueno, això és una mica el que va voler fer aquella... Qui era la que feia les espelmes amb...
1: Sí. La Gwyneth Paltrow, si
2: no
1: m'equivoco.
2: Això, la Gwyneth Paltrow.
1: Sí, sí. Home, me'n recordo perquè em va quedar una mica gravat, sí. Això. Sí, la idea, sí, sí.
2: Vindries una mica la idea.
1: Sí, sí, sí. Fas allò, espelmes amb olor sota ventre, diguem, no?
0: Sí.
2: Bueno, això era una mica la idea darrere de la novel·la de Patrick Susskind, del perfum.
0: Sí.
2: Aconseguir això, mantenir l'olor, preservar-la i poder-la tenir en perfum.

0: Pums.
1: Sí, sí.
0: Era una mica bèstia la manera d'aconseguir-ho.
1: Home, sí, bueno, però... sí, sí, clar.
2: Però bueno, sempre es pot millorar tot, eh? Sí. Refinar una mica.
1: Sí, sí, sí. Ara, el fin justifica los medios. Bueno, no ho sé.
2: No,
1: en aquest,
2: sé.
1: Bueno.
2: No sé, no sé. Jo no sé vosaltres, però jo crec que una persona que se t'apropa, que està a prop teu, que...
1: Sí.
2: No sé, tens a prop la cara.
1: Sí, sí.
2: I l'olor del cabell, el cabell brut,
1: home, per exemple, al David ja de partida no li agrada que se li costi la gent.
0: No,
1: això
0: ja
1: d'entrada. El David té això, doncs, clar. Tu imagina't, David, que a sobre se t'acosta algú, doncs que ja a 30 metres ja has detectat
0: que
1: bruteja. Dius, escolta...
2: Ho té molt bé, agafa la xispa, la posa al mig i ja està.
1: Sí, senyor.
0: Exacte.
1: Com a protector.
0: Mossega.
1: Sí, mossega. I la xispa, si l'altra persona porta...
2: A prop meu.
1: Sí. Si l'altra persona porta premis d'aquests, ja deixa d'estar. Que ja s'hi acostarà, no? Eh? Ella directament.
0: Fixeu-vos en com són les coses. A mi, per exemple, em fa això, molta angúnia, una persona amb el cabell brut.
2: Sí.
0: Però si veig un gos que té el cabell brut... no em fa aquesta angúnia.
1: Fixa't, és curiós.
0: I el gos,
1: no?
0: Encara que estigui brut, que el podré tocar.
1: Fixa't.
0: No tindré problema. Després em rentaré les mans.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Mentre que una persona amb el cabell brut no l'acariciaria, saps?
1: No, clar, i després t'hauries de rentar molt les mans. Diu, perdoni, que l'acabo de saludar, però no, disculpi, em queden a rentar-me les mans. Però escolti, què vol dir? No, vol dir el que verdaderament és, no? Que en aquest cas, doncs...
0: Però que és una qüestió que de vegades, qui no han estat, jo què sé, en una granja,
1: tenen
0: vaques, i acaricies una mica la vaca.
1: Sí,
0: la vaca no és que es dutxi cada dia.
1: No, clar.
2: No, a més, la vaca fa una pudor ja per si.
0: Exacte. Però, en canvi, no ens fa aquesta angúnia que ens faria, doncs, tocar-li el cabell a una persona que veus que el té brut i greixós.
1: Sí, aquí també hi ha un altre factor, que és que tu saps que la vaca per si sola no es pot, saps? Vull dir, la seva higiene no depèn directament d'ella. D'una persona sí. O sigui, d'una persona ja veus que, home, és una... A no ser que hagi sigut, doncs mira, que l'ha caigut un xàfec a sobre, no? I dius, home, doncs mira, pot fer olor d'humitat, doncs perquè, saps, aquestes coses passen,
2: no? L'humitat és diferent.
1: Oi, és terrible l'olor d'humitat, eh? És de les pitjors que hi ha del món, eh?
2: Sí, i la roba és horrible, eh?
1: És horrible, sí,
0: allò que et poses, sí, un dia un jersei, per exemple, que no te n'adones en el moment.
1: Exacte.
0: I quan has sortit ja i al cap d'una
1: estona... Oi.
0: Comences a notar aquella olor de dir, és que m'ha agafat mala olor d'humitat.
1: Sí, d'humitat. De que no s'ha assecat bé, per exemple, o el que sigui. I és que en aquell moment és que no ho pots tapar amb res. O sigui, et podries banyar en eau de perfum... que seguiries amb aquella angúnia i, David, no hi ha més...
2: Que se't queda memoritzat el cervell.
1: Sí. Se t'activa, eh?
2: Durant un dia, aquella olor, ficada... Almenys a mi em passa, eh?
1: Però això, Marta, i mira, l'altre dia parlàvem amb la doctora Emma Ribas, que ens explicava doncs com estudis han demostrat que tenim... o sigui, passem de generació en generació certs aprenentatges, no? I ho explicava sobre uns ratolins que, doncs, que els havien ficat petites descàrregues quan oloraven una olor de... així que crec que era de xiclet o de roses, no me'n recordo què era, i generacions posteriors, i no s'ho havien parlat en idioma retil, saps? Generacions posteriors no podien... O sigui, si notaven aquella olor, pum, sortien disparats. És a dir, que d'alguna manera transmitim això. Doncs d'alguna manera ha sigut que ens hem anat... hem anat aprenent que aquella olor no és bona. I que no és bo portar roba, doncs, entre mullada o el que sigui, no? I és apassionant de poder viure...
2: És el tema de les olors, inclús les cases.
1: Sí,
2: també,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: A casa de cadascú té una olor diferent.
1: Això sí.
2: Hi ha cases...
1: N'hi ha més que menys, eh? I a vegades n'hi ha alguns que dius, bueno, no la notes. Algunes sí que tenen una característica especial, eh?
2: Sí.
1: Segur que recordeu d'algun familiar o d'algun lloc que tenia un olor especial i tu dius, però què deu ser? No és d'un perfum o no és del que sigui, no? És complicat, això, eh?
2: I ara perquè la gent ja no té... No, com que no cuina tant, i ja... Però jo me'n recordo, a vegades, al col·le hi havia companys que portaven la jaqueta a l'hivern, a l'abric, no sé si ho deixaven a la cuina o on deixaven... Feia una olor a cuina horrible.
1: Imagina't.
2: A menjar horrible.
1: Sí, bueno, sí.
0: Això només cal anar a un Frankfurt.
2: Sí,
1: sí, sí.

0: aquests que tenen planxa i dinar allà, allò que dines a la barra.
1: Sí.
0: I quan surts, te n'adones de l'olor que s'ha impregnat en la teva roba a fregit.
2: I el cabell. El cabell absorbeix l'olor.
1: Que algú et veu pel carrer i diu, què? Del Frankfurt, eh?
0: Sí.
1: Clar, perquè allò parla per tu. Sí. O sigui, allò és molt... És realment curiós. Bé, arriba el moment de fer la pausa, però sabeu que aquesta temporada... No, però tornarem. Aquesta temporada hem establert que un dels grans herois de l'animació, en He-Man, ens doni uns petits consells sobre els que reflexionem a la pausa i després els podem recollir així. La Marta, el David i quan tenim l'Alan, doncs poden pensar una mica sobre les grans reflexions vitals que ens diu en He-Man. Escoltem la d'aquesta setmana i anem a la pausa.
3: Y recuerda, quédate con quien te haga sentir mariposas en el miembro viril. Lo del estómago es hambre. Hasta la próxima.
1: Moltes gràcies al He-Man. De seguida tornem amb més Nits de Ràdio.
4: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.